0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes i cap.
1: Catriel i Paco Amoroso! La, la, la.

live here? Eat zucchini.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3 Cat Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons Rous, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
0: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
3: It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
0: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarassau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
2: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
4: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
2: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
0: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
2: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
2: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
5: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.
2: Està...

0: little town.
1: Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal i a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
1: Ja us ho fotreu.
3: No, ja us ho fotreu, vull dir, però veia que tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
1: Sí, no sempre podies dir, escolta, estic a Nova York i no tinc cobertura.
3: No, home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, per la resta, molt bé, molt content, molt amb molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
1: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gran massa per l'antivirus? O no és un gran massa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a quin sap, que és l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de
1: les seves.
3: Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
1: Home, que bé.
3: Amb el Jordi González.
1: Molt bé.
3: Humor i ja està, cap a casa, que ara més divendres.
1: I un dia menys.
3: I un dia més.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: En només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
1: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant, és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa era desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima, coses d'aquest tipus.
1: Ai.
4: Ha perdut una mica
1: de força.
4: Exacte, de poètica. Eh? Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
1: No m'ho diguis.
4: Aquesta matinada hem sabut
1: no.
4: Que la setmana passada es va estavellar al Golf de Mèxic...
1: Durant... Sense ningú, eh? Sense ningú.
4: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del Golf de Mèxic. Oh,
0: molt bé. Endavant. Bueno, molt bé.
1: Va, a veure,
0: ens entenem. No hi havia ningú. Quedat molt bé a l'Àlex.
1: Va, no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
4: A passió.
1: Vinga, avui també, a aquestes hores del matí, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud, als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
1: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt, vinga, enfila't. Ja amb el mal d'alçada, no?, i tot això.
0: I tant.
1: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
0: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom, i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni, i qui sap, un dia doncs acaba sortint a les revistes.
1: M'encanta perseguir el seu somni.
0: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
1: Sí, sí.
0: Que de petit diu, no, és que jo voldria ser model.
1: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
0: No, perquè, però
1: a veure,
0: aquí
1: no
0: podríem,
1: 50, no, també t'ho dic.
0: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
1: No, sí, sí, però faig una reflexió,
0: volen
1: no per aquest càstig.
0: Volen gent diversa.
1: Dic en general.
0: Ah, en general.
1: Jo ens veig presentant...
0: Potser també podria començar a canviar tot plegat.
6: Clar.
1: També t'ho dic.
0: No cal que tothom... Els vaixets existim.
6: I ens vestim.
1: Sí, home, sí. Però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la. No. La gent diria, on són?
0: On són? Pobrets.
6: Sí.
1: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
0: Sí, això podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
1: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Soc la Judit Mascó. I sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
1: M'encanta.
0: M'agrada molt.
1: Sigueu vosaltres mateixos.
0: Millor consell impossible.
1: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
0: Sempre.
1: I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
0: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil, el 1936, i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
1: Doncs vine, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè Ribot Serra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners amb temes sucosos avui. Xup-xup. Com batega el cor, xup-xup.
0: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
1: Perdó, que més que xup-xup seria pum-pum, no? Pum-pum.
0: Sí, sí.
1: No sé.
0: Batega, sí. Bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portem.
1: A veure, amb què? Sí, exacte.
0: Batega amb Marc Giró.
1: Ui, ella, que vinga.
0: Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
1: A veure, com ho fem, ai, això?
0: Batega amb Marc Giró i Gabriel Rufián. Perquè Rufián ha passat pel programa Cara al Show de la Sexta i ha confessat que ha tingut un somni eròtic amb Marc Giró, el presentador.
8: He soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.

0: ¿Consumamos?
1: Yo no tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón.
2: He de dir que aquest violí que s'estava... que és insuportable...
3: És en directe.
2: És en directe.
3: És en directe.
2: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant el violí.
3: Ai, no he vist el vídeo.
2: Em sembla boníssim. Brutal.
3: Ara molt.
2: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
4: Se despertó una luz en la mañana.
2: Què és això? A veure, un moment.
4: Que deslumbra la ventana.
3: El canto del loco.
2: És fortíssim. El canto del loco.
3: Hostis, que el canto del loco al costat d'aquest ho fan molt bé, vaja.
2: Que estem, és,
3: és el
2: això?
3: President de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensaven, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu, amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs, aquest 17 de maig.
2: Home, escolta'm, malament no sona.
3: Una mica taburete.
2: Va, però escolta'm,
3: sí, malament
2: pop,
3: no sona.
2: Una cançó pop, sí. Però... escolta'm...
3: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
2: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
3: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
5: Sí, però...
3: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
2: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé en la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 5:45 del matí, quin se'ns deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
6: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com... després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic, també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans.

0: Ja està bé aquesta cançó pels que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia.
1: Un cafetó. Perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Casimi. Casimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina, o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Jo també hi dic, bueno...
0: No, canto d'un duro. Casimi.
1: Casimi. M'ha agradat.
0: El cor del sol. Diem tots tres Casimi, Casimi, Casimi, va. Un, dos, tres. Casimi, Casimi,
1: Casimi, Casimi. Això ho fèiem de colònies.
3: Ara sortirà un fantasma.
1: Sí, clar.
0: De Verònica, no?
1: Verònica, Verònica. Sí, Verònica. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
0: Oi, oi, oi.

0: cagava, jo em cagava quan feia això de veure
1: Però
0: veia,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Jo m'ha apagat i mirant el mirall,
1: I tant,
0: no?
1: I mirant, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
0: I mai va passar res.
1: Oh, no. Només alguns...
0: De moment,
1: que...
0: de moment.
1: Sí.
0: De moment.
1: Que no ho facin, els que s'estan llevant aquesta hora,
0: no, no,
1: que no,
0: no
1: cal.
0: No, no, no.
2: Home, sí.
0: Això és l'altre.
1: Home, l'altre,
0: sí. És la veritat.
1: Vinga, ara, provar.
0: Qui bufarà espelmes avui? Enlluerna'ns amb la teva veu.
1: Amb el meu Casimi.
0: Amb el teu Casimi.
1: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba al 64.
0: Molt bé, molt ben dit.
1: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
0: Clar.
1: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som el matiner.
4: Som un país imparable.
0: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la Memòria, un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és misteriosament feliç.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música d'Orient. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la mesa de la cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní hi ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parlon i Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico i a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
10: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino i el Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
10: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
10: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
10: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
10: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla de les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
10: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, ha sigut un article a l'ABC titulat Florentino, fluorescent i Pepita Grilla.
10: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
10: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
11: Es porto no sé si de tots colors, també.
2: Sí? Sí. Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
11: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com un apagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
11: Sí, primer van dir que era com una prebenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser
11: aquí.
2: Potser. Tenir una sort de tenir un tramfon, un font tram. Quina meravella.
11: Ja ho pots ben dir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
11: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano.
2: Sí.
11: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
11: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
11: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
11: Sí,
2: això?
11: Més que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I a Aute, els jardins ubicats ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
2: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
11: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
11: Però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
11: Però compres una.
2: No. Quina compraries tu?
11: Ostres, jo era més a Cipizapre.
2: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb la Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
12: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: És que té una veu, Iván Ferreiro, que no es pot aguantar.
1: Doncs si el podeu... El voleu veure. Avui al Sant Jordi Club. És un concert que es farà dins el festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre. Correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Iván Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua i Dem.
0: Una altra cosa diferent, estil diferent,
1: nom evidentment diferent. Joshua i Dem serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana. Es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
0: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
1: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montserrat Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això d'això ho podeu veure al Teatre Tam Tarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
0: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments. I això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. Al senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
3: Sí.
4: Hola, bona tarda.
3: Sí.
4: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
3: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
4: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
3: És que no et sento, eh?
4: Truco de Catalunya Ràdio.
3: Sí.
4: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
3: No, és que no hi ha ningú aquí.
4: No hi ha ningú?
3: No.
4: Però si estic parlant amb vostè, eh?
3: Si
4: parlo amb vostè.
3: No, no, amb mi no.
4: Ah, no?
3: No.
4: Ja. I amb qui parlo, doncs?
3: Jo sóc el porter.
4: Ah, vostè és el porter.
3: Sí, sí.
4: Ah, vale, vale.
3: Per qui demanava?
4: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
3: Ah, no, no hi són, eh?
4: No hi són?
3: No, no, ah. Fa dies que no hi són, eh?
4: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
3: Vale, no, no.
4: No.
3: Si vol que deixi algun recado.
4: No, i vostè on passarà el Reis?
3: I jo?
4: Sí, com a porter.
3: A la porteria.
0: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
5: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
0: sí?
5: Però aquest és top 3, sense dubte.
0: No canvia
5: top
0: la veu.
5: 3, sense dubte. No, no, clar, però més ho intenta, perquè sempre que ho faci una mica així... Sí, sí, i a més hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners deia això és com si fitxava la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez. I per tant, que ell a més digués al porter...
0: Ai, Déu meu.
5: Mira, sí, que
0: una abraçada des de la ràdio El Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada que li va
5: trucada.
0: Sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
6: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
5: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, Aviam com també tenim el trànsit aquest matí. Us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar. Només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
0: Aquest també s'està lluint, aquest
5: després,
0: 2026.
5: També us explicarem aquesta història, que ja us estem explicant en l'informatiu, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quílez i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
0: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
5: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns, Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme. Això és...
0: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
5: Tu pots però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. Hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
0: Està bé.
5: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació, i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
0: Molt bé.
5: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
1: Visca!
0: És poesia pura.
5: Has vist?
0: A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol, hem sortit del món esportiu o encara hi som?
5: Depèn del que et venguis per esport, perquè per accedir a la Dada has de passar unes proves físiques.
0: Anem a la Dada Mayol. Avui ets de Catalunya, activeu les nostres neurones, aquestes hores del matí, jo sé que costa, però...
5: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parloni Trapero, dels Mossos d'Esquadra,
0: parlant després.
5: Mare, jo vull ser policia, per anar tot el dia. I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
0: Molts.
5: Sí, molt bé, la resposta és correcta, molts. Molts n'hi ha, sí.
0: Més de mil.
5: Més de mil, sí, més de mil n'hi ha, molt bé, l'ara. I més de tres.
0: Jo diria que 20.000.
1: Jo 60.000.
7: Apa, jo no anava a dir tant.
1: Molt més.
7: 19.000.
5: Doncs entra, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo...
1: Quantes?
5: 54.
0: No, home, no, bèstia.
5: Vinga.
0: Jo diria 20.
1: 15.
5: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
0: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
5: 5 o 6?
7: Ostres, ni idea.
5: Ni idea.
1: 5.
5: N'hi ha 8 de mosso a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. Ah. En aquest cas, el director dels Mossos i el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
8: Pues molt bé. Pues adiós.
0: Gràcies, major.
5: A disposar. Catalunya.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
11: Sí, eh?
10: Sí. Soc de cebes, de patates, de porros...
11: De coses d'aquestes de sota terra.
10: Sí. Han rigut amb porros, a veure, si sisplau, que tenim...
11: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
10: Ha sigut l'única.
11: És la que fa menys que se'n fuma.
10: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és autèntic.
12: amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir si volien aprendre algo.
15: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
20: Crec que no vindran aquest cop, eh?
19: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
21: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
18: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
18: Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
22: A les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
0: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
22: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
1: Total. Si almenys ja et sents acompanyat...
0: Ah, això és
1: fàcil,
0: veritat.
1: Això és així.
0: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Òscar a l'Abel. Abel, molt bon dia.
23: Bon dia, com aneu?
0: Com estàs, Abel?
23: A tope.
0: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
23: Pues fa, no res, 2 minutets.
0: Escolta'm, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
23: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
0: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
23: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Serres Lleidatanes.
1: Ah, això m'agrada, m'agrada.
0: Parla la lleidatana del programa.
1: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
23: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
0: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
23: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores. Mm.
0: Clar, una feina,
23: no?
0: Feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
23: Ah, això sí. Això és molt important.
0: Tu passes bé, eh?
23: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
0: Sí, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
23: Sí, bon. Això sí.
1: Ah, ja et queda poc, doncs.
0: Ja està.
1: Queda un dia, després, cap de setmana.
23: Ja vaig fer internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
23: Això m'agrada, això és collonut. Que sí que estigueu aquí a tope.
0: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
23: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Adéu, una abraçada, bon Abel.
23: Adéu, tope.
0: Adéu, 3-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
1: Sí.
0: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
1: Perquè és de Lleida,
0: nois. I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
1: Pues que l'energia, la bona vibra, no té terra ferma.
0: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
24: Bon dia.
0: Com està, Salva?
24: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
0: I a quina hora et lleves, tu?
24: Doncs jo em llevo a les 5.
0: A les 5 del matí.
24: Amb vosaltres.
0: Ah, exacte. Molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
24: Home, això sempre. Sí, sí,
0: perquè
24: sí,
0: depèn
24: sí,
0: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
24: Que va.
0: Salva, què et dediques, tu?
24: Doncs mira, jo sóc advocat.
0: Molt bé.
24: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
0: A veure, explica'm això.
24: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
1: Bueno!
24: Saps a dir que estic profundament enamorat de tu. O
0: sigui, però què m'estàs dient?
24: I avui he tingut l'oportunitat.
0: Però escolta'm, salva, i per què no m'has trucat abans?
24: Bueno, ja saps, les coses.
0: Quines coses?
24: Tu sóc jo, fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: No m'ho diguis.
24: Ara que ja
0: començo
24: a estar guapo, penso dir que ara sí que em pots trucar.
0: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
24: Home, espero guanyar, eh?
0: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
24: Bueno, pues, per això, causa... o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: Ara s'està posant nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot no, plegat. Espera, sí, espera.
5: Faltava aquí la carambola.
0: La carambola, espera,
1: que aquí... La gran cita.
0: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
5: Sí, sí, sí. Estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
0: Home, pensar que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar. Ara aquí...
5: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
24: jo,
5: ho comprenem
24: jo, tots. Jo estic bastant gelós del cordomí,
0: No, home, ui, ui, ui.
24: Càlvia, li dius cosetes i...
0: Aquí hi ha un xafarratxo ara. A veure com... Nois,
1: Salva, no... t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves,
0: Sí, a mi aquestes coses m'intimiden, Salva.
24: Que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de CrossFit i després jo les tardes només faig ganxet. O sigui que pots triar CrossFit al dematí o ganxet a la tarda.
0: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, Salva?
24: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Dureta, que l'endemà treballes, però...
0: Sí. Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
24: Sí, home, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la vida.
1: Ja se'n va, Canàlies, ja se'n va.
24: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. A tots i totes vosaltres.
0: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
1: Adéu.
24: Una abraçada. Adéu.
0: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com tiro endavant?
1: Que
0: parli
1: l'Eloi.
5: Pot ser que ens
1: haguem
5: quedat tots sense paraules?
1: Exacte.
0: Sí, home, a veure, espera un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
1: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram.
0: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
5: Vinga, va, vinga.
2: Molt bon dia.
0: A veure, ui, ara en Martí. Espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, a veure, què passa?
2: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
0: Ui, a veure.
2: Em comprometo aquest dilluns venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
0: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
2: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Soc com la Santíssima Trinitat.
0: Escolta'm, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
2: Però en directe, eh?
0: Sí. No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
2: No, de vegades és gravada, eh?
0: No, hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
2: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
0: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
2: Vinga.
0: Adéu.
2: Salut i reviu.
1: Bon dia.
0: Jo, Eloi,
5: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps de la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
0: Sí.
5: Gent va començar a fer coses estranyes? Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
0: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
5: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè, clar, tens noies pendents.
1: I comprarem una agenda.
0: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa? A veure què em diuen.
5: Clar, és que a més tu estàs entrant en el tren.
0: Sí, estic en una fase, saps?
5: Estàs en ratxa.
1: Va tard, el Salva va tard.
5: Només acabava de disparar.
0: Lara García, Marta Viana, fins demà. Gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
5: Va, avui en dia, dos tipus de temps. Meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i, de fet, es podran anar repetint al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol i això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
5: Apa, vinga, que vagi bé, adéu. Sort.
0: Frederic Vincent, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia, com esteu,
0: eh? Estic aquí.
3: Estàs aquí, no sortiràs per la porta.
0: Saps què vull dir-te?
3: Vinga, endavant.
0: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
4: comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdeve de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: i anem a l'estudi sobre parcs d'atracció. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
1: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
2: Que ara fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
1: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet en la Universitat de Michigan i conclou que, efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
2: Perdó?
1: I a més ja ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de vacutilla.
2: És com aquell còctel, no?, que tu manegues. Tot,
1: doncs mira, una mica va per aquí. Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona icona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer toms a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
2: No hi ha les imatges, no?
1: No, no les he vistes, jo almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
2: Això és un truco, eh? És a dir, quan tu ja les veiem, quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila al davant?
1: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
2: Clar, o a la fila al darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
1: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament o que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
2: Bé, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, eh? Jo que n'he arribat a tenir una cantera... clar, un planter, o com no vulguis dir, però sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de beure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
1: No hi ha massa remei,
2: menys calç,
1: no?
2: I diu, bueno, no hi ha gaire remei bueno, estipulat.
0: I les atraccions em pixo de por, així que...
1: Mira, també podria ser efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes, i més de manera repetida, és a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions doncs, davant d'aquest tipus de moviments i, per tant, podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: avui anem a instal·lar-hi amb un compte de gent que fa horts.
1: Concretament d'un noi que m'he tornat enamorat, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades estàs enamorat tu?
1: Bueno, a la setmana entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, en el sentit que és bastant trivial.
2: És
1: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, ah, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, com partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts, que havien recuperat unes finques familiars,
0: sí.
1: És a dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona retribució pels productors, i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen, doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us he escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xapany de saúc, el cava de saúc, ara aquests dies que tenim el saúc és superflorit.
2: No n'havia sentit parlar mai del cava
1: no,
2: de saúc.
1: No, n'heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saúquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i, de fet, és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saúc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saúquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: grans de sucre que desfarem.
1: Bueno, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de saúc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de saúc. M'estranya que no n'hagueu tastat mai.
2: Tu i has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... demanar una mica de constància. I a mi, la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol, jo no, sabeu que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de saúc, molt. Va, seguiu-lo.
0: L'has tastat?
1: Sí. Es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el món de plantar, de tot. Vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que et tocarà els llavis, eh, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram?
1: @ Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat. Amb
1: bueno, aviam, parlem primer de... embarassos.
2: Embarassos?
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat, perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
2: Aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, vale? Perquè porta desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
3: Què dius? Però quants en té ja de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no, no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
2: No, clar.
1: Ja, també és veritat. Que tingui cap problema per criar...
2: No arribarem a final de mes. Exacte. Això no ho dirà la Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni en la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
2: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per els dos embrions que porta dins. És fort, eh?
3: Sí que ho és,
1: a mi em fa il·lusió, la veritat, també.
3: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
2: La Rihanna,
3: eh? Llavors, tinc els fills abans d'hora. Mira, és del 88.
1: Bueno, clar, si ja has fet tota la feina...
3: Ah, ja és gran.
2: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya, amb el Tom Holland.
2: La Zendaya també està embarassada.
3: Però aquesta també és molt jove, aquesta.
1: Però, noies, que la gent rica et pot tenir, permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
3: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
2: 29 anys.
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'haguessin
3: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí,
3: a mi em fa il·lusió. L'altre va veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
2: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
3: Per què?
2: Cuidar una criatura et posa a prova, eh?
3: No passa res, bueno, ja, però ells se poden amb això i amb molt més.
2: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana...
3: Clar que s'aixecarà, que no veus que és molt maco i de construir
2: una monada. Aquests estan molt... No, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timothée Chalamet i la Kylie
4: Jenner, el dia d'Eufòria, és a dir, el capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
3: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
4: Sí, m'estic tronxant.
3: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
2: Sí.
4: Sí, segur que els estudis et faran cas.
3: Sí, exacte. Perdona, és una boníssima idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això a la meia no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
4: Bueno, el seu personatge de Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
3: No, al principi no ho era tant.
4: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
3: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, anem a anar a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarret... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't la desubicada que estic.
2: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allò de... Ai, mira que bonic.
1: Sí,
2: que
1: feia gràcia, però bueno, sí. Un cop més... La sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo, però és a dir, però s'ha de dir que l'Olivia Rodrigo ha fet un esforç actiu per venir aquí a Barcelona, esforç actiu suposo que remunerat,
3: exacte,
1: i fer els seus espectacles, on, entre altres coses, hem pogut veure com es coneixia amb la Minya Mala allà al peu del camp. Vull dir que aquest tipus de crossovers a mi m'agrada molt.
2: Tu vas veure el partit en directe?
1: No, jo queda veure el partit en directe, Sergi.
2: Jo vaig veure el partit en directe i cada dos per tres anaven enfocant la llotja

0: amb en Lamine Yamal. Va marxar amb un altre jugador del Barça.
1: Què dius? Amb qui va marxar? I això es pot dir? Sí. Tota aquesta exclusiva.
0: Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
1: A veure, va, porra, porra, porra.
2: A veure, això...
0: No.
2: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusiva.
0: Informació experta que puc donar ara mateix. Pista. És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
1: Jo no sé. Amb en Pau,
3: no. És català.
0: És català.
1: No.
3: Digue'm algun català.
1: Amb en Covarsí.
0: No.
1: Ah.
3: L'altre. Uf.
2: Que jo no sé els jugadors del Barça, no els ajudeu.
0: En Gerard Martín.
1: En Gerard Martín.
0: Gerard Martín és l'altra defensa que, de fet, no el coneixia ningú.
1: Potser van anar a jugar a jocs de taula.
0: Sí, a veure, va. Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li agrada
1: molt. Està publicat, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivier Rodríguez.
2: Mare meva!
0: Què et sembla?
1: No estem gens atents, molt bé.
0: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
2: Increïble.
3: La polèmica...
0: M'ha emocionat ara aquesta tonteria.
3: La polèmica és el concert privat, no?
2: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaia Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja. Ai, sí, suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
1: No ho hem comentat, no, però ens ha arribat, sí.
2: Però, Déu meu...
1: Explica-ho molt resumidament.
2: No, que estàs afinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
0: No sé.
2: I de cop i volta la gent pagant, fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja de Van Gogh, la tia...
0: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar a tots a cor les cançons de l'Oreja.
2: Doncs pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
1: Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
0: No. Bàsicament, està fent més el ridícul que Florentino Pérez d'ahir.
1: A més, és difícil, eh?
2: No, i a més, n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
1: Perquè no hago esto, que no és la seva feina.
0: Sí, una mica sí.
2: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maia ni balla ni res.
0: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
2: No, tot plegat és una cosa tan decadent. Sí. Però, en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè, evidentment, vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lira que de la Maia, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
1: Però tu quan et deixes plantar per solitaris perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
2: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
1: Vols dir que no és que no ho sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
2: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant,
0: això, el sap fer. Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
2: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no
0: anaven gaire bé. Doncs imagina.
2: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
0: Han fet un all-in.
2: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
1: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
0: Home,
2: deu estar a casa seva hartant-se.
1: Normal.
2: I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Julia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Julia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
0: Però què és aquesta notícia?
2: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
1: Jo no sé qui és la Julia López.
3: És del 324.
2: Sí, perdó. Sí, del TN.
1: D'acord.
2: De cap de setmana, em sembla.
0: Però, a veure, què vol dir que es coneixen?
2: Que van estudiar juntes i ja està. Però, nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà, fent-te les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, que ja coneix tota la casa, llavors no té gaire gràcia.
0: Ja,
2: ha deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí a casa i fan el que fem nosaltres. No acaba de tenir gaire gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola. Per fer bullir l'olla, heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de la casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influencer així com més aviat espanyola, diguem-ne, que
1: es
2: feia fotos.
1: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això, o no?
2: Ell és un notes més del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà, perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tant de història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat, ningú s'esperava menys, han començat a tirar-se moltíssima merda l'un a l'altre. La Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com de malament ho va passar amb la ruptura, la Turra va anar, aquí el Loft també ha vingut.

0: Vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà.
1: Molt
0: perquè,
1: bé.
0: Perquè sobretot el més important és llegar a mucha gente.
1: Sí, sí.
0: Explicant la seva versió dels fets i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
2: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice: Àlex, Dios, jaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny. Me parece muy fuerte que inventes todo esto. Tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa ningú. Importa? Bueno, clarament algú li importa.
3: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ai, per favor.
3: Me'l vaig menjar tot.
1: Te'l vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts, ICAT.

0: Bon dia, Rita, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir.
0: Això em sona, més que no pas a cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet, és una cançó
0: una sola persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint, de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano.
3: Mira.
1: Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema. Però és preciosa la cançó.
0: La cançó que situa Abraça'm i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormi. Has anat a veure-la a la Sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg.
3: És un monòleg.
1: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser alguns el coneixeu de... És veritat, no? I soc molt fan.
3: No només. De totes les músiques
1: que... No, Germans de Sang...
3: M'estàs dient que està en cartell, això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses que no ben bé, però sí que sobretot quan el personatge es fa gran m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vist? Vam entrevistar el director. David... David. Sí.
1: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo. I llavors, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps. I es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana. Però
0: ja ho saben. Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, clar, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig. Molt bé, m'encanta.
1: És perfecte. Jo l'admiro tant. O sigui, comença a parlar i ja dius, com m'has transportat a un lloc tan diferent? I a part també és xulo, perquè el pots veure en moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: Per mi és un mèrit.
3: I per no dir que, a més, em va fer una entrevista i te'n deixa quatre de fresques, és un tio supercrític i que, a més, no pots perdre res del que diu, som superfans.
1: Molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove, es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo, al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi em va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també TNCs, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. I llavors, a mi m'interessa molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres, perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la Sala Beckett el podreu veure. I, de fet, és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Gent jove,
3: mira,
1: per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim. I a la Sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. La Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. Espero que, com a punt de partida, ok, però que no acabis en un clitxé. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... hi ha punk, aquí.
1: Sí, de fet, és un grup... Les bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors, és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... doncs, invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals. És a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: És a dir, només s'han fet aquestes cançons.
1: Ah, pot ser que sí, pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Daniel, i elles presenten aquesta obra, que és Hora Bruixó.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes bé, sí, vale, si van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Ah, molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri...
1: M'encanta. És que aquest tema... A mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friki i
3: l'arquitectura. Però tu què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat.
0: Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Ah, mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, oi, em costa, vaig a seguir. No, no, què va?
3: Que no cal ser, superexpert en la matèria, no?
1: No, què va? Jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes...
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és, des d'un punt de vista més feminista, traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet, aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la... Sabeu la... Com és això? El lloc on abans es feia bugada? Les bugaderies.
0: Sí. Els safrets.
1: Els safrets.
3: Sí.
1: Sinó com...
0: El riu.
1: El riu, abans, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada? Ara són aquestes... La banderia
3: sí,
1: 24
3: sí, sí,
1: hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com,
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: No hi havia caigut.
1: Sí.
3: Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. Jo he de confessar que he pres apunts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic, com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció. I en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques, que són el menjar, el dormir i la pixada.
0: Per això funcionen tant aquest tipus de converses.
2: Fer el riquití.
1: Exacte. Exacte. Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: A mi m'interessa molt
1: aquesta
2: secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha, que penso, de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor, i llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Jo sé que el pou.
1: Ja, home, no, el teu és d'un altre món.
2: No, però més, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen, com si els haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que... Ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una aixeta, tirava el vàter, etc. I, a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, no, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, sí. I a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
2: Ah, clar, ben vist, clar.
3: Però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc. Jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes, però després em desperto fàcil. O sigui, em despertes així i jo em desperto. El que passa és que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
3: Sí, però sí, no, molt fondo.
2: M'han entrat moltes ganes d'apagar-te ara mateix.
3: No, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
1: No et lleves amb mal d'esquena, amb mal de cap,
3: tot bé.
1: Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de rituals, de petites manies,
3: ostres,
1: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No? Per començar a dormir al teu llit.
3: O sigui, home, et sembla poc?
1: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anant accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit aliè, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-se la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també, el mòbil m'adorm.
2: M'adorm.
3: Ah, sí?
1: Sí, així que la teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir. Sí. Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estic enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix reconeix que no estàs fent bé i ja no et deixa dormir. Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses. Perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, tinc... sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipi abans de dormir. Sí, entenc, perquè no ho fas tot a la primera.
2: No prenc les tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipi i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Les dents.
2: Sí, sí, és possible.
1: Sí, sí, el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca,
2: toca
1: no?
2: Això.
1: Doncs ja
0: jo, quan sento el soroll de les claus.
2: És...
0: No les traieu ara?
2: Les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i el...
3: Sí, et ve el pipí. Sí. Estic d'acord, a mi
1: em passa. Ah, bueno, que tens associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula de gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades,
2: sí,
1: tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes
2: saltar.
1: Aquestes coses...
2: Jo, quan em giro, ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però i d'on tens energia si estàs dormint?
2: No. És com espasmòdic, i això és bo que no agrada gaire a la parella.
3: Clar.
2: Ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Oi, sí, fa un espatí, sí. Això, fins que t'has acostumat.
1: Et fots uns ensurts, tio.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que sí. Estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fas aquest espasme. I jo m'espanto, jo em tinc l'entès com que estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes, et desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats, sí. I m'he desperat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i m'esperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
2: Hosti, noi.
0: Sí, i un dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa! Perfecte, increïble.
0: Sí, sí, sí.
2: Volies afaitar la nevera.
0: Sí, sí. Hi ha
1: gent que realment no pot dormir fora de casa seva, perquè imagina't.
2: No, el que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno,
2: no
1: això és un altre tema de la paternitat.
2: Sí, és una altra història.
1: Però...
0: També explico moltes coses. Jo també, com la Laura, no estic en cap època que dormi amb ningú, ni mogut, ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt... molt
1: absurdes, és que aquest és el següent tipus.
3: Sí, sí. Aviam, més,
1: pitjor
3: més.
1: Que el moviment físic és el moviment mental. Vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu, mentre estàs dormint, tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant, plores, rius... O sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint, realment descansa, perquè, clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles febles...
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni febles i descanso molt. Però
1: és que jo crec que
3: deus
1: apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: No, jo t'ho explico tot, de tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire, perquè és així com un xiu-xueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i els vaig fotre una xapa sobre el voltant, que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per molt. Diu, vés a pastar fang.
0: I una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no?
2: Hosti, noi!
0: Però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors l'endemà...
2: Per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi em va passar, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però és inconscient amb la
3: nostra cosa que estava triant.
1: O sigui, vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record d'estar dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Jo m'imagino l'altre, i què? Et desenvolupa això, sisplau?
1: No, per sort tampoc se'n tenia res, perquè quan parles així,
3: parles...
1: Però és fort el tema de parlar mentre dorms. A mi m'inquieta molt, i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles, i ja està.
1: No, no, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
2: Exacte.
1: No sabem com estan vius, perquè dormen molt poques hores al dia, a més a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la filla no sé quan... Però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, que se n'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
2: No ho sé.
1: Un dia acabaràs desplomat pel carrer, perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Viva.

0: fer sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipizape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de...
1: Minerva, es deia, professor.
2: Ah, val,
3: de Zipizape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets, que eren el Cinescope i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
5: Jo tenia el Cinexin.
1: Això de tirar enrere.
2: Home, i tant, si era el més xulo, tirar endavant.
3: Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia. I em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
2: No, ara no molt tant. Allà no és el mateix.
3: Mireu, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament hi sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipizape, però també personatges d'altres dibuixants del TVO, o fins i tot contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta. Posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney. I aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
6: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li, jo no l'he vista, però sí que he llegit, si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no, el primer, el segon, Estem parlant d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Malena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests ramets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que com marca, a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada, amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.

0: la volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acords de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni, allí fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival.

0: que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els llibres sempre ens fan companyia i aquest poema que ara sentirem ens parla de com es poden convertir en els nostres amics.
3: Hola, embaladits, em dic Martina i vaig a tercer de l'escola Maricel. Avui us llegiré els llibres de Joana Raspall. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec dels teus pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni peça, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
2: Gràcies per estimar els llibres i la poesia. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 a.m. i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puig-reig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula 2 grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes 2 vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots 2 sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
5: Avui us assaureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o, més aviat, convidats de pedra?
6: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de per tirar endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
5: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
6: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
5: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem i exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia en més detall en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
5: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
11: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
5: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
13: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
14: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
15: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans de haver de gestionar una emergència directament.
13: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
5: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
16: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
17: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
16: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
5: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà de Canal Reus.
18: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
19: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
18: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: Minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
20: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
5: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
21: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
5: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'Donostiarra que ja no s'hi juga res. per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
5: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
3: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
22: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
5: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
23: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan a la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
24: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
23: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de la Hanga.
5: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
25: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
26: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
25: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
5: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la cinquena edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'absis de la catedral.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
8: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
9: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blancs i vermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal. En aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà de forma intermitent i fragmentada en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, la zona de Montcada i Reixac, sobretot en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
5: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda se'n tornem amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
9: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
11: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
12: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
5: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
13: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
14: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
13: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
14: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
15: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
13: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Entrà Pero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
5: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
16: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
17: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
16: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
17: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
16: Mm-hmm. Quines són les reivindicacions que feu?
17: Les indicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
16: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
17: Gràcies.
16: Gràcies. Molt bé, ja ho veieu, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la aparcament d'aquest condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
5: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic, però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
18: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
5: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
3: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de comitè europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres, el dia que ens van convocar per iniciar el procés, no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
5: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
3: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment, a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual cosa, veritablement, oficialment, l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
5: és aquesta
3: real. Evidentment,
5: Joan
3: nosaltres
5: Carles
3: el que estem
5: Yepes
3: buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui.

0: durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vila-sana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vila-sana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta bueno, todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y bueno, eso, tratar de marcar más goles que sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vila-sana és dijous a les 8 del vespre.
1: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18

0: de juny i fins a 6 la resta de dies. El festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorials, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, comença aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament. Una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres, davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guives i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents, que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si hi estem d'acord o no hi estem d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què tenim una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
1: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
9: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y, por tanto, iban a ciegas. Les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, para que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huelga o una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les falta información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
9: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente. Que si posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
9: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo voy a decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Molt bé, Elena, gràcies. We'll be right back.
1: 10 minuts per arribar a les 9, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
11: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
12: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
13: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
14: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
13: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
15: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
13: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
16: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
13: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panter amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Haiopos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder eixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden 3 jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
1: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
1: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'escàndol de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació reservada per trobar resposta a aquesta mesura que, de ben cert, no té ni cap ni peus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, van comparèixer ahir al Parlament després que es descobrís la presència de dues agents en una assemblea de docents celebrada a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Parlon ha admès que l'operació va ser desafortunada i mal plantejada i ha demanat disculpes públiques als sindicats educatius. També ha anunciat una investigació reservada i canvis interns perquè actuacions d'aquest tipus necessiten més filtres jeràrquics i supervisió política. Trapero, per la seva banda, ha defensat que la recollida d'informació sobre conflictes socials forma part de les funcions policials, però ha reconegut que aquesta infiltració no era oportuna ni necessària. El cas arriba, com sabeu, en plena tensió entre govern i els sindicats educatius després de vagues i protestes per les condicions laborals del professorat. USTEC i CGT consideren insuficients les explicacions i exigeixen responsabilitats polítiques. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, fins i tot ha reclamat la dimissió de Parlon i ha anunciat accions judicials. Experts alerten que aquestes infiltracions poden vulnerar drets com la llibertat sindical, el dret de reunió o el dret de vaga. A diferència d'un agent encobert amb autorització judicial, aquestes operacions es mouen en zones grises de legislació i sota protocols sovint classificats com a secret oficial. La gran pregunta que queda oberta és si en una democràcia la prevenció policial pot justificar la vigilància de moviments socials i sindicats, i sobretot qui controla els límits d'aquest poder. És dijous 14 de maig de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que també no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu. El Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45 la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevista a Josep Permanyer per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els Trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc que ho farà doncs amb en Jordi Domingo, a veu i guitarra, i també en Jordi Aranda, bateria del grup. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i, com sempre, cada dijous a la Foc Lent, avui, per exemple, l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan parlarà amb Núria Ibáñez del refugi del Pla de l'Arola. A 10:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Ja fa 5 mesos de la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Sant Sadurní d'Usormort, amb motiu de la projecció d'un parc de natura amb animals en una superfície de 1.000 hectàrees de la finca Masferrer. Ara, sota el nom de Salvem les Guilleries, s'està constituint un moviment opositor que ja compta amb més de 1.200 adhesions. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El projecte de crear un parc de natura amb animals a la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Usormort és cada cop més una realitat. Dimarts, al Parlament de Catalunya, el president de la Cambra de Comerç a Osona, Josep Pujades, ho va mencionar.
3: És un antiincendis increïble entre un parc natural de Montseny densament arborat i l'espai de les Guilleries, 1.000 hectàrees d'un sol ajuntament, d'un sol propietari que es poden transformar en un parc que estarà vigilat 24 hores, 365 dies, pasturat.
2: Però, per altra banda, veïns i veïnes del municipi veuen aquest projecte amb un impacte negatiu que transformaria profundament el territori. Per aquest motiu ha nascut la plataforma Salvem les Guilleries, que denuncia aquesta situació. Ho explica la seva portaveu, Anna Girbau.
4: S'ha projectat un parc del qual no tenim informació. Sabem que s'està treballant a l'ombra, però tota la informació que anem rebent és a través dels mitjans de comunicació. Llavors, denunciem aquesta falta de transparència i denunciem que es projecti un parc d'aquestes característiques al municipi. Per la informació que tenim, és un projecte que pretén fer un parc d'animals de 1.000 hectàrees. Pensem que Port Aventura, per exemple, té 52 hectàrees. Per tant, estaríem parlant d'un parc de 20 Port Aventures en un municipi de 3.000 hectàrees. És una absoluta bestiesa. A més, suposa doncs, el tancament i maltractament animal. A més de l'impacte territorial, l'impacte ambiental.
2: Amb més de 1.200 adhesions, la plataforma posa en alerta l'ús de recursos com l'aigua i la construcció d'infraestructures per visitar el parc, com també la incertesa sobre el benestar animal. El fet de donar feina a 100 persones en un poble de 70 els sembla també un fet desproporcionat. Aquest dissabte es reuniran a l'Ajuntament del municipi, on començaran a preparar les diverses accions que duran a terme des de la plataforma.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi. Un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi. El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria. Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors d'aquest conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les delegacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
6: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
5: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
7: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
5: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
8: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari. El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
5: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I l'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'ha completat al 100% les obres d'urbanització de la zona Laia de Déu.
1: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment. Una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte, que es va fer divendres passat, permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del Consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació La Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar les obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: I Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, habilitat prop de la carretera de Ribes. L'Ajuntament ha invertit uns 90.000 euros en l'adequació de l'espai i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les cessions de finques de propietaris privats. Andreu Jiménez.
2: Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, en paral·lel a la carretera de Ribes. En la darrera modificació del POM, l'espai que ocupa el parc quedava tipificat com a inundable. La superfície tenia 5 propietaris, dues famílies que van cedir les finques que tenien per fer el parc, dos privats més l'Ajuntament. Amb els altres dos privats, en un cas es resol amb una permuta i en l'altre amb una expropiació. Així doncs, el parc ja és una realitat per a tots els aiguafredencs i aiguafredenques. L'alcalde d'Aiguafreda, Miquel Parella, en parla.
9: Aiguafreda, molta gent viu en cases, però n'hi ha molta que viu en pisos. Qui té la sort de tenir un jardí a casa seva pot gaudir de la natura al costat. Però qui viu en un pis, aquí hi té també el seu gran jardí, un patrimoni col·lectiu perquè en pugui gaudir.
2: El parc ocupa una superfície de 8.800 metres quadrats i es serpenteja un camí per a vianants de 300 metres de longitud. L'Ajuntament ha invertit prop de 90.000 euros en l'adequació de l'espai.
9: Era un espai selvàtic, deixat, era un abocador, hi havia runa, hi havia... Era un espai que no podíem permetre'ns tenint aquí al poble. Llavors vam tenir aquesta idea i crec que finalment hi hem arribat, però amb moltes dificultats. Però aquestes ja no compten, perquè ara l'important és que ja ho tenim.
2: El parc s'ha dissenyat amb les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha configurat amb una pendent suau que, en cas de crescuda des del Congost, aquest desnivell d'herba ha de permetre esmorterir la velocitat de l'aigua i evitar la seva acceleració. També s'hi ha instal·lat 4 bancs amb els noms dels rius i rieres i torrents del poble. Dissabte es van celebrar un acte de reconeixement a les famílies que han fet les donacions de parcel·les i que han permès tirar endavant el projecte.
0: I la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés seran els padrins d'honor del casament a pagès a Ripoll, Isaac Muntades.
5: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudal. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els cabrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la Casa Pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el Ball dels Tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el Ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el Ball del Contrapàs. Tot seguit es farà el Ball del del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.
0: Ens trobem a la setmana del grup social 11, que aquest any dedica a la tecnoinclusió. Per aquest motiu, l'entitat organitza diverses activitats per donar a conèixer la tasca que duen a terme, Andreu.
2: I l'atleta Pere Casacoberta es va sumar a les activitats de la setmana del grup social 11 a Catalunya. Amb els ulls tapats amb un antifaç, va haver de preparar un esmorzar a les fosques per poder veure i explicar en primera persona com és la vida d'una persona que no hi veu. Albert Turón és el director de la 11 a Vic.
10: Una cosa és que nosaltres podem explicar des del nostre punt de vista i una altra cosa és situar una persona evident en una acció quotidiana que podem fer nosaltres per tal que ens pugui explicar quina ha sigut l'experiència i com ho ha viscut i veure com el que ens podem imaginar que pot ser impossible amb l'ajuda dels tècnics doncs pot fer-ho realitat.
2: Casacoberta es va fer pa amb tomàquet i un cafè amb llet.
11: M'ha costat més és la cafetera. L'experiència ha sigut difícil. I la veritat és que me n'he sortit bastant bé, el que passa que, esclar, ho tenia tot a mà, no?
2: Tot plegat, però no ho va fer sol. Va comptar amb les indicacions d'un tècnic en

0: rehabilitació i amb diversos aparells adaptats, com ara un telèfon mòbil que mitjançant la guia li descrivia què tenia al davant. El tècnic de rehabilitació de l'ONCE, José Analdaz, explica com es va sentir casa coberta.
1: Espera... No ha tenido miedo de probar cosas, de tocar, de hacer, de experimentar. Y él mismo se ha dado cuenta que tenemos recursos propios, que sin decirle nada cómo poner la mano, cómo buscar, lo ha hecho.
2: Ahora n'hi ha d'aquestes persones, però jo solament en parlava abans, ara imagineu-se fa 50 anys enrere, o 100. Ara en parlàvem de l'edat mitjana, esclar, aquella època un cec que feia, en canvi ara té més mitjans, no? Per sort. I hi ha organitzacions com l'ONCE que t'ajuden.
0: Al final, i amb la presència d'afiliats, van compartir unes paraules i van esmorzar el pa amb tomàquet i el cafè, que sense beure-hi es va preparar ell mateix per esmorzar.
3: L'Espai Gastronòmic i Cultural del Tarambana ha acollit una nova jornada dels vermuts literaris, aquesta vegada amb l'escriptora i veïna de Cardedeu, Eva Baltasar, qui ha passat diverses vegades per aquest projecte literari, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, bon dia. L'autora ha presentat Peixos, la seva darrera novel·la, una obra que comença amb un amor a primera vista i a poc a poc la protagonista va descobrint la persona de la qual s'ha enamorat. Una novel·la que Baltasar ha classificat com una història d'amor monstruosa.
5: Mira, mentre s'explora aquest amor des d'aquest punt de vista una mica més fosc, perquè crec que històries d'amor monstruoses o tòxiques, més o menys, n'hem viscut tots i totes, i per tant és com gairebé un universal, no?, i jo mateixa n'he viscut i ha estat una manera d'anar cap allà, disseccionar i investigar una mica què és el que va passar.
4: Baltasar ha destacat també el procés d'escriptura de Peixos. Explica que ha estat molt lent i alhora cuidat.
5: El procés d'escriptura dels Peixos ha estat, com solen ser les meves novel·les, molt lent, no?, de treballar molt el llenguatge, de buscar molt la música, el ritme, de crear moltes imatges per dir poques paraules el que hagués pogut explicar en paràgrafs, i molt d'anar reescrivint i d'anar coneixent dia a dia qui són aquests dos personatges.
4: A mitjans de juny es celebrarà el vermut literari que posarà punt final al projecte. La creadora i presentadora dels vermuts literaris, Clara Martínez Clavell, ha fet una valoració d'aquests 10 anys conversant amb autores i autors del panorama literari català.
6: Per mi el més important seria que el projecte, amb la idea que va començar, que fos un altaveu a la literatura que tenim al nostre país i tenir l'oportunitat de conèixer els seus creadors i creadores, per mi l'objectiu era que aquestes persones que vinguessin aquí, aquests escriptors i escriptores, fossin tan locals, gent jove i gent més coneguda, no? Fer com una mica la barreja de tot això, i crec que ho hem acomplert i ho hem mantingut durant els 10 anys.
4: Clara Martínez ha volgut enviar també un missatge d'agraïment tant als convidats com al públic i a tots els col·laboradors.
6: Doncs molt agraïda, molta il·lusió d'haver arribat fins aquí, i sobretot per mi és un acte de generositat, no?, explicar el procés de creació i explicar una mica doncs, com s'ha gestat cada un dels llibres que han escrit. Per tant, milions de gràcies tant als autors, autores, editorials, el Compàs, el Tarambana, a tota la gent que ha vingut. Vull dir que molt, molt agraïda.
4: Vermuts literaris celebrarà un nou vermut el dissabte 6 de juny amb Estel Soler i tancarà el projecte definitivament el diumenge 14 de juny, posant punt final a una dècada de converses, llibres i complicitats entre públic i autors i autores. Un projecte que ha reunit més de 90 escriptors i escriptores i que s'ha convertit en una cita cultural de referència a la comarca.
3: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la qual la cantant és una de les 40 aspirants de l'Alanada, Enric Rubio.
4: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén, o A la voreta del foc de l'Osa, són algunes de les cançons que formen part de Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas.
7: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també d'expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
4: El projecte de Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardeu amb l'Helena Mas a la veu, la Clara Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Furti a la bateria i Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tas de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cardeuenca, com més dit Ona, forma part del concurs de l'anada.
7: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè

0: i la Regidoria de Cultura.
1: I dilluns a la tarda i amb la temporada ja acabada, la Unió Esportiva Tona va anunciar que Raúl Page no continuarà la temporada vinent com a entrenador de l'equip. Andreu.
2: Page es va incorporar al club al desembre de l'any passat, a mitja temporada substituint Eduard Fortet, l'entrenador que havia iniciat el curs. Durant aquests mesos al capdavant de l'equip, l'exentrenador d'equips de tercera ref com l'Escala i la Muntanyesa no ha aconseguit situar el conjunt tonenc en places de playoff amb un balanç de 6 victòries, 10 empats i 3 derrotes en 19 partits. El club ha manifestat que és una decisió presa de mutu acord entre les dues parts. El seu segon entrenador, Àlex Font, tampoc continuarà vinculat al club.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon dijous.
4: Molt bon dia. Ja som dijous. Avança de pressa la setmana. Estem, de fet, ja a les portes d'un altre cap de setmana. Ja a mig maig. Déu-n'hi-do, eh? Sembla que fa 4 dies que comencéssim l'any i ja estem a mig maig. Vull dir que en 4 dies estarem a Sant Joan, gairebé. Vull dir que Déu-n'hi-do com va avançant de pressa. I continuem amb aquest mateix temps del mes de maig, amb unes nits molt fresques. Continuen les glaçades a la zona del Pirineu. Fa molts dies que glaça la nit, molts dies, eh?, que va glaçant la nit. És bo això, que vagi glaçant, encara que ja estigui el mes de maig avançat. I unes temperatures molt fresques a interior, bastantes poblacions per tot els 5 graus, i moltes per sota els 10 graus. Aquesta fresca que va continuant aquests dies i que, lògicament, no pot durar gaire. Estem aviat en els dies més llargs de l'any, és a dir, els dies que més hores solars hi ha. Per tant, aquesta fresca ben aviat s'acabarà. Però avui no s'acabarà. Avui continuarà aquest ambient suau, amb les temperatures màximes, que els costarà molt arribar als 20 graus. 20-21, tot estirar. Amb nuvolades de tarda, ahir en vam tenir també, però no molt importants. I avui tampoc no seran molt importants ni de bon tros. No hi haurà moltes tempestes. Les nuvolades creixeran, però no hi haurà moltes precipitacions, perquè no hi ha les condicions ideals perquè puguin créixer de manera important aquestes nuvolades. Quedaran avui més cap al nord-est, sobretot cap a l'Empordà. Allà sí que plourà força el dia d'avui, però a les comarques les tempestes seran molt poc intenses i poc extenses. El vent de tramuntana bufarà moderat a les zones més altes del Pirineu i també cap a transversal i el Montseny, i serà un vent destacable, a destacar aquest vent que ens afectarà el dia d'avui. I poca cosa més, dia bastant tranquil, bastant fresc i amb un vent moderat a les zones de muntanya. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Josep Vilanova per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc, que ho farà amb en Jordi Domingo, que és el veu i guitarra del grup, i en Jordi Aranda, que és el bateria. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic, i l'Isaac Muntades a la Foc Lent avui parlarà amb la Núria Ivan del refugi del Pla de l'Arola. A 11:15, com sempre, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries amb l'Isaac Muntades. Tot això en 3 minuts. Que vagi bé. Fins ara.
5: El nou FM.

0: el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
3: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
4: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
5: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
6: Visca passi què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
7: Un espai per compartir.
8: Et vaig d'allà.
9: I veus el món des d'un altre punt de vista.
10: A Discapacité parlem de totes les capacitats.
6: Cada dimecres a les 8 del vespre al 9FM.
11: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
12: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana al Jazz Club amb Susana Carmona.
13: Jazz Club, dimarts a les 11 de la nit. El 9FM.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
15: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
16: Bon dia d'enhorabona.
15: Bon dijous. Com portem aquest dijous?
16: Bé, el portem bé. Ja...
15: A la recta final.
16: Recta final. Estem de baixada.
15: A les portes del cap de setmana.
16: Ja hem pujat el Tourmalet i ja l'estem baixant.
15: Doncs va, Andreu, començarem per als diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
16: Així és, que avui titulen Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. I a la imatge principal, ahir va arrencar l'any parlamentari al Regne Unit, amb el seu primer ministre al punt de mira, ja que molts, fins i tot membres del seu partit, demanen que faci un pas al costat arran de les eleccions que va haver-hi el passat cap de setmana a Anglaterra. I a la imatge doncs es veuen el rei Carles que durant ahir al Palau de Westminster llegint el discurs d'obertura del Parlament juntament amb la reina d'Anglaterra.
15: Seguim per al diari Ara.
16: El diari Ara, que també es fa ressò d'aquest cas de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea d'educació, per l'on es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet un fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I a la imatge destacada, doncs avui havia... el president dels Estats Units s'ha anat cap a Xina, on feia molts anys que no trepitjava la Xina, Donald Trump. És la segona vegada que hi anava i allà s'ha trobat amb Xi Jinping. I el titular és: Trump torna a una Xina més competitiva, gairebé una dècada després de la seva última visita, i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà, Donald Trump, va aterrar a la Xina, que en aquest any... que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. Ja la imatge és la rebuda de Donald Trump a l'aeroport, allí, bueno, que va ser, jo crec, rebut com si fos una celebritat.
15: Ai, mare meva. Andreu, seguim per la portada del periòdico.
16: La iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat és el que sobre el tema que parla avui el periòdico, i el que llegim: Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. I a la imatge destacada, doncs, venedors del barri. Tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. Un tema que no acaba sent sempre d'actualitat mediàtica i que els mitjans en parlin, però sí que sempre és un d'aquests aspectes que sempre és allà. Els venedors de botigues de barri, que malauradament s'estan perdent a causa de les...
15: de la gentrificació, del turisme i de tota la resta.
16: Sí.
15: Andreu, seguim i acabem el repàs de portades del diari Ara per el punt avui.
16: Les xarxes que devoren els joves. Les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I a la imatge, doncs, es veu un infant tocant una tablet que és una... just el veuen en una aplicació de sèries i pel·lícules, doncs mirant allà què poder consumir.
15: Exacte. Sí. Doncs obrim la mirada, anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
16: L'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. Els traficants amplien les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra. Defensa identifica cada setmana 50 vaixells d'una flota fantasma russa en aigües de Canàries i Andalusia. Això que ha sigut un tema, doncs, que... ahir se'n va parlar molt. I pel que fa a la imatge destacada, és la mateixa que veiem al diari Ara, ahir quan Donald Trump va aterrar a la Xina per aquestes trobades entre els dos països, entre les dues grans potències mundials, la Xina i els Estats Units.
15: Exacte. Seguim per la portada del Mundo.
16: Titular: Riquelme desafia Florentino a opat per l'operació Quila. Riquelme, per posar en context, és el principal opositor que es postula per les eleccions del Real Madrid. Aquest empresari que, de fet, dona Florentino Pérez, anava a dir Donald Trump, que tampoc hi ha molta diferència, veient les últimes compareixences del president del Madrid, doncs és el principal candidat opositor a Florentino en les eleccions que va convocar el president del Real Madrid. I bé, el que llegim és: l'empresari alicantí dona un pas al capdavant i li exigeix per carta un procés transparent. Li recorda que té patrimoni de sobre per aconseguir els avals i presentar candidatura. Tejo va deixar la seva complicitat futbolística i financera amb el nebot de Galán al comprar Iberdrola de Mèxic. I a la imatge destacada, doncs, ahir hi havia el jurament dels nous guàrdies de la Guàrdia Civil, d'aquest cos, i van haver-hi pitades sobre Marlaska, que és la imatge més gran d'avui del Mundo.
15: Seguim per la Razón.
16: El blindatge de Marlaska obre noves esquerdes al govern. Moncloa no sap com tapar l'error amb la Guàrdia Civil i vol anar-se'n, i Sánchez no el deixa. Només el president sap per què l'ha de mantenir. El PSOE escala la tragèdia a la cita del 17M. I a la imatge, doncs, es veu ahir en el jurament de guàrdies a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Sí. I també un dels altres temes a destacar de la Razón és ahir l'entrevista de Florentino Pérez juntament amb un dels seus, podríem dir, periodistes preferits, Josep Pedrerol. Florentino Pérez, i són declaracions seves: s'ha acabat que manin els socis al Madrid. No vull res amb un club que ha pagat els àrbitres durant dues dècades, fent referència al Barça.
15: Mare meva. I, Andreu, acabem aquest repàs de portades per la de l'ABC, que ahir va ser una...
16: Va ser crítica amb Florentino Pérez.
15: Exacte.
16: Avui, doncs, anem cap a les eleccions d'Andalusia, que estan a tocar, ja les estem tocant amb els ditets. El govern esquiva l'efecte Montero. No és un plebiscit per Sánchez. Marca distàncies a nivell nacional davant el temor a una debacle electoral a Andalusia de l'ex-vicepresidenta i es defensa davant els que acusen el PSOE d'enviar-la al matader, a l'escorxador, perdó. Mm-hmm. En que no havia ningú millor per triar. Condemna també per un fall mortal els cribatges de mama a Montero de la consellera de Salut. I a la imatge es veu a Pedro Sánchez en un acte de campanya que va intervenir ahir juntament amb la exvicepresidenta i candidata per la presidència d'Andalusia, Maria Jesús Montero.
15: Mm-hmm.
16: I sí que es veu avui a la part
15: inferior... Li dediquen una part inferior, eh?
16: Sí, que és... Deu ser, és un article d'opinió d'Ignacio Camacho, Florentino davant els seus fantasmes.
15: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
16: Fins ara, bona.
12: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
15: Passen 7 minuts de 9:45. Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
8: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món. Però bé, ja el tinc aquí, Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
17: Bon dia i bona hora.
8: A veure, clar, 30 edicions, o sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
17: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem. Només vam pensar, quan vam començar, doncs, a fer aquesta... Vam fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, de continuar. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar. Ara som 2 actius i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem, hi serem potser nosaltres tirant el del carro. Però, si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també doncs, ja ens ajuden doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
8: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera. Però d'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú cacereta o és algú que neix per pura curiositat?
17: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president fa 35 anys, vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codinenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal, vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles que d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent doncs de buscar gent que tenia rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I a partir d'aquí doncs vam conèixer alguns que ja hi havia una associació de Barcelona que del Tiquari Xerrier, d'un que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la fira de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la Fira del Rellotge, que és única, tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únicament i exclusivament volem coses doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que esclar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs siguin com sigui, de tota mena.
8: Ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, ve que hi ha tot un univers en quant a això. Com, clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són continuant sent analògics?
17: Home, no, home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són aquests digitals. Però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyet, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir doncs ara farem uns rellotges joia i ara els rellotges aquests mecànics i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen i com que en fan sèries limitades aquests doncs han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres doncs només miren de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que fa així, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, esclar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem,
8: sí.
17: Doncs com... Bueno, doncs aquests, esclar, aquests pràcticament són ordenadors que portes
8: a la
17: pulsera,
8: sí.
17: A la muñeca. O sigui que, esclar, no, i el temps tot ho ha canviat tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, esclar, toquem tots els temes, més aviat esclar, vam començar amb rellotges antics i el museu que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces doncs, antigues que vull dir que avui dia doncs, els veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa doncs, de memorar els temps passats, comprens?
8: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys? Algun rellotge que diguis, aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat?
17: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició del museu, doncs, esclar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però, per exemple, en tenim un, que una maquinària és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. I canta com un canari, es belluga com un canari, wow. Dins de la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, esclar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800 que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
8: O sigui, m'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges i em sembla molt maco alhora i també molt curiós perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira del Rellotge, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira del Rellotge de diumenge?
17: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, hem fet les exposicions diferents anys, doncs, algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que és quan que toquen música. Uh-huh. Alguns altres, rellotges autòmetres, que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? Així, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a Butxaca i ni el tempore. O sigui que, clar, sí, tots hi ha moltes curiositats i, a més, poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és mm-hmm. no sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses doncs, especials i curioses i algunes coses doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí, comprens?
8: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna persona, alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 100 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
17: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar. Del campanar, que és una meravella, i és, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que no, la gent no ho veia, perquè avui dia el campanar, com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, ho hem arreglat, perquè sigui segur, amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar, i posem una tela i unes cadires i un vídeo, que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo, que d'aquí veurà tot el que és curiós, aquest campanar, i l'altre de la torre de rellotge, que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien, diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
8: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge, perquè siguin 30 anys més, i moltes gràcies.
17: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge, i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència, perquè el poble és una mica complicat, això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica, d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà l'arquitecte, un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic o el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
8: Doncs moltíssimes gràcies i per 30 anys més.
17: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
15: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui seguirem parlant de cultura, però parlarem de cultura musical, de tradició, i és que no només parlarem amb un grup de música cartadeuenc, sinó que, a més, aquest actuarà ben aviat en el marc de la fira de Sant Isidre, no, Enric Rubió?
18: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant de Trobadors, amb D' i Ors, un grup d'esperit trobadorès que diuen que fa reviure la la llegenda, però jo més aviat diria que sembla que en surti d'una. I és que són tot una declaració de principis i intencions. Energia, força, molt ritme i molt bona feina i tradició. Així que avui, sens dubte, volem saber-ne molt més i saber d'on han sorgit i saber on els podem gaudir. Així que donem la benvinguda als dos Jordis. Avui en Jordi Domingo, veu i guitarra, i en Jordi Aranda, bateria. Molt bon dia i benvinguts al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. En aquest cas, en Jordi Aranda, des del cotxe, crec.
19: Bon dia, efectivament, des del cotxe, a la meva oficina, efectivament.
18: Fantàstic, bon dia. Fantàstic. Molt bon dia als dos. Escolteu, bon dia. Primer de tot, com definiríeu Trobadors? No sé si ho he dit bé, ben entonat, no sé qui vol començar.
20: Sí, ho has dit bé, endavant. Trobadors, que té dos sentits, no? de trobadors, perquè fem música amb esperit trobadoresc i trobar d'ors, no? Anem a trobar la pedra filosofal, l'alquímia, el trobador d'ors.
18: Creieu que l'heu trobat?
20: De moment no, estem a... ho estem buscant, però de moment no hem trobat res. Llavors, nosaltres
19: som
20: un grup...
19: El nom sí que...
20: Com digues, digues?
19: Digues, digues, Jordi, digues. No, que el nom sí que l'hem trobat, música, que ens va costar força. Ens va costar força. La veritat és que teníem moltíssimes idees, perquè som molt creatius, sobretot el Jordi és molt creatiu, i la veritat és que trobar un nom adient a la música que nosaltres volem fer, el que volem expressar als escenaris i el que volem que la gent ens entengui, doncs realment no és fàcil, no? I quan se'ns va ocórrer aquesta idea, bueno, vam divagar moltíssim i al final vam dir, ostres, troba, i dos, i el que deia el Jordi, no? És aquest significat, que és fantàstic, la veritat.
18: Escolteu... Com i quan va començar tot plegat? Perquè, clar, jo quan us he buscat dic com pot ser que siguin alguns integrants d'aquí, Cardedeu, que toquin aquí i que jo m'hagi enterat fa tan poc. I és que, bé, estem parlant d'un grup força recent, no?
20: De fet, el primer concert vam fer-ho el 23 de febrer en el TAC de Cardedeu.
18: Tinc excusa, llavors.
20: I ens vam formar, en un mes o així, no? Vull dir, com a molt portem 3 o 4 mesos.
19: Sí, el Jordi i jo ja havíem compartit una anterior experiència musical durant un any i escaig, quasi dos, molt, molt bona, la veritat, i mira, els camins a vegades es diverseixen i a vegades es tornen a juntar, no? I en aquest cas, doncs, per sort, doncs ens hem tornat a juntar i entre tots hem muntat aquest fantàstic grup, que som de moltes terres de Catalunya, La base és Cardedeu, però som d'arreu de Catalunya, més expandits no podem estar, penso jo. I la veritat és que tenim un projecte molt potent.
20: Sí. Ve de Puig-reig, fins i tot. Ve una noia de Puig-reig. Sí.
18: Ara, fora de càmeres, li preguntava en Jordi, el Jordi Domingo, en aquest cas, dic, ostres, i per assajar, com ho feu? Perquè, clar, no és senzill, venint tants integrants del grup de tants llocs del territori, i em diu, no, és que realment és gent que musicalment té un bagatge espectacular i quan trobem t'ho queda brodat. Cadascú fa la feina pel seu compte, després quan fem les trobades d'assajos més generals, no? Després tot va com volin un llum.
20: De fet, vam tocar la Fira Medieval d'Hostalric i crec que vam assajar dos cops només abans de la fira, però és que, clar, són cracs. Vull dir, quan toques amb cracs, el resultat és espectacular.
18: Escolteu, parlant d'aquests cracs, quants integrants sou? Presenteu-nos una miqueta la banda, per dir-ho d'alguna manera.
19: Mira, jo parlo de la base rítmica, que és l'Anna Raballo, que és la baixista, i jo sóc el Jordi Aranda, que sóc el bateria. Jordi, la resta...
20: Llavors està el Pedro, que és guitarra, que és de Barcelona. Llavors està la Susana Jaén, que ve de Puig-reig, que és la flauta travessera. I el Jaume Barnaus, que ve d'Artés i és el violí elèctric.
18: Escolteu, com veieu l'estat de salut del sector del folk rock? Perquè sou molts els integrants i ara cada cop costa més, no?, trobar un grup nombrós damunt dels escenaris fent aquesta bona música. Tot i així, sembla que últimament ha hagut un auge, no?, per aquesta música de qualitat. Com ho veieu? Com veieu el sector?
19: Bueno, el sector realment de la música com a tal, com nosaltres en teníem fa 15 o 20 anys, és exactament un altre. Realment, nosaltres que ara gravarem el nostre primer tema, hi ha molts productors i productors potents ja ens han dit que instruments acústics realment ja fan servir poc. Amb això em vull fer referir que la música s'ha electrificat, seria la paraula, però no electrificat de la forma que nosaltres en teníem fa uns anys, sinó amb el tema ordinador, seqüències, autotunes, etc. I la veritat és que hem perdut qualitat musical. Aquesta és la realitat. Ara, dintre de lo nostre, doncs, bueno, coneixem a gent que ho fa realment molt bé, molt bé, molt bé, però si t'hi fixes, els grups que són en punters actualment no són el que nosaltres, doncs, això que companyíem fa, doncs, això, uns 15 anys enrere, 20 anys, és una altra manera de veure la música. I la consumim d'una altra manera completament diferent. Completament diferent.
18: Aquí anava una mica, de fet, és que en un panorama musical català, però també d'arreu, no és una cosa endèmica d'aquí, on hi ha una efervescència, potser inclús desenfrenada, molta música que sona, i ara em perdonaran els oients, però que sona molta d'ella igual, creada per una mateixa persona, la seva veu i el seu ordinador, el fet de cantar, i sobretot tocar en directe és gairebé com fer un cop de puny a la taula per defensar les coses ben fetes, no?
20: Sí, ens vam posar en contacte amb un productor, no direm el nom, que és bastant important, i ens deia que feia un any que no gravava cap instrument. Vull dir que tot eren seqüències. I ens vam quedar, dic, hosti, no, doncs nosaltres tot el contrari, eh? Som tradicionals.
18: D'alguna manera s'ha de defenseu això i bé, no sé si us sentiu recolzats i la gent que us ve a veure als concerts, clar, no sé si normalment teniu un públic que sap el que ve a veure o públic que no s'ho imagina i que s'endú una bona i una grata sorpresa al veure tants instruments a l'escenari. Què us trobeu?
20: Bueno, bueno, de fet, de moment he fet només un concert, no.
19: Bueno,
20: digues, Jordi, digues.
19: Però sí que és la... Vale. La realitat és que sempre busquem la sorpresa, lògicament, perquè nosaltres no som un grup mega reconegut, etc etc. Però sí que és veritat que tenim uns seguidors molt fidels. A nivell de trobadors, com fa, doncs això, escassament uns mesos que funcionem, però déu-n'hi-do ja tots els seguidors que tenim, això vol dir que la música que fem, li diem tradicional, i al final em sap greu inclús o trist dir-ho, no? Tradicional, quan hi ha una bateria, un baix, una guitarra, una flauta travessera, un violí, vull dir, tradicional, no sé si seria la paraula adequada,
20: seria
19: perquè per mi
20: artesanal.
19: Fem un rock molt fresc, molt modern, eh? Com seria?
20: Que jo crec que seria la paraula més que tradicional, artesanal.
19: Sí.
20: Quan tu vas a comprar
19: Perfecte.
20: Un fuet, que no és un fuet... No? Tu vas a una fira medieval i compres un fuet artesanal. Pues nosaltres fem una música artesanal.
18: Trobo ben descrit. M'agrada el concepte. Pues s'haurà de començar. S'haurà de començar.
19: És molt bo, és molt bo. La veritat és que sí, Jordi. Sí, sí. Tenim seguidors de tot tipus. Gent que ens descobreix segons el tipus d'espectacle que fem o que volem fer i després tenim persones doncs, que ja ens segueix per les típiques d'Insta, el Facebook, etcètera, etcètera.
18: Escolteu, la sonoritat que teniu ara que estàveu parlant d'instruments precisament, és deguda a com estructureu les cançons o també a la incorporació de certs elements, no? Perquè clar, violí, segons com, clar, violí és un d'aquests instruments, per exemple, que pot sonar de la forma més clàssica, de la forma més tradicional possible, no? Ho tens amb un ventall enorme com tants altres instruments, però a què creieu que és degut? A com estructureu la forma de tocar-les o els instruments en si?
20: Bé, jo crec que nosaltres fem rock normal, bueno, rock pop, una mica javiat, i llavors el que volem és incorporar instruments tradicionals. I a partir d'aquesta fusió, que és el rock folk, no una mica, que pot sonar com més rock normal o més tradicional, depèn quina estrofa, no?
18: I escolteu, ara sempre aquí al Territori 7, ja ho sabeu, sempre tenim 11 minutets, 12 molt a estirar, sempre se'ns va acabant i estem arribant al final, però pregunta que s'ha de fer, sí o sí, obligada. Jo us volia preguntar on us podrem veure, però és que, com el Nell ja ha dit, perquè actueu aquí a casa d'aquí molt pocs dies en el marc d'una fira, vaja, reconeguda arreu de tot el país, és a dir, Sant Isidre, aquí a Cardedeu. Podríem dir gairebé una prefesta major. On, quan ho fareu i com són les ganes que teniu?
20: No, de fet, a mi em fa molta il·lusió perquè ho tinc a un minut de casa, sí. Puc anar caminant, és música, centímetre zero.
18: Sí, saps què vol dir això, no? Que tindràs a tots els integrants dormint a casa.
20: Sí, ho he pensat, ja els convidaré a sopar. Doncs sí, toquem el dia 23 de maig, un dissabte, a les 8 de la tarda, que serà com un vespreig, no? Un vespreig, i què anava a dir? Ah, sí, a la plaça de Fontova. Antonyita Fontova.
18: Antonyita Fontova, és el centre de tot. Tothom que passa per Sant Isidre passa per allà. Bé, també suposo que fa il·lusió no veure cares conegudes del poble, gent que coneix i que potser inclús algú encara no sap ben bé aquesta nova aventura on estàs. És un molt bon escenari, no? Fira Sant Isidre. També, sí. Evidentment, no és una fira medieval, però una fira de ramaderia, també... Jo crec que la gent que ve queda molt ben lligat, no? D'alguna manera, també, aquest estil de música.
20: Bueno, nosaltres tampoc ens volem centrar en fires medievals, eh? Que estem oberts a tot tipus de fires, i ara volem intentar fer un nou projecte que... Bueno, primer tenim el projecte de vespreig medieval, i ara volem impulsar el vespreig encantat, també, no?, d'anar a fires de bruixes, esotèriques... Bueno, qualsevol tipus de fira de Catalunya ens encanta, no? Seguint aquest concepte d'artesanal, o que dèiem, fires artesanals. Fires de la cervesa,
18: Doncs mira, amb això ho deixem, ens ho apuntem a totes les persones, els programadors, que d'aquí, fet aquí que reunia una borrada de gent que programa música i festivals, com sempre dic, que estem mal acostumats en aquest poble, que ho tinguin molt present, que esteu aquí, heu arribat, trobadors, grup folk rock d'esperit trobadoresc. Estem parlant amb Jordi Domingo, veu guitarra, Jordi Aranda, bateria, són molts més, no ens hi cabien a pantalla, des d'aquí els enviem una forta abraçada, escolteu, molta sort i encerts, que el camí molt llarg, que us ho passeu molt bé i sobretot ens veiem a places i a teatres i escenaris.
20: Molt bé, doncs moltes gràcies i encantats que pugueu venir als nostres concerts i gaudir de la música artesanal.
19: Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, la vostra atenció a la ràdio i endavant, aquí estem pel que vulgueu. Moltes gràcies.
18: A reveure, salut i música.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
15: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és They Long To Be Close To You de Carpenters, i és que la cançó del duet nord-americà la van publicar el 14 de maig del 1970. Els autors de la composició són Burt Bacharach i Hal David, un dels duos més famosos dels compositors del pop. La veu principal és de Karen Carpenter, considerada una de les millors veus del pop dels anys 70.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Amb motiu de la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tindrà lloc els pròxims dies 16 i 17 de maig, és a dir, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, Renfe oferirà més de 64.800 places addicionals amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels aficionats entre Barcelona i Montmeló. Per donar resposta a l'increment de la demanda, la companyia reforçarà les línies R2 i R2 Nord de Rodalies, assegurant una oferta de fins a 4 trens per hora i sentit durant les franges de màxima afluència. Concretament, el servei s'intensificarà el dissabte entre les 7 i les 11 del matí i entre les 4 i 6 de la tarda, i diumenge entre les 6 i les 11 del matí i entre les 3 i les 7 de la tarda. Aquest dispositiu especial permetrà garantir una freqüència mitjana d'un tren cada 15 minuts per sentit en la connexió entre Montmeló i Barcelona durant els períodes de major afluència prevista. Així mateix, es reforçarà el servei en relació Granollers-Centre Castelldefels per facilitar la mobilitat. S'agraeix el dispositiu. En el meu cas, anirem amb cotxe, perquè em vull assegurar de no perdre'm les sortides de les curses i arribar a temps, que van molt de pressa. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3 o també al servei alternatiu d'busos.
3: Doncs, Ona, bon dia. No, pel que fa a la línia R3 no hi ha cap incidència, per tant, normalitat a la via. Pel que fa a les carreteres, igual, però ho hem de destacar, ja que avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, és a dir, Catalunya Central, cosa que ens afecta aquí a Osona, els professors i els docents avui havien convocat, era vaga per territoris i tocava la nostra zona. Hi han hagut marxes lentes, però no ens han destacat cap tall de carreteres. Per tant, normalitat a les carreteres, com per cosa que ahir, per exemple, sí que va tocar la zona del Baix Llobregat i també el Penedès, i allà sí que van tallar carreteres els professors. Però avui, amb les manifestacions, no s'han dut a terme aquestes protestes.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu, i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món gastronòmic del nostre territori amb l'Isaac Muntades, però abans fem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal del municipi. Un acord que fixa els usos al percentatge de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
2: Teníem un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
1: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miní, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
3: I ens faltava, és un conveni, un marc en la qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, el tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador. I és un recurs miner, però a diferència del resta de recursos miners que l'objectiu és esgotar-lo i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
1: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels països catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cantant és una de les 40 aspirants de l'Alanada. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén o A la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de la Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas.
5: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
4: El projecte Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardedeu amb Elena Mas a la veu, la Carla Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Fortià a la bateria i la Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple de la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tast de cançons de creació pròpia, com Incertesa, amb la que la cardedeuenca forma part del concurs de l'Anada.
5: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema, que va sortir fa 2 dies, el 8 de maig, i avui per primer cop l'he cantat a l'auditori i ha estat un plaer, la veritat.
4: Així doncs, Dona Terra i Cançó, aquest projecte seleccionat per rebre suport a la creació Residències 2026, que reconeix la qualitat artística i el valor cultural de la proposta. És un espectacle que forma part també de la programació cultural impulsada per Cardedeu Inspirant Cultura, amb l'organització de l'Associació de Veïns de Can Serra i la Regidoria de Cultura.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, 4 dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i de la instància, no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Riba, Joaquim Roquer.
8: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades.
6: Doncs avui anem molt amunt, Ona, perquè volem conèixer la realitat del refugi del Pla d'Arola, que això és el veïnat de Ribes Altes, el terme municipal de Ribes de Freser, i per fer-ho ens acompanya la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar aquest refugi, que ho fa juntament amb, doncs, amb l'Armand Casador. Bon dia, Núria, i moltes gràcies per ser al Territori 17, haver baixat des d'allà dalt, que suposo que també és, m'imagino que ha de suposar un trasbals, no?
10: Bon dia, bueno, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, perquè el refugi, mira, no havia pensat mai que acabaria en una entrevista de ràdio, així que merci.
6: Ja no ho podràs dir. I res, per començar, m'imagino que també viure en un refugi suposa renunciar una mica al poder sortir de la feina i desconnectar, no? Perquè és una mica com estar en un hotel, potser, fins i tot, d'alguna manera. No sé si vosaltres dos hi viviu allà normalment.
10: Mira, nosaltres durant del 15 de juny més o menys al 15 de setembre vivim allà. Només baixem al poble a buscar les comandes i a rentar la roba i a fer canvi de gènere, diguéssim. Mm-hmm. Nosaltres vivim la resta de l'any a Ribes, al poble, i pugem amb un vehicle o caminant. Normalment amb vehicle, perquè per sort és un refugi que encara està una mica ben comunicat, hi ha una pista forestal que s'hi accedeix, i així podem carregar més les coses. Ara estem entre setmana a Ribes i pugem els divendres fins als diumenges. Hi ha setmanes que pugem més d'hora perquè també tenim reserves, depèn de la setmana. Aquesta, per exemple, ens has enganxat que estàvem a Ribes, poble, mm-hmm. però demà pugem.
11: Demà pugeu ja al refugi. Explica'ns una mica, ara m'ho comentaves una mica, les hores que teniu oberts i els períodes, entenc que és l'època que hi viviu, no?, que està obert.
10: Sí, o sigui, obrim sempre tots els caps de setmana de la primavera mm-hmm. i de la tardor. És a dir, a partir del 15 de març, més o menys, obrim tots els caps de setmana i festius, els ponts, la Setmana Santa també fem tota la Setmana Santa com de les escoles, diguéssim, i a l'estiu obrim cada dia. A l'hivern obrim per demanda prèvia, perquè fins ara no teníem aigua. L'aigua se'ns congelava perquè ve del torrent. Llavors, no teníem aigua i a l'hivern era impossible treballar. El que fem ara és que tenim un dipòsit. Fa 2 anys vam poder fer unes obres de millora gràcies al Parc Natural, i tenim un dipòsit on tenim encara una reserva d'aigua, i això ens permet que alguns caps de setmana de l'hivern puguem obrir. Aquest any, per exemple, hem pogut obrir un cap de setmana de desembre, un de gener i un de febrer.
11: I la resta de l'any, em comentes que viu a Ribes, què feu? No sé si teniu alguna altra feina, si això es pot compaginar, diguéssim.
10: Sempre ho hem intentat compaginar, perquè sí que realment és molt demandant a l'estiu, el refugi, perquè allà sí que vivim allà i ho fem tot allà, però la resta de l'any, com que treballem només això 3 dies, ens ho intentem compaginar. Jo, per exemple, treballo també fent tallers d'educació ambiental, d'apicultura. I sí.
11: De fet, una vegada, aquí al Territori 17, a la secció d'astronomia, vam entrevistar una persona de la Vall de Ribes que feia mel. Ara no recordo el nom, ja em disculparà. Vull dir que per allà sí que és l'únic lloc que hi ha, bueno, apicultors, no?, aquí al Ripollès, que és una cosa curiosa, si més no. Et volia preguntar també, quan vareu agafar la gestió del refugi? Fa anys ja d'això?
10: Sí, vam agafar el 2021. De fet, era un moment en què la persona que el portava ho volia cedir, perquè ja no volia seguir. Llavors, el 2021 vam agafar nosaltres, vam agafar-lo ja al principi de la primavera, diguéssim, al març ja vam obrir, i des de llavors ho portem nosaltres. A l'equip som l'Armand i jo, que som els que ho vam agafar en el seu moment, però també hi ha una altra noia, una amiga nostra, la Fra, que també treballa amb nosaltres tots els caps de setmana i a l'estiu. A l'estiu sí que normalment som una o dues persones més de reforç, perquè com que treballem cada dia i també per poder fer els descansos pertinents i tot plegat.
11: Clar, el 2021 era l'època post-pandèmia, vull dir, no és... M'imagino que s'ha notat un canvi, no?, en aquests 5 anys, des del 2021 fins ara al 2026, ja ha canviat la cosa. També, no?, el 2021 la gent també tenia moltes ganes de sortir a la muntanya. No sé si això s'ha mantingut o ha estat al revés, hi havia menys gent el 2021 i ara ha augmentat.
10: El 2021 va ser una bogeria, l'estiu, hi havia molta gent a la muntanya, però sí que és veritat que per la resta d'anys hem aconseguit tenir una xarxa de clients bastant estable i estem contents amb això. Per tant, de fet, prefereixo una estabilitat que no un boom, que potser no, aquest moment no podíem ni abastir tot el que ens arribava, perquè al final érem molta gent amb moltes ganes de fer coses, amb desconeixença del territori, i a vegades era una mica difícil de gestionar, perquè les places són molt limitades allà.
11: Ara t'anava a preguntar, precisament, ara que em treus el tema de les places, quantes places teniu? Entenc que hi ha zona per dormir, evidentment, i quin és el perfil de gent que us ve?
10: Clar, nosaltres, quan ho vam agafar, no venia molta gent a fer pernoctes, perquè no ho coneixien tant com a refugi, perquè al final és un refugi forestal, no és un refugi d'alta muntanya. Estem a 1.524 metres. Vull dir, no és un lloc super inaccessible. De fet, hi ha un camí a peu des de Ribes, que són 5 quilòmetres, més o menys, que és xulíssim de fer, l'itinerari, o la pista forestal que es pot pujar en vehicle, que són uns 20 minuts des de Ribes. Vull dir que està bastant accessible. Allà tenim una petita cuina, que és on cuinem, un menjador amb interior amb capacitat de 25-30 persones màxim, també és molt petitó, amb 2 llars de foc, i a dalt tenim una habitació compartida de 12 places i un lavabo. és tot el que tenim. O sigui, és molt petitó l'espai. El que sí que fem és que a l'estiu, o quan fa millor temps, a fora tenim muntada una terrassa ben gran. I perquè és clar, hi ha una esplanada gegant a davant i amb un mirador amb molt bones vistes al Puigmal. Llavors allà sí que muntem taules i a vegades hem pogut fer fins a 60 dinars. Això en època forta, bueno, a l'estiu. A l'estiu hi arribem cada any.
11: Ara et volia preguntar precisament per el tema gastronòmic, que també ens interessa molt. Com es porta el menjar al refugi? És difícil la logística? Ara em deies que

0: Comprem làctics amb escala Esteve de Batet.
1: De Ribes, també,
0: de
1: Batet.
0: De Ribes, sí. Llavors fem, bueno, tenim així la xarxa com de productors que ens ho porten i el dia de les comandes quedem per recollir-ho tot i ho pugem. Normalment ja ens escau bé perquè és a finals de setmana i és el dia que pugem. A l'estiu baixem expressament a buscar-ho i tornem a pujar, diguéssim.
1: Ara em deies això, que feu més de 60 dinars. Explica'ns una mica, què feu? Feu esmorzars, dinars, sopars? Com ho feu? I em sembla que cuineu coses, vull dir, hi ha menús interessants, eh? No és un... La gent pot pensar en un refugi, pot pensar, ostres, no hi haurà molta cosa, però en aquest cas sí, no?
0: Sí, de fet, he de dir que últimament als refugis de muntanya hi ha molts refugis on es menja molt bé, i perquè bueno, a mi m'agrada molt aquest tema, no? I al final també exploro altres indrets, i hi ha molts refugis de muntanya on la gent s'ho curra molt. És veritat que tenim pocs plats, perquè no tenim més espai per oferir-ne més, no? I també tenim unes neveres petites on no podem emmagatzemar il·limitat, i a vegades s'acaben les coses, que aquesta és l'altra, no? Quan se'ns acaba l'entrecot no en tenim més, fins que no puguem tornar a baixar a comprar-ne. I és també la part una mica de la gràcia. Nosaltres el que fem és obrim els matins per esmorzars per fora, de gent de fora del, diguéssim, que no ha pernoctat al refugi, fem a partir de les 9, aproximadament. Perquè la gent que pernocta al refugi esmorza de 7 a 9, més o menys.
1: Més d'hora.
0: Llavors, a partir de 9 a 11 fem esmorzars per la gent que ve de visita, o que ve caminant, o que ve esmorzar. Els dinars els fem de 1 a 4, més o menys, 1 a 3 i mitja, i allà fem un menú, que sempre tenim o un menú d'arròs o un menú de carn a la brasa. L'arròs és de muntanya o de verdures, i carn a la brasa, doncs això, tenim botifarra, cansalada, xai, entrecot, tot així del territori. I llavors els sopars fem, o per les... Normalment, durant l'any, és només per les persones que pernocten, perquè al final ara tampoc venen persones de fora a sopar. Si venen, també les acollim, però no venen massa. Llavors fem el sopar per les persones que pernocten, que és un menú tancat. El que sí que sempre demanem abans de que vinguin, si tenen intoleràncies o segueixen alguna dieta específica, però ho adaptem segons això, però sempre fem, doncs, cuina casolana, el que ens va bé i el que ens escau també per època de l'any, de temporada. Fem cremes de verdures, estofats, sempre fem dos plats. I estofats, bueno, una mica això, depèn de l'època de l'any, intentem cuinar amb el màxim producte de temporada. I llavors a l'estiu fem també sopars per la gent que ve de fora del refugi, que com que també això, ja estem allà cada dia, doncs ens permet també poder-ho gestionar. I allà fem una petita carta, és més de coses de picar, potser.
1: De picar.
0: I així per combinar-ho amb un grup.
1: Déu-n'hi-do, doncs ja ho sabeu, el refugi del Pla d'Arola, a Ribes Altes, a Ribes de Freser, això que deia, 5 quilòmetres caminant, vull dir, no és gaire lluny, no és un refugi inaccessible com ens deia la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar-hi juntament amb l'Armand Casador i també amb altres persones que ha comentat que també hi treballen. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui al Territori 17, Núria, haver-nos explicat tot el que feu aquí al refugi del Pla d'Arola, i ja intentarem venir algun dia, perquè això no queda molt lluny, i suposo que també us alegra, no?, en aquest principi de temporada, que potser hi ha menys gent, però ara aviat començarà la feina grossa.
0: Sí, tant, això esperem.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Núria, i per haver estat avui al Territori 17 amb nosaltres.
0: Merci a vosaltres.
2: Territori 17.
3: Moltes gràcies, Isaac, per parlar avui amb la Núria. La veritat és que, si podem, farem una visita al refugi, perquè tenia tot molt bona pinta. Però després de publicitat tindrem el Guillem Sánchez perquè ens comenti, doncs, els tuits més destacats del dia, i acabarem el programa sobre cinema i sèries. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
5: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
6: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
5: Llibres, papereria i regals.
6: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
7: Avui
2: Històric del Test trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta.

0: Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boigaltés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
2: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
2: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
6: En punt ara mateix, 11:15, al territori 17. I tenim un dia més aquí a l'estudi en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
7: Què tal, com estem?
6: Doncs a tope.
7: Mira, quina millor manera de començar el dia que la que ens relata la Marta.
6: A veure.
7: Atenció, ens diu... El meu pare fa 60 anys i la meva mare li ha fet una llista de 60 coses que li agraden d'ell. Una de les més preferides és... que sempre m'hagis deixat dormir fins a 11:45 els caps de setmana, fins i tot quan els nens eren petits.
6: Oh!
7: Que maco que és l'amor.
6: Això està molt bé.
8: Que afortunada, perdona, que afortunada, no?
6: Exacte, afortunada.
7: Trobar una persona així a la vida.
6: Home, sí, que no et despertin quan... quan menys t'esperes allò que dius, vull dormir una horeta més.
7: Correcte.
8: Jo bon pensava dia. Que una de les 60 et diries, avui per sopar tindré X menú. És que venim
7: no,
8: ara...
7: anem a coses més importants, Andreu, sempre. Anem a coses més importants. Tot i que també que et facin menjar és una gran mostra d'amor.
6: Exacte.
7: De la gent. Va, avui també hi ha un usuari que està molt agraït. Ens escriu, gràcies, noi altíssim, que has picat a la porta per demanar-me si tenia un gat. I m'has vist cridar a la canalla i sortir disparada amb pintes, tirar-me sota un cotxe i agafar el gat. I ens has acompanyat de tornada, sent amable, com si tot fos el més normal del món. Doncs mira...
6: situacions estranyes però que acaben bé.
7: Però està bé, sí, ser agraït i que, evidentment, tot acabi com ha d'acabar.
6: Exacte.
7: Pregunta molt seriosa de l'Aleix avui. Diu, quin sentit té aquesta entrevista si està repetint literalment el mateix que va dir ahir? Diu, per cert, el maquillatge molt bé. Fa molta millor que...
8: ahir era un dels seus súbdits.
7: Correcte. Ahir queda massatget.
8: Sóc Florentineta.
7: Va, l'Àngel ho defineix també com pot i ens diu el futbol, segons Florentino, només contempla un resultat net, la victòria del Madrid, de primer curs d'organització mafiosa.
6: 100%.
7: Correcte, no hi ha competència. No.
8: I ha canviat, eh? Va dir 16 i ahir eren 18.
7: Doncs imagina't. Ah.
8: I no havia jugat, i el Madrid juga avui.
7: Imagina't, imagina't, mare de Déu. Va, som-hi, em sento molt identificat amb això que ens escriu la Marta avui. Ens comenta aquella línia entre berenar el que no toca i fer l'operació biquini.
6: Ai, és que aquell moment de la tarda que et ve com aquella gula tan
7: aquella gula.
6: Bona, que dius, sí, ho faig, no ho faig.
7: Jo faria també l'aportació d'aquell moment del matí que t'entra aquella fina gula.
6: Estem en aquest moment, eh? Estem en aquest moment, eh?
7: I llavors a les 12:15 s'activa el moment del vermut, de les patatetes...
6: És ben bé que el nostre cos està programat per menjar, eh?
7: Correcte, correcte. Va, en canvi, això sí que és insuportable. Ens diuen endavant amb l'època d'anar amb mitjons i xancles de piscina. No, sisplau.
8: No m'agrada.
7: No.
8: Ho associo a un perfil de persones.
6: Jo he de dir que vaig amb les amb mitjons i les Birkenstock, que són aquelles sabates així com... sabatilles d'anar a dormir, diguéssim.
7: Correcte.
6: I porto mitjons. Però ara no ja començaré a anar sense.
7: És una mica més de...
6: Està bé, sí. Aquelles sabates estan molt bé.
7: És una mica més perillosa la combinació de mitjons i xancletes de dit.
6: Uf, però...
7: Que també hi ha gent que fa.
8: No, els japonesos, no, clar. Però
6: els japonesos crec que tenen els mitjons que ja tenen la... forma del dit, sí. No?
7: Perquè van un pas per endavant de
6: òbviament,
7: tots nosaltres.
6: Òbviament.
7: Nosaltres no som capaços
6: d'arribar. Nosaltres som burros aquest. I ens posem un...
8: Nosaltres no veiem el sol néixer.
7: Evidentment. Va, som-hi, que en Jaume s'ha trobat amb això. Ens diu, he anat al cap a demanar hora i m'han colat el moment perquè el meu metge tenia un forat justament ara, quan el meu pla aquesta tarda era fer birres al pub amb uns amics. Qualsevol cosa que em digui el metge serà contrastada amb què m'hauria dit el doctor Guinness.
6: Depèn de què sigui, pots fer les dues coses.
7: Sí, tot i que també si ja tens plans que te'ls xafin així i vam d'entrar a veure el senyor metge, no sé si...
8: Sí, tu ja hauries de ser conscient de si tens metge, no, aquest pla oblida tant.
7: Evidentment. Va, bona aportació d'en Jordi, que ens escriu avui. Vaig ser el primer de la meva família a tenir cotxe. Ni el pare ni l'avi no tenien carnet. La primera vegada que vaig pujar la besàvia al cotxe, veient com anava canviant de marxes, va fer el gest d'agafar el canvi i em diu... Tu, fill meu, condueix, que la benzina ja la remeno jo.
6: Ostres! Ostres! M'encanta.
8: I la roda era quadrada o no?
7: No, no crec, no crec. Quin record teniu del primer cotxe de casa? Perquè jo... genera un gran impacte, el primer cotxe que...
6: El meu primer
7: cotxe,
6: el cotxe dels meus pares, el primer que vam tenir, va ser un Picasso, un Citroën Picasso.
8: Un xarxa.
6: Aquest, i era de color...
8: Platejat o vermell?
6: Verd menta. Verde. És que era una cosa... O sigui, era un cotxe...
7: Se us veia venir de lluny, eh?
6: Era molt heavy. A més, aquest cotxe ara està circulant pel meu poble perquè, bueno, ja fa bastants anys que ja torna a circular i quan el veig penso... Ai, que entranyable la meva oliveta petita.
7: Per tant, fàcil d'identificar.
6: Superfàcil d'identificar.
7: Estava aparcat, sí, evidentment. Sí, sí. Molt d'acord amb aquesta d'Antoni per acabar dues pilades futbolístiques, per acabar la secció d'avui. Ens diu... El gran protagonista del partit... és el nen que no para de cridar Pedri de manera incansable. No sé si us en vau adonar ahir, al partit del Barça.
8: Vaig mirar 45 minuts i m'haig posat el València...
6: Va jugar al Barça ahir?
7: Ahir, doncs, quan va sortir escalfar Pedri a la segona part, hi havia un aficionat...
8: Tota l'estona.
7: Tota l'estona. A més, es colava per al micròfon d'ambient. Pedri, Pedri, Pedri.
8: Això és el que em recorda.
7: Pedri, Pedri.
8: És un cas similar, eh? La NBA... Ah, el torneig de play-in és un partit on si guanyes, passes, i si no te'n vas cap a casa. Hi havia a la filla d'un jugador de la NBA que mentre es tiraven tirs lliures l'altre equip es posava a cridar i se la sentia i fallaven tots els tirs lliures perquè es desconcentrava.
6: No, això està bé.
8: I se sentia, eh?
7: I per acabar, en Pau li respon, diu, Pedri, mi madre es de Tenerife, li ha dit ara. Doncs ja ho sabeu, que si heu d'anar a veure la mà d'en Pedri...
6: Sí, sí.
8: És de Tenerife.
7: Gràcies a aquest aficionat del Barça, suposem, al camp de l'Alavés, doncs... o potser de l'Alavés que volia la samarreta d'en Pedri.
6: Pot ser.
8: Jo també la voldria.
6: Doncs, Guillem, que vagi molt bé, que tinguis bon cap de setmana.
7: Igualment.
6: Ens veiem el dilluns amb més novetats.
7: I esperem que amb bones notícies esportives del cap de setmana, que tenim moltes coses en joc.
6: Esperem. Exacte.
8: Si juga molt.
6: Sí. Que vagi bé, Guillem.
7: Bé,
6: adéu. Adéu, adéu. Passen 6 minuts de 11:45 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada el programa parlar sobre cinema. I això ho faran avui en Joan Garcia i l'Isaac Muntados.
9: Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música de Bruce Lee, com sempre una setmana més, entrem en la secció de cinema que ens acompanya, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Gerard Fosses. Bon dia, Gerard, com estàs?
10: Hola, què tal, Isaac?
6: Per demano,
9: ja veus,
6: Isaac...
9: que no hi ha en Joan, avui ens ha abandonat, ja saps que de tant en tant en Joan fa...
10: A vegades ho fa, a vegades ho fa.
9: Sí, fa com es deia allò, pelles, no?
10: A fer campana.
9: Fer campana, exacte. No em sortia en català. Sí. Doncs si et sembla, podem ja anar de cara a barraca i així també anem explicant una mica el que tenim aquesta setmana a la cartellera, als diferents cinemes. Què prefereixes, que tiri directament o...?
10: No, ja no hi ha ni els títols, perquè és una setmana així una mica per tots els gustos, hi ha de tot. El que em sorprèn és que l'estrena que per mi és la més destacada de la setmana, sempre fem això, repassada dels principals cinemes o multicines de la zona, aquesta del Sucre no la posen, cosa que em sorprèn, perquè és segurament una de les pel·lícules de terror de l'any. Mira que en portem unes quantes, però aquesta crec que és de les esperades. Si et sembla, tirem el trailer i en parlem. Es titula Hokum.

0: ¿Su primera vez en Irlanda?
1: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
0: ¿Por qué no lo hicieron?
1: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
2: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
3: Ara estava mirant el tràiler, Gerard, i realment sí, hi ha gent rara i sembla que fa bastanta por, tot plegat.
4: Sí, és que és una pel·lícula de terror, a més de com l'antiga usança, d'aquestes que es diuen... Bueno, una pel·lícula de fantasmes amb terror folclòric pel mig. I ve de la mà d'un director que té una trajectòria curta ara mateix, aquest director irlandès que es diu Damien McCarthy, però que ja té dues pel·lícules al darrere que realment han estat bastant notòries. Una és Cabit, de l'any 2020, i Oddity, que fa dos anys a Sitges, doncs, també va ser una pel·lícula bastant sorprenent. És un director que aposta per aquest terror més pausat, diguem, amb escenes que es converteixen molt malsanes, amb espais molt tancats, buscant localitzacions això més aviat opressives. Hocum, bàsicament, era el menjador d'una casa. Ai, perdó, amb Modity. I amb Hocum estem parlant d'un hotel encantat. Mm-hmm. I, bàsicament, això és una atmosfera que es va transformant a poc a poc. I, a més, això és una pel·lícula on el protagonista és un escriptor de terror, justament, que visita una aquesta mena d'hotel hostal irlandès, que és hi va per llançar les cendres del seu pare, que s'ha mort, i sembla que aquesta casa doncs, està com encantada per una bruixa. I diguem, aquesta premissa doncs, li dona aquest àmbit per entrar en aquest punt més cultural, més lligat al folk horror, més lligat a la superstició, i alhora una història de fantasmes que té a veure amb, com moltes històries de fantasmes, amb la guarició d'un trauma a través del relat, no? I això és una pel·lícula realment molt, molt potent i molt interessant, que crec que a molts els servirà per descobrir un autor, perquè és la primera vegada que té una estrena comercial una mica potent, i crec que això, pels fans del terror doncs, els agradarà molt, i, bueno, i pels que no són del terror doncs, també s'hi poden aficionar ara.
3: La veritat és que m'ha cridat molt l'atenció el tràiler, perquè sí que les pel·lícules de terror a vegades, doncs bé, n'hi ha moltes que ara ja no fan molta por, no? Que es dediquen sobretot a fer un enllaç de jumpscares, no sé si serà el cas, però bueno, ja he vist alguna escena, també hi ha una escena d'una televisió que apareixen coses que no que surtin de la televisió, sí. però m'ha semblat una mica per un moment de Ring, després ja he vist que no, però la veritat és que té bona pinta,
4: Sí, ja et dic, és un director que aposta pel terror en ferm, sense barrejar-hi comèdia ni res. Òbviament, a vegades hi ha un punt així d'humor negre i tal, però és molt terror pur i dur i que funciona molt bé sempre. I sempre com mantenint un to constant amb uns certs pics. Òbviament hi ha aquests jumpscares o ensurts, però vaja, està molt controlat dintre l'ambient i no és efectisme, o sigui, és realment algú que controla el llenguatge cinematogràfic i algú que sap el que fa.
3: I com deies, això, només a l'Ocine, és estrany que no sigui el Sucre, perquè és una pel·lícula que també és molt comercial, no?, en definitiva.
4: Sí, bueno, el Sucre també va fer coses així estranyes, vull dir, que ara estan posant Top Gun, que es va reestrenar la setmana passada, vull dir, no sé, a veure si canvien de parer.
3: Molt bé, doncs va, anem a per la següent, que em sembla que també està bastant bé aquesta.
4: Sí, aquesta, bueno, aquesta ens l'agafem una mica més amb pinces. De fet, és un remake i jo el que recomanaria és la pel·lícula original. Però, vaja, és una comèdia negra, adaptada també als temps actuals. Es titula Jugada Maestra.
5: Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
6: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
5: Ya ves. Pero no en el centro.
6: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
5: La heredaré. Algún día.
6: Vale, llámame cuando los hayas matado a todos.
3: Aquesta frase última, Gerard, és una premonició una mica, perquè sembla ser que per aconseguir la fortuna haurà de convertir-se una mica en un assassí, no?
4: Sí, és de fet la seva intenció, no? És aquest hereu d'una fortuna milionària. El que passa, una mica en la línia de Succession, no? És en aquest cas, aquesta és la vuitena persona a la línia de successió, perquè hi ha altres parents que van abans. I el que creu, doncs, és per aconseguir els diners, doncs, és el que ha de fer és matar tots els seus familiars. I a partir d'aquesta premissa, que és absolutament negra, posada en un to de comèdia així més això, sarcàstica, dintre d'un món, òbviament, en un entorn capitalista, doncs això, es desenvolupa una història amb un punt de drama, un punt d'intriga, amb un punt de cinema negre i Femme Fatales, en aquest cas la Femme Fatal més encarnada per Margaret Qualley. Uh-huh. I és una pel·lícula amb un bon repartiment. El que passa que li falla segurament, tot i el carisma dels actors, és una mica insulsa la pel·lícula amb tot plegat. És com si la idea és això, que la idea la tens, però el que és l'execució a l'hora de realment ser més punyent amb els acudits, amb el devenir de la història, és això, li falta una mica, tot i és una pel·lícula prou hàbil. Doncs això, em queda una mica insípida. Jo per això, mira, volia aprofitar i recomanar, ja que no parlem tant de cinema clàssic, justament la pel·lícula amb la qual es basa, que és probablement la gran obra mestra de la Hammer o una de les obres mestres de la Hammer, deixant de banda una mica el cinema de monstres. De fet, està dirigida pel propi Robert Hammer, que es titula 8 sentències de muerte. Mm-hmm. Està protagonitzada per Alec Guinness, Dennis Price, i justament això, també un jove que és això, que mata a diferents persones de la família. Aquest cas és una història més de venjança, però és una comèdia super ben escrita, amb diàlegs realment memorables, molt ben interpretada, i gairebé posar-les de costat, doncs, és on veus aquesta diferència, que dius, ostres, quina cosa més elegant, més ben feta, més ben escrita i més ben pensada, i l'altra com quina cosa més de camp passaria, no? Sí. És el que passaria en jugada mestra. Però vaja, és un entreteniment que pot passar bastant àgil al cine i mira, això també està bé.
3: És molt antiga aquesta de 8 sentències de muerte que deia Gerard, perquè...
4: Parlo de memòries de l'any, crec, 49 o 50.
3: Ah, és en blanc i negre, així també, o...?
4: Sí.
3: És en... Doncs... L'haurem de mirar, a veure, per... Tu ja, no sé si ja l'has vist, clar, entenc que s'estrena, per tant, no...
4: Sí. Estava comprovant a veure si estava a alguna plataforma, però veig que no. Potser que no. És una pel·lícula lliure de drets, ja es pot trobar por ahí, que hi ha plataformes que posen pel·lícules lliures de drets i potser hi és, ara ho deixo a l'aire, això.
3: Uh-huh. Ara m'has fet baixar una mica el suflé, perquè, ostres, jo aquesta, quan he vist el tràiler, sí que m'ha cridat l'atenció per això que deies, per la premissa, això que comentes, que l'execució potser no està tan aconseguida. Bueno, veurem, però...
4: Sí, mira... és el que... Jo mai recomano no anar a veure una pel·lícula.
3: Exacte.
4: Perquè al final crec que és el públic que ha de decidir. Jo el que passa que és això, posar-les de costat, a mi aquesta se'm queda molt curta, sempre. Però és això, perquè no... Es li passa molt amb el cinema Hollywood últimament, que és que fa apostes interessants, però mai traspassa límits, no? O mai arriba fins al final amb aquestes propostes per quedar-se amb un punt això més comercial, més intermig, menys ofensiu. I passa amb pel·lícules de terror, passa amb les comèdies, passa amb el cinema d'acció, també. És aquesta cosa de no apostar fort, bàsicament.
3: On la podrem veure, Gerard, aquesta?
4: Aquesta es podrà veure als dos cinemes principals, tant al Sucre com al Zocine.
3: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem per la tercera ja, que és l'última, de les estrenes d'aquesta setmana.
4: Sí, una destaquem. Aquesta és un drama, també és un musical. La podrem veure també als dos cinemes principals, al Sucre i al Zocine. I és un musical dirigit per Bill Condon, que ja... És director que, entre altres coses, doncs, també ha tocat el gènere musical en pel·lícules com Dream Girls, com Chicago, i que ara en vol tornar a fer un, n'ha tornat a fer un, protagonitzat per Jennifer López, que es titula El beso de la mujer araña. When you feel you've gone to hell in a hand.
7: Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
8: No puedo estar aquí.
7: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste.
3: És un home que està a la presó, Gerard, i bé, és un musical, no? Jo al principi em pensava que sortia Lady Gaga, m'ha semblat, si assembla a una de les actrius, no? O m'ha semblat a mi.
4: Ostres, ara tinc el dubte, no? Però Lady Gaga no hi surt.
3: No, eh, que no?
4: Quina actriu les confot, però no ho és.
3: No ho és. Error meu, que no distingeixo les cantants.
4: No, però ja pot passar a vegades. De fet, aquesta pel·lícula també és un remake, s'ha dit. Està basat en una novel·la de Manuel Puig, que crec que és de nacionalitat brasilera, crec, que ara va adoptar, o argentina, sembla que és. Que justament explica una història, això d'ell també atrapat a la presó, i són dos companys de cel·la, que comparteixen doncs, aquesta història, a la qual parla d'una diva de històries antigues de Hollywood i tal. Aquesta diva, òbviament, és Jennifer López. Però la història central és justament aquests dos personatges. Aquí el protagonista és Diego Luna, també amb una homosexualitat reprimida. Bueno, vull dir, és d'aquest cinema que té tot de capes. I la pel·lícula és doncs, estrellada el musical, com ha fet moltes vegades en aquest cas a Broadway, Terence McNally va adaptar-lo com a musical, i ara Bill Condon agafa el musical de Broadway i el trasllada al cinema. És allò, aquelles coses que van fent salts, no? Que és un musical basat en una novel·la i llavors la pel·lícula està basada en el musical, no tant en la novel·la. una mica el triumvirat. De fet, la pel·lícula que... De fet, aquesta sí que la podeu tenir Filmin, que també es diu El beso de la mujer araña. Aquesta sí que és un drama carcelari pur i dur, no és musical. I segurament arriba més lluny també a nivell emocional i a nivell narratiu. Tot i així, Bill Condon ha fet una bona feina, sobretot a l'hora de traslladar els números musicals al cinema. Que sempre hi ha una gran dificultat a l'hora de fer cinematogràfic un musical, perquè sempre en un escenari, no? Tu com a públic veus tot el número i mires una mica on vols, o et centres en el ballarí principal o en el que sigui. En el cinema sempre la càmera, el moviment de la càmera, l'escenografia i els canvis d'espai doncs, et canvien molt. I Bill Condon és un director que domina això bastant bé. Tot i així, dona poca sensació de grandesa, tot i que ja té números musicals molt bons. Però vaja, tot i així és una pel·lícula que està bastant bé. Sí, sí.
3: He de dir que de musical jo em vaig quedar amb Gris. No seria segurament la meva... Bueno, el meu preferit en el cinema, no? El meu gènere preferit.
4: Sí, és un gènere que li costa molta gent. A mi personalment m'agraden molt els musicals. Però és això, els musicals cinematogràfics que realment... doncs enganxin, no? Una mica així, que tinguin un punt de grandesa o que cinematogràficament siguin atractius.
3: Mm-hmm. On la podrem veure, aquesta, Gerard?
4: Aquesta, el dèiem al principi, tant al Sucre com al Lucine.
3: Com al Lucine. Fem doplet en aquest cas. No en el cas de Hokum, recordem que aquesta només la podrem veure a Lucine. Doncs res, Gerard, anem a repassar una mica les pel·lícules també que tenim en cartellera en els diferents cinemes de les nostres comarques del Territori 17, que també hi ha coses interessants, no? Si et sembla...
4: Sí,
3: anem aquí al costat, anem a Ripoll, va, al Teatre Comtal.
4: Com tal, tenim el Diablo Vista de Prada 2, aquesta seqüela, que està fent una gran fortuna en taquilla, que això seqüela que ha arribat 20 anys després, però que tot i així ha enganxat al públic.
3: Després del Casal Camprodoní tenim una pel·lícula infantil que es diu El peixet, el petit aventurer, i també tenim una altra pel·lícula que ara no acabo de veure quina és. Que...
4: Sí, és Calle Màlaga.
3: Calle Màlaga, això.
4: Una pel·lícula també d'una directora marroquina que també va dirigir el Caftan Blau I en aquest cas és una coproducció amb Marroc a Espanya i és això, un cinema molt, molt sensible i una pel·lícula d'aquestes que crec que pot sorprendre bastant.
3: Al cinema Catalunya de Ribes tenim un biòpic de Michael Jackson, no?
4: Sí, exacte. Michael Jackson amb sessió en versió doblada el dissabte i versió original diumenge, si no m'he fixat malament.
3: Suposo que aquí recomanaríem anar a veure l'original, no? En aquest cas, encara que sigui sí, un actor, evidentment.
4: En casos de biòpic sempre és millor. Sempre és millor anar a veure l'original, tot i que jo, la pel·lícula que està de Michael Jackson m'interessa entre poc i gens.
3: Entre poc i gens, eh? Sí, a mi Michael Jackson, la veritat, que tampoc no és que sigui el meu cantant preferit, però bé, alguna de bona en té, eh? No ho negarem.
4: No, com a artista fantàstic, sí. El biòpic que n'han fet, doncs, bueno...
3: Ah, no està gaire aconseguit, eh? No,
4: bastant desastre.
3: Bueno, doncs, res, després tenim aquí el Cine Alhambra de la Garriga, tenim el Diablo de Vista de Prada 2, també, com el Comtal, tenim Michael, també, per segona setmana, com el Cinema Catalunya de Ribes de Freser, i la que no hem parlat fins ara és aquesta que es diu Epic, no? Elvis Presley in Concert. Sí, una festa, però... Elvis, això és una festa, no? Això no és un concert, no? O pel·lícula, també
4: sí,
3: veig.
4: Sí, és un combo, o sigui, és la pel·lícula, el biòpic d'Elvis, que va fer Baz Luhrmann farà un parell o tres d'anys, i l'acompanyen en un concert abans, l'han conversat en un concert en directe d'una pel·lícula que es diu, d'un grup que es diu Sin Reputación, que imagino que van versions de Elvis Presley i altres versions de rock de l'època, i la projecció d'Elvis, de Baz Luhrmann.
3: Per tant, tenim...
4: Una aposta molt, molt musical per l'altre, sí. També amb Michael Jackson.
3: Exacte.
4: I el Diablo de Prada no és musical, però vaja, també encaixa bé.
3: Ara ho anava a dir, Michael Jackson i Elvis Presley, el rei del pop i el rei del rock, no? Vull dir que fan doblet. Exacte. En aquest cas. A l'Alter de Torelló tenim Cinema Paradiso.
4: Sí, en aquest cas un clàssic. Vull dir, si no l'heu vista, doncs aneu al... a l'Alter de Torelló, perquè és d'aquestes pel·lícules que sempre es recordaran com una gran carta d'amor al cinema, i a més al cinema més de poble, cinema social. O sigui que és una pel·lícula preciosa, no, crec que no fa falta ni presentar-la.
3: I al Casal de Gràcia Manlleu no tenim res fins a finals d'aquest mes de maig, per tant ja anem directament a l'Esbarjo de Cardedeu, que tenim tres pel·lícules, en aquest cas Todo lo que fuimos... També tenim Regreso al Futuro i tenim Vainilla.
4: Sí, en aquest cas, o sigui, aquestes sessions especials que fan, Vainilla és d'aquestes experiències inclusives, diguem, amb la llum més tènua, amb subtítols, vull dir, no, això, un cinema infantil, el que s'anomena experiència inclusiva. A sessió de retrocine amb Regreso al Futuro, que també la solen fer un cop al mes, i Todo lo que fuimos, que és que la van posar a Ripoll la setmana passada, és una pel·lícula de producció palestina, que justament narra la història de tot el conflicte d'aquest país, òbviament dintre el marc de la Guerra d'Israel, per tant, és una pel·lícula molt d'actualitat.
3: I finalment, al Cineclub Vic, el divendres fric, tenim El sentit de la vida, i el dimarts a Urxin, no? Si no ho dic malament.
4: Sí, correcte. El sentit de la vida en el marc del Cine Club Freak, pel·lícula, un clàssic dels Monty Pythons, una pel·lícula d'esquetxos absolutament sensacional. I el dimarts Urxin, que és una pel·lícula que va ser premiada al Festival de Cannes, a la secció d'En Certain Regard. I què és això? És un cinema que recupera una mica la tradició del cinema social britànic del free cinema de fa uns 40 anys o així, que parla bàsicament de la vida d'un noi desgraciat i de com intenta, doncs, trobar el seu lloc en el món i fer alguna cosa positiva de la seva vida.
3: Doncs fins aquí el cinema, Gerard. Vull dir, ja hem repassat una mica tota la cartellera d'aquesta setmana, les estrenes. Vull dir que ja t'acomiado i ens veiem la setmana que ve. Suposo que un altre cop amb l'equip titular, no? Amb en Joan Garcia, que esperem retrobar-lo de nou amb nosaltres.
4: Molt bé, sí, sí. No, segur que no té res greu i ja tornarà.
3: Exacte, no, ja us dic jo que no té pas res greu. Era un compromís professional. Va, una abraçada, Gerard.
4: Per tant, sí que és greu, doncs.
3: Exacte. Si tu mires així, sí, exacte. Pot ser greu, sí. Va, una abraçada, Gerard. Vagi molt bé.
8: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi veiem, com sempre, demà a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.
9: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
10: El nou FM.

0: Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més a Ja Escoltem Jazz. Avui us proposem un viatge especial. Un viatge cap al sud-est de la península, cap a una terra on el jazz no només sona, sinó que també respira mar, mestissatge i camí.
1: Bona nit, Jordi, i bona nit també a tots els oients i oientes. Quan pensem en jazz, pensem a vegades en grans escenes, en grans ciutats, com poden ser París, New York i fins i tot Madrid. Però avui us proposem posar el focus en un altre lloc, en una perifèria aparent que en realitat és un punt de connexió.
0: Ens situem a la regió de Múrcia, un territori que ha anat construint una escena pròpia de jazz marcada pel Mediterrani, pel flamenc i per la recerca constant de nous llenguatges musicals.
1: El jazz, aquí, a Múrcia, neix d'una manera orgànica. Conservatoris, festivals locals, petites sales i trobades improvisades. Una escena discreta, però viva.
0: Avui no només fem un recorregut geogràfic, sinó un viatge de connexions, perquè el jazz del sud-est no es queda quiet, es transforma.
1: I des del nostre espai de jazz terapèutic, avui treballarem, aprofundirem sobre l'acceptació i totes les emocions que això ens belluga.
0: Començarem aquest viatge sonor en el que totes les propostes que us oferim tenen en comú que o bé són artistes de la comunitat o bé han generat vincles allà. Així doncs, arrenquem el programa d'aquest vespre.
1: El so del saxo ens obre el primer paisatge, una barreja de tradició i recerca. Això és el que ens transmet José Luis Gutiérrez amb aquesta cançó de l'any 2000 que us proposem per al programa d'aquest vespre. Amb tots vosaltres, José Luis Gutiérrez i el seu lema, La Solución.

Molt bé, seguim avançant amb el programa. El jazz aquí es construeix des de trajectòries diverses que acaben trobant un mateix punt. Aquesta és la proposta musical que ens ofereix José Antonio Arnoutse amb la cançó que hem triat per al programa d'avui, que es diu Allegro Solemne. Esperem que us agradi. Allegro Solemne, de José Antonio Arnoutse.

Quan apareix la veu o el lirisme instrumental, el relat es torna més íntim. I precisament això és el que ens proposa la Maria Toro amb aquest tema de l'any 2017. Amb totes i tots vosaltres, Arares, de Maria Toro.

Continuem el nostre particular viatge. Un viatge, el d'aquest vespre, en el que el jazz també s'ha proper, humà, emocional. Aquesta és la sensació que desprèn la Lara Vizuete amb aquesta cançó de l'any 2024 que us proposem. Amb totes i tots vosaltres, Ciudad Dormida, de Lara Vizuete.

Fem un pas més enllà, del local al Mediterrani. Tota una barreja de sensacions i d'emocions, com si d'un somni es tractés. Això és el que percebreu en aquest darrer tema de l'any 2019. Amb tots i totes vosaltres, Oníria, de Daniel García Trio.

El jazz viatja i es transforma, però manté la seva essència. I per això us proposem aquesta peça de l'any 2014 que està a mig camí entre una samba, una bossa nova o un tango. En fi, jutgeu vosaltres mateixos. Amb totes i totes vosaltres, Bahia Comanche, d'Albert Sanz.

La vida està plena d'imprevistos que no podem controlar, ni a vegades preveure. On els errors i els encerts són com dues notes dissociants que precisen d'una escolta propera i calmada per poder convertir-les en bellesa. El viure també inclou aquesta màgia, combinar el que volem i el que no volem, perquè aquest binomi pugui esdevenir un equilibri que ens aporti sentit i calma. Viure és com una mica tocar el jazz. Creiem que tenim la partitura de la nostra existència escrita, però la realitat ens convida constantment a improvisar. Hi ha notes que no haurien triat, silencis que ens incomoden i ritmes que ens es col·loquen. Però quan deixem de resistir-nos i aprenem a escoltar el que està succeint, descobrim que fins i tot la incertesa pot tenir harmonia. L'acceptació, podríem dir que és això, ballar amb allò inesperat, sense ser nosaltres mateixos. Potser la saviesa consisteix a convertir allò que ens arriba en música.

Cada pianista aporta una mirada pròpia, una narrativa diferent, i això mateix és el que ens proposa la Conchi Lorente amb aquest tema de l'any 2015. Amb totes i tots vosaltres, Magnolia, de Conchi Lorente.

Continuem el programa i sentirem una cançó de l'any 2019 en què la trompeta actua com un pont entre cultures i la simplicitat d'instruments esdevé molt evocadora. Amb tots vosaltres, Interludio, Yambú, número 1, de Carlos Sarduy.

Ens endinsem en una peça delicada i molt recent del pianista cubà establert a l'escena europea, com també a la regió murciana, Iván Melón Luis, al capdavant del seu trio. Vi, inclòs el treball Luces i sombres de l'any 2025, és una composició que sintetitza molt bé el seu llenguatge, lirisme, elegància i una manera molt orgànica d'entendre el jazz contemporani, sempre amb aquesta connexió subtil amb les arrels llatines i el so acústic del trio. Una música que no necessita d'artificis, perquè parla des de la pausa, la respiració i la bellesa del detall. Amb tots vosaltres, Iván Melón Luis Trio, amb el seu tema Vi.

Seguim avançant i tot seguit escoltarem Tutsology, una peça de l'any 2020 d'Antonio Serrano, un dels grans mestres contemporanis de l'harmònica de jazz, que reinterpreta aquí l'essència lírica i plena de matisos combinant virtuosisme i sensibilitat en un discurs musical que respira swing i una emoció a parts iguals. Una peça per deixar-se portar i escoltar amb molta atenció. Amb tots vosaltres, Tutsology, d'Antonio Serrano.

Tot seguit escoltarem Espejos, una de les noves peces de Marta Sánchez, publicada el 2026, on la seva interpretació al piano reflecteix emoció i introspecció en un viatge musical molt íntim. Amb totes i tots vosaltres, Espejos, de Marta Sánchez.

0: Avui hem viatjat des de la regió de Múrcia cap a un mapa sonor ampli i viu.
1: Un jazz que no necessita centre perquè es construeix en moviment.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: I fins a proper ja escoltem jazz.
0: Que la música us acompanyi. Qui us està parlant, Jordi Brito.
1: I Ricard Díaz.
0: Amb el suport tècnic del Robert Garrigós.
1: Us deixem ara amb aquest tema de l'any 2000, d'en Marc Miralta, que es diu Segment, on clarament es barregen el flamenco amb el jazz.
0: Bona nit i ja escoltem jazz. Adéu.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Això ja va. Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres dia 13 de maig del 2026 i a les 9:02 ja ha sonat Girona m'enamora i això vol dir que tenim una de sardanes per davant. Toni.
1: Bona nit.
0: Què tal?
1: Aquí estem un dimecres més. Per escoltar sardanes i per escoltar en què ens porta el Jordi avui.
0: Avui, Jordi.
1: Avui toca el Jordi.
2: Molt bé.
0: Com va això?
2: Tot, molt bé, tot a punt.
0: Sí?
2: Prenem una sardana maca. No l'hem posada mai, aquesta. I que us diu del programa i les sardanes.
0: Molt bé, no l'hem posat mai com a secció teva, però ja ha sonat, eh?
2: No.
0: Perquè és un...
2: que ha sonat molt,
0: és
2: però
0: una peça que...
2: la sessió aquesta no... no
0: d'aquelles que dius avui anem a tiro segur, ho tenim fàcil.
2: Aquesta,
0: és
2: sí,
0: aquesta, oi?
2: És molt popular, aquesta, ben bondura. Sí.
0: Molt bé, ara en parlarem. Albert.
3: Molt bon vespre, hola.
0: Els pius tots...
3: Tots
0: agressats.
3: Tots al seu lloc, sí? Jo crec que ens senten perfectament i tenim per davant una hora d'anar feien i passar.
0: Sí. Molt bé. Doncs... Arrenquem ja cada barraca?
1: Anem-hi,
0: sí?
1: Som-hi.
0: Que...
1: ara m'estava mirant l'agenda, que també tenia feina.
0: Va carregada.
1: Uf. Tela.
0: Això del maig, sembla que...
3: haurem d'haver posat en una secció del temps. Què farà aquell dia? Perquè està una mica boig aquest temps. Aquesta última setmana, eh? Ens ha portat una mica de cap.
0: Però...
1: sí, com va ploure ahir, eh? Sort que no va durar gaire.
3: Sí, sí.
1: Perquè les carrers semblaven rieres, eh? Vull dir, era allò d'amaga't, amaga't, que baixa. I com no, dic, sí. Sant Feliu, no, que fa aquelles baixades que baixa l'aigua, però tot, hòstia.
0: Ja, gairebé hi havia perill d'inundació i tot, oi?
1: Quasi bé,
3: sí.
1: La sort és que va durar poc, perquè si arriba a durar gaire estona, hauria fet feina.
2: Sí, sí.
0: No rep el maig, cada dia un raig, diuen, no?
1: Això diuen, sí.
0: Doncs ja que parlem demà del maig, tenim... la sardana pendent del dimecres passat del mestre Josep Coll, que porta per títol Flor de Maig. Doncs a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: Josep Coll.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquesta
1: flor de maig.
0: Es nota que és tenorista, no? Es nota moltíssim. Aquesta és una sardana obligada. Bueno, això suposo que ho heu vist.
2: Sí.
0: Ho has vist, no? Que és una obligada de tenora...
1: S'ha sentit.
0: D'aquelles que bueno, molt poc són capaços de...
3: Llueixi
0: d'aquesta manera. No sé si el teniu present, però és una persona prima, que pràcticament és els ossos, només és com un esquelet, diguem-ho així, i és capaç de tocar i fer els pinyols que li doni la gana amb la tenora, fa el que vol amb la tenora. En Josep Coll i Ferrando va néixer a Fujà el 1976 i, evidentment, és entromestista de tenora i clarinet i compositor de sardanes. La seva obra està considerada de gran qualitat i molt apreciada pel públic. Això és veritat, pensa molt amb els balladors, eh? Heu fixat que aquesta és una sardana obligada, però que també es notava el salt, és balladora.
1: Té aire, té aire.
0: Exactament. Va estudiar amb la Maria Anglesa a l'Aver i va guanyar una beca a la Fundació Josep Maria Bernat, com va fer els estudis superiors amb el Xavier Moliar. Va formar part de les cobles del Foment de la Sardana i la Flama de Farners. I el 2001 va entrar a la ciutat de Girona, on ja s'hi ha quedat. I des del 2001 ja és el tenora de la ciutat de Girona. Va arribar a la final de la Sardana de l'any el 2005 amb Julia Parella i va ser la guanyadora de la Sardana de l'any el 2009 a la Sardana el mestre Puigferrer. Ha guanyat altres premis, eh? Ha guanyat el Premi Pere Fontàs amb la sardana Sant Martí d'Empúries i també el Memorial Francesc Basil amb la sardana El Codolà. A mi m'agrada molt aquest xicot composant, m'agrada molt. Tinc un parell de CDs seus i de tant en tant me'ls poso perquè m'agrada escoltar-lo. Perquè a part de tenir això que és obligat, són molt airoses i molt balladores. I normalment, en la plec quasi bé cada any hi cau algun altre dels seus.
1: Ja també així saps que la gent disfruta, no?
0: Exactament. Vas a tiro segur, saps? Ara estava mirant si aquest any ha arribat a la tenim en la Premis Preludi, però veig que no hi és. Val. El millor és que no n'ha presentat cap, no ho sé.
1: Sí, bueno, com que la selecció també ha sigut més acotada aquest
0: any.
1: Sí,
0: aquest any està més acotada.
1: Deu ser un dels temes que deu sonar amb comentaris del públic i de compositors, no? També això.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs tenim sintonia de la sardana cantada a punt. Doncs va, endavant i anem avançant.

Hola, bona nit. Bé, per avui hem tirat una sardana Porto Ploro. Aquesta sardana fa temps que m'ho va demanar en Josep Parés, que li agrada molt, perquè anem a la muntanya i la dediquem a tots els de la muntanya i els que els agrada la muntanya i ara que ve la primavera, no? Aleshores, ell diu, m'agrada molt i tal. Diu, bueno, ja te la poso avui, li he dit. Bé, la música és d'en Pep Ventura. La lletra és d'un poema de Joan Maragall. La cobla és la principal de la Bisbal. La solista, la soprano, Rosa Mari, Rapira d'Abella. Neix a Manlleu el 19 de desembre del 1995. Filla del músics Rafael Ramírez Iborra i Rosa Mari Abella. El Rafael Ramírez va ser professor del conservatori, tocat en cobles, bueno, compositor i també. I Rosa Maria Bello ha vist com a pianista. Té unes 45 sardanes cantades, 8 CDs editats, fa temps, en deu tenir uns quants més. Dels 6 anys ja cantava òpera. Actualment canta música catalana, sarsuela i òpera. Compositor de sardanes, com un joc, estarà de Manlleu el 8 de desembre de 2010. Històries per descobrir, estrenada a Manlleu. El 12 d'agost de 2011, interpretada per la Cobla de Farners. Els de casa. Per tots vosaltres, per Deploro.

0: Bé.
1: Tot ploro.
2: Tot un mite.
0: Tot un mite. Més a més, un bon tàndem entre un poema de Joan Maragall i Pep Bandura. Suposo que van...
3: Sabeu per què la va fer, no?
0: No.
3: Per la mort de la seva dona. Aquesta sardana es va estrenar a Barcelona el 1872 i era plorava, diguem, per la seva dona, que es deia, Maria, que es deia Maria, que es havia mort el 1864. I per això va fer aquesta sardana. I la lletra, com ho bé dit, la va posar
0: el
3: Joan Maragall.
0: Pues està molt bé.
3: Bé, en Pep Ventura ja n'hem parlat moltes vegades d'ella. Diu que va néixer a Alcalá la Real, a Jaén, el 1817. Diu que va ser un accident, però no és que sigués un accident, és que la seva família, com que era militar, el seu pare, el van destinar a Jaén i allà va néixer ell. Però al cap de 4 o 5 anys, quan ell tenia 4 o 5 anys, ja va tornar cap a Girona, vaja. I allà, que, bueno, ell aprenia l'ofici de sastre i tenia, a més, una mica de solfeig, perquè el seu sogre tenia una copla petitona. Compteu que llavors les coples eren quartans, eh? Uh-huh. Només hi havia quatre instrumentistes. Ell ja, quan va començar a agafar el tema de la copla i tot això, va passar, diguem, la sardana durava 2 minuts, tot plegat, se'n deia la sardana curta. I va fer el salt cap a el que se'n diu la sardana llarga, que és el que coneixem ara tots nosaltres. A partir d'aquí, doncs, va començar a renovar tot el que és l'instrument, la copla. Hem passat de 4 músics a 11. Això no va passar de cop. Va anar afegint a poc, eh? I, bueno, i encara estem aquí, en aquests 11 instruments. S'ha intentat posar-ne algun altre, no ha acabat de... Que vam parlar un dia de la...
2: Sí,
3: de
0: la baritona.
3: La baritona. I no ha acabat de quallar, però, bueno, en principi estem aquí. I tot això és gràcies a Pep Ventura, eh?
0: No,
3: que va ser...
0: Molt bé, molt bé.
3: Va ser un revolucionari en la seva època.
2: Perquè va fer molt soroll, també.
3: Va revolucionar la copla, va revolucionar la sardana i el ball. I, a més, ens va obligar a tots a comptar i a repartir. Que això és una cosa que no li perdonarem mai.
0: Et recordeu sempre. Doncs pues molt bé, molt bé. Sempre va recordar aquesta gent, que els nostres compositors i els nostres autors.
3: I tant.
0: Bé, la següent com toca serà una habanera. La habanera, el títol és Escolta el vent. És una habanera menorquina. Escolta, en menorquí, escolta és vent. Interpretada pel grup d'habaneres Ultramar, que la dediquem a la Núria Berengueres, que la tenim aquí al costat, i és de casa. La lletra és de Tòfol Mus Reyes, i la música és de Josep Lluís Ortega Monasterio, un altre bon autor del Rei de les Habaneres. És una habanera menorquina composta a l'any 1966. Aquesta cançó va guanyar molta popularitat quan Lluís Sintes la va incloure al seu disc LP a Port de Mou. Lluís Sintes, en 1983. Lluís Sintes és un bon solista, un baríton, que és de Cut d'Arrels de Menorca, i ha fet molta cosa. Jo l'he vist en directe, amb cançó de Mòria de Guerra. I actualment s'ha convertit en els himnes de Menorca. Grup de Maneres d'Ultramar, no explicarem tot, perquè fa tants anys que ja va explicar la Núria com vam venir aquí. Ultramar és un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi, caracteritzat principalment per als ciutadans cuidats i arranjaments de les cançons, la variació i l'harmonia de les veus i la personal interpretació de les temes originals escollits del repertori internacional i tradicional, així com de les composicions pròpies d'autors contemporanis. Per Ultramar, la recerca de la màxima qualitat i la bona comunicació entre el públic és la preocupació constant que, afortunadament, es veu recompensada en cada concert amb la càlida i acollida del sol manifestar de la gent que ens segueix i ens escolta. Això gairebé sempre permet agrair els seus aplaudiments amb els corresponents bis. Actualment, Ultramar està format per quatre components residents a les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Núria Berengueres, veu i guitarra. Agustí Alonso, acordeó i veu. És un bon acordionista i un bon solista. Fèlix Serra, baix i veu. Juan Carlos Esteve, veu i percussió. Per tots vosaltres, escolta el vent.

0: No ha semblat.
1: Qui diu que no es poden fer havanera sense ritme d'havanera? Això és una havanera i guapa, eh?
0: Sí,
1: però surt del ritme típic de l'havanera, eh?
0: Sí.
2: No té tant... té un balanceig més...
1: Exactament.
2: És molt diferent. Hi ha la mar més calmada d'aquí, no?
1: Exactament. Estem acostumats a escoltar havaneres amb el seu ritme i, en canvi, això no sembla una havanera, però diu, sí, no, sí que és una havanera.
0: Aquesta... aquesta de José Luis Ortega Monasterios, el Lluís Sintes la canta en menorquí, però bueno, és el mateix ritme, o passa amb veu de baríton, també està bé.
1: Té un historial, aquest senyor, espectacular, eh?
0: Sí.
1: No sé si l'has vist. I acabar la seva vida es veu que va estar malament, diuen, no? Però que estic llegint aquí...
2: El compositor.
1: El compositor, sí. El José Luis Ortega Monasterio va néixer a Santoña el 1918 i ens va deixar el 2004 a Barcelona. Era un militar d'origen càntabre, evidentment. I va fer com 50 veneres, eh? De les quals la més coneguda és el meu avi. Però també va fer d'altres coses. Va fer... coses militars i també cançons populars, perquè, esclar, es tenia que guanyar la vida d'aquesta manera. Perquè va tenir un... Bueno, militarment es va apuntar en el bando franquista, però llavors, com que estava a Catalunya, es veu que repartia optavilles a favor de la República, el van enganxar, li van fotre un...
0: Humedés va fer, un militar de democràtica.
1: Sí, exactament.
0: I, bueno, van perseguir per tot
1: arreu. El van perseguir, el van agafar, li van fer un consell de guerra, el van posar 5 mesos a la presó, llavors el van indultar. Bueno, tot una sèrie d'històries que quan llavors li van dir que ja podia tornar a ser militar, i va dir, ara ja no vull ser-ho perquè ara ja em guanyo la vida tocant de músic, no? Ara us quedeu aquí. Va fundar el Cavall Bernat el 1975, i es va dedicar, evidentment, al tema de la música. Es va jubilar el 1995. I llavors aquí hi ha una controvèrsia, que si tenia locals raros i coses d'aquestes, que val més que no expliquem.
0: No,
1: tampoc ho han pogut demostrar-ho. Bueno, que ell hi sigués per allà al mig, es veu.
0: Bueno, no val la pena que ens fiquem aquestes coses, perquè ens quedem amb les seves obres, la seva música.
1: Exacte.
0: Jo me l'imagino a la Cortel de Figueres, la banda de música, ensenyant

0: i l'Havaneres. Sí. Sí. Imagino ja, dic, que no, fem la marxa, no, no, ara, avui, Rosa del Port, no sé. Perquè la Rosa del Port la posarem a juliol, que és la festa dels mariners, que és on vol ser mariner.
1: Ah, molt bé.
0: Bé, molt bé.
1: Doncs, històries amb José Luis Ortega Monasterios, això té...
2: Uf, té... m'ho estava llegint i hi ha feina, eh? Tindríem tot un programa per fer.
1: Sí. Hem de separar l'artista de la persona, allò que diuen.
0: Sí, exactament. Sí, bueno, l'artista segur... ell muntava l'arbreda de Palamós als anys 80, 90... Bueno, sempre muntava la trobada de Paneres allà, abans que fos el de Cleva, el Forget també es feia, no? Suposo. Però aquella era bastant important. Mm-hmm. I sempre recordo d'ell que parlava amb ell, que ho feia mitja part. Sí. Jo sé que una vegada va parar a la taula de música, això sí que ho sé. Perquè vam començar un grup i jo se sentia fatal. I va fotre fora d'allà, diu, va, per surt d'aquí, que poso jo a la taula. Sí.
1: I va solucionar.
0: Va fer així, sí. Llavors s'hi va posar l'altre, jo i va posar i es va sentir bé. I l'altre ja hi pots posar. No, el primer, no, que comences, el primer grup sempre hi ha coses, no?
1: S'ha ajustat, oi?
0: Ajustar, no? Però sé que me'n recordo això d'ell. Els lepers grans els signava i parlaves amb ell, era molt, no sé, sí. Tenia una veu, era molt baix, però també era un baríton, vull dir, tenia un mar, un ample de veu.
1: Molt bé. Doncs va, seguim amb una peça més que tenim a punt i ja us volíem fer sonar una llicència d'un sardanista. Fa uns dies, recordeu que vam fer sonar el Virolai amb el grup Obeses. Sí. Doncs cada setmana han anat presentant una peça nova del seu CD. I ara, avui, fa... 31 minuts, a les 9 l'han publicat. Okay. Han presentat l'última cançó d'aquest disc que presenten dissabte a Tona, en directe, i porta per títol Elogi del fracàs. Escoltem la lletra, que em sembla que promet. Endavant amb Obeses.
3: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat.

0: M'he equivocat tants cops que potser aquesta cançó és un error.
1: Esperem que no sigui cap error.
2: Esperem.
1: Però poder sí, eh?
3: El que canta és l'Arnau?
1: És l'Arnau Tordera, sí, sí.
2: Sí, sí, la veu es nota, és molt característica.
1: És el... Bueno, jo penso que és... és un mestre i un...
3: Sí, i tant.
1: Una persona a nivell musical té molt recorregut i ens ha de donar encara moltes coses.
3: Sí, és molt jove encara, sí, i tant.
1: Doncs l'Ai al cor és el nom d'aquest CD que presenten dissabte a la sala la Canal de Tona.
2: Dissabte?
1: Dissabte. Si voleu anar-hi, no queden entrades.
2: Sí, no, ja està bé. No. La teniu a l'anunciar.
1: Estan exaurides.
2: La ràdio sí, està tot exaurit, ja.
1: Però sí que hi ha altres concerts.
2: Ve a Sant Feliu, ja, a segona ronda, Sant Feliu.
1: Si Tona, Sant Feliu està aquí mateix, oi?
2: Per això, que baixi.
1: Haurem de proposar-ho al regidor de Cultura, a la Caral.
2: A la Cultura, que tindrem el problema al pavelló, perquè ja acabarà el centre cívic.
1: A veure si els poden portar. Són obeses, és això, fan moltes coses i molt...
2: Jo va molts anys, jo era la Festa Major, va bastants anys ja, quan començava, jo portava anys a Sant Antoni Vilamajor. Bueno, ja tenia tot arribat de gent, allò... I era així, l'estil d'ells, era molt dinàmic, sí, molt alegre, i molt, no?
1: A veure si tornen a recuperar el cor d'Obeses, que també...
2: S'ha desmuntat, també, encara ara...
1: Bueno, va ni venen, és una cosa molt dinàmica.
2: Ens acabem, ara ja ens jubilem, ja ens anem, tornem, això els artistes és una cosa...
1: Bueno, perquè fan coses molt grans i clar, no poden...
2: Tot.
1: No poden abarcar-ho tot.
2: Molt bé.
1: És això. Molt bé, doncs, en tenim una altra. La de... O fem agenda. Per l'hora que és, sí.
3: Com vulguis.
1: Tirem agenda amb la trinca, doncs va, fem passar la trinca i a veure...
3: Ja que, tenim tela, eh?
1: Què dius que tenim per estona, no? Doncs endavant.
3: Bé, doncs ha arribat el moment de saber on hem d'anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Comencem aquest dissabte a les 10 del matí. Tenim un aplec amb les coples La Salvatana i la Bellpuig Copla amb Mollerussa. Després tenim una ballada a Barcelona, a Guinardó, amb la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a les 12 del migdia. A 1:15 tenim una ballada a l'Argentera amb la Reus Jove. A les 4 de la tarda tenim un concert amb la Reus Jove a Riudecanyes. Un altre plec, 20è aplec de la primavera, a Porqueres, amb la copla La Principal de Porqueres, a les 5 de la tarda. Una ballada a Manresa, amb la Principal de la Bisbal i la Verga Jove. Això és una doble ballada, perquè hi ha dues coples, a 6:15 de la tarda. Tenim a la Garriga, aquesta és la que tenim més a la vora, a les 6 de la tarda, amb la copla Marinada, tenim el centenari Narcís Freixes. Tenim un altre plec, el 7è aplec de la sardana conjunta amb Vilassar i Cabrera, amb les coples, un coble banda Col·legi Santa Maria i la Principal de Llobregat, a Vilassar de Mar, a les 6 de la tarda. Una ballada a Vic, també a les 6 de la tarda, amb els Montgrins. Un altre concert a Figueres, tenim la Ciutat de Girona, a les 6 de la tarda. Una ballada a Molins de Rei, a 6:45, amb la Genissenca. Un concert amb la Reus Jove a Flix, a les 7 de la tarda. Una altra ballada la tenim al Vendrell, a la Principal de Tarragona, a les 7 de la tarda. A 7:45 a Mataró tenim una ballada amb la copla Sabadell. A 8:15 a Flaçà tenim un concert amb la Flama de Farners. A Santa Margarita de Montbui tenim la copla Resó d'Ensaires del Penedès. Però això seria diumenge, eh? Això és diumenge. Diumenge al dematí, 10:45, Santa Margarida de Montbui, tenim una ballada amb la Rosó d'Ensaires del Penedès. I el primer plec del diumenge, a Figueres, 65è plec de la sardana, Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. comencen a 11:15 i de 11:45 se'n tornem-hi. Una ballada a Palau Solità i Plegamans, amb la Nova Vallès, a 11:00 a.m. És la festa de Sant Isidre. A Sitges tenim el 42è plec de la Sardana, amb les coples Maricel, Marinada, Juvenil i Sabadell, a 11:00 a.m. i a 11:45 p.m. se'n tornem-hi. A 11:00 a.m. a Maçanet de la Selva tenim una ballada amb la copla Vila de Junquera. Una altra ballada a Mataró, amb la copla Xaloc, també a 11:00 a.m. A 11:45 a Cornellà de Llobregat tenim la Vila d'Olesa. Santa Cristina d'Aro, a 11:45 els Rossinyolets, tot això són ballades. Igualada, a 11:45 Terres de Marca. A Ripollet tenim la principal de Terrassa, a 11:45. També a 11:45, una altra vegada al Guinardó, la ciutat de Terrassa, amb una ballada. Una ballada a Premià de Mar, amb la principal de Llobregat, també a 11:45. I una altra vegada a 11:45, Sant Joan d'Espí, amb la copla Rambles. I aquí ens surt un altre plec, desè plec, Vila de Riudoms, amb la copa la Mediterrània i la Reus Jove. Comencen a 11:45 i a 5:00 se'n tornem-hi. A 12:00 a Madrid, amb música enregistrada, però si voleu anar a Madrid també podreu ballar allà al Parque del Retiro. A 12:15 a Fortià tenim el Foment de Montgrí, la copa el Foment de Montgrí, que és una ballada també a Masquefa, amb la principal de Tarragona, a 12:15. A Mollerussa, a 12:15, una altra ballada amb Berga Jove. A 13:00, al Port de la Selva, Servianenca, una ballada. Una altra ballada a Canoes, amb la copla Els Casanovas, a 3:00 p.m. A 4:00 p.m. tenim 56è aplec de primavera, a Torelló, amb les coples Vell Puig Copla, Mil·lenària i la principal de Llobregat. Una ballada a Navàs, a 4:45 p.m. amb la Vila d'Olesa. Una altra ballada a Sant Pau de Segúries, amb la principal de Casà, a 4:45. A 5:00 p.m, Sils, amb la Flama de Farners. A 5:00 p.m, Llagostera, Foment de Montgrí. A 5:00 p.m, Vilabreig, amb la Copla Salvatana. A Badalona tenim, a 6:45, una ballada amb els Lluïsos Copla. I, per últim, aquest diumenge, a Sant Cugat del Vallès, a 6:45, també una ballada amb la Copla Mediterrània. I per acabar l'agenda, doncs recordeu que aquest dilluns tenim la gala dels Premis Preludi, que es fa al Teatre Aliança del Poble Nou, a Barcelona, de 7:00 a 9:15, aquest dilluns, recordeu, a partir de les 7. Encara hi ha entrades per si voleu anar-hi. Tenim 5 sardanes finalistes, que les tocarà la principal de Llobregat. Les sardanes són A Montserrat Cau Pena, de Jordi Molina, Noces de Tardor, del Dani Gasulla, Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorros, Entre el Cel i Verd, d'Aurora Vicentini, i La Nit d'Or, d'Antoni Omàs. Aquestes 5 sardanes són les que tocarà la principal de Llobregat i de les quals nosaltres n'haurem de triar una, que serà la que passarà a la final. I per acabar aquesta ballada, doncs a l'Esbart Somriu d'Or ballaran una sardana que se'n diu Frisança, del Juli Garreta. Tot això entenc que es tornarà per televisió, per la xarxa TV. O TV xarxa, no sé com es diu. Entenc que sí.
1: Les televisions locals.
3: Les televisions locals, exactament. Sí. Entenc que es donarà per aquí i tothom ho podrem veure. I també una cosa molt important, només podrem votar l'estona que es doni, que es faci el programa, que possiblement serà, et diran, doncs, d'aquesta hora a aquesta hora, ja podeu trucar per votar la sardana que voleu que passi a la final.
2: Això TV3 no és important per ells.
3: TV3 es veu que els hi van dir i de moment aquest any han dit que no.
2: Sí.
3: De cara l'any que ve, no ho sé, però de moment aquest any, sí, com que és una cosa nova, van dir...
2: Si el poble els fot foc i aniran.
3: Anna?
2: Si fot foc, hi aniran.
1: Esperem que no. Home, esperem que no. No,
2: però vull dir, no, que ells sempre van a... No, bueno, que es fan a gol nostre país, que és cosa
3: si,
2: del
3: si tu vols sortir per la tele, crea una polèmica i sortiràs per la tele de seguida. Vull dir, no costa gaire. Avui en dia no costa gaire sortir per la tele. Només has de dir una mentida grossa i ja està. I tota la setmana. I s'ha acabat el problema.
2: Per això és estrany un canal del TN3 que hi poguessin anar i, ostres, seria guapo.
3: Sí, ja se'ls havia dit, eh?
2: No.
3: I també s'ha manat a la Regió Espanyola, la catalana, i també va dir que era una cosa nova, que volien veure com funcionava, i que a partir de l'any que ve potser en parlaríem, però aquest any, de moment, no. I per això es farà per xarxes, també.
2: Sí, la cantata que vam fer el 2014 a l'auditori també es van dir que TV3 no hi anava. Això de televisions locals. Però bueno, què farem?
1: Sort n'hi ha de la xarxa de televisió nacional. També fan molt bona feina.
2: Fan moltes coses.
1: Per això també s'han de potenciar.
2: Sí, sí.
1: Ja va bé. Doncs som-hi, tenim agenda local. Suposo que tenim només el dissabte, lo important que passa a Sant Feliu, la Fira del Rellotge. Sí, és...
2: El diumenge. Sí, la Fira del Rellotge, em sembla, jo mirant no pot
1: però ni... Però que hi ha, Déu-n'hi-do, la Fira del Rellotge,
2: sí,
1: és una fita important també.
3: I tant.
2: Anem a la Fira del Rellotge, anem als Sardans de Palau.
3: El mateix temps, ah, bueno.
2: El mateix temps, que és el dematí, més a més.
3: És el dematí també, clar.
2: Hi ha un concert de música sacra a l'Estany, a la parròquia de Sant Feliu, Torregrossa o així. Hi ha un cicle de concert de música sacra allà dalt.
1: Sí, sí. És molt potent.
2: El primer no hi aniré ni a Palau. Perquè fan ball de lligades, a vegades, i a ball, i és molt maco el fet de Sant
1: Feliu. Està més combinat, fan de tot.
2: I llavors aniré als altres, saps?
1: Molt bé, doncs tot ben combinat. Doncs nosaltres en tenim alguna més per fer sonar. I abans que parlàvem de la pluja que va caure d'ahir, doncs hi ha la gota d'aigua, que la tenim a punt amb Cobla Catalunya, doncs a veure com sona. Endavant la Cobla.

0: que curta.
1: Doncs Gota d'aigua.
0: Gota d'aigua, una sardana molt coneguda i molt balladora. Es posa, encara tot així es posa. Bé, és del Pere Mercader i Andreu, que va néixer a l'Escala el 1885 i es va morir a Cassà de la Selva el 1969. Recordeu que el Pere Mercader tenia un pseudònim, que era el Joan Caldés.
1: Ah.
0: Era el Joan Caldés. I aquesta sardana la va fer
1: com a Joan Caldés,
0: com a Joan Caldés, no com a Pere Mercader. Eh? Sabeu què passa? Que el Pere Mercader doncs, tenia unes nocions de música molt bones, i sempre tocava sardanes doncs, de molta categoria, i li donava molt de bombo a les seves sardanes, no? I els balladors li deien, home, Pere, hosti, fes alguna sardana de plaça que puguem ballar.
1: El seu alter ego va fer-les de plaça.
0: I l'altre va dir, doncs va, ja us faré la de plaça, però no les firmaré com el meu nom, les firmaré amb un altre pseudònim. I es va posar Joan Caldés. Les més destacades, doncs, Gota d'aigua, que és la que hem sentit, i el Bons, que també és una altra sardana molt coneguda seva. Només va fer, unes 400 sardanes, només en va fer. Vale? Vol dir que si algun dia voleu escoltar sardanes del Pere Mercader o del Joan Caldés, tenim discografia per dies.
1: Estupendo, doncs, ara en tenim una altra, també, amb la Copla Mediterrània del Pere Bofill, que piquem l'ulleta a la fi del rellotge perquè porta per títol El rellotge de l'avi, i és d'un CD que porta, s'anomena Dalí i la música del seu temps. També ha de ser interessant escoltar aquest CD dedicat al gran Dalí i veure quina música hi havia en el seu temps. Però avui tenim aquí la Copla Mediterrània per fer sonar El rellotge de l'avi. A veure quina hora tenim.

0: Doncs el rellotge de l'avi. Esmenem el compositor Agustí Borgunyó i Garriga, que això de buscar en el mòbil a vegades et porta males passades. El rellotge de l'avi Agustí Borgunyó i Garriga. Dius que també tenim una extensa biografia.
1: Sí, té una gran biografia
0: aquest mestre, oi?
1: Sí. Va néixer a Sabadell el 1894 i ens va deixar el 1967. Músic, director d'orquestra i compositor d'una extensíssima obra. Tocava el piano, el violí, el saxofon i el clarinet. I durant 50 anys va estar als Estats Units. I des d'allí enviava sardanes i peces de música perquè la cobla les pogués estrenar aquí a Catalunya. Una miqueta el que fa el... Ja t'ho diré demà.
0: Sí, l'he vist ara, eh? L'hem entrevistat i tot.
1: Sí. Bé, ara ja en sortirà.
0: Però també passa en ple... Passava el segle XX i passa el segle XXI.
1: Exactament.
0: Compositors que estan mig exiliats.
1: Va estudiar a l'Escola de Música de Sabadell. Va estudiar també a la banda de, va estar en la banda de música de Sabadell i a l'Orfeó de Sabadell. I va fer harmonia amb el Manel Burgès. Té una extensió aquí molt gran. Com que va estar a Washington... Va estar a Nova York, va estar...

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la, va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res, i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, lletjíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: Amb gent jove,
2: que ens dona energia, i pensàvem, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrats.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí. Molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part del de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs igual, jo tinc 15 anys, perquè ja si m'ho soc de final d'any, però estic fent quart d'ESO també, i això que ha dit també, doncs que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i... Ara estic fent primer de batxillerat i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges no? a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general?
5: Sí.
1: Adrià,
5: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa o el teatre ja t'omple prou i t'és suficient?
6: Jo el teatre m'omple prou, però també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
6: Amb l'estudi. Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat de teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent, doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber, doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser, doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor, i això, doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, no, a veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia. Sí. Ja sabia jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu, la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: A veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre, estem molt ficats i sempre, doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer, doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica, doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no és fer un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics, no, ha patit un problema d'assetjament... Sí. Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: Eh?
5: Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al, doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser, doncs, hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
3: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
3: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges o sigui, es van posar en una situació que has de... que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia, justament.
3: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
3: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 que... Havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, en aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo... No he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula... L'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo, sí. A veure, Robert.
3: Ah, i ens pots fer playback?

0: piel.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
2: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: I tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
3: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
4: Sí. Jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
5: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que sí, representa... que és el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges
3: sí,
1: i canten.
3: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
3: És molt complet, sí, sí.
0: Molt.
4: Sí, i sí, també sí. una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
3: L'actor narrador...
1: Sí, sí.
3: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
3: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, si, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el fèiem amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
3: Més boomer. ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan això, quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria. Normal, amb els meus amics.
3: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge, saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
5: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que hi ha alguns elements d'atrezzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu, això que deia la Clàudia, bé, i he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o ho heu anat vosaltres caracteritzant més?
4: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i un moment que dic, aquest tatuatge
1: és molt feo,
4: en comptes de dir molt lleig, doncs molt feo, o ai, que primo, saps? Hi ha paraules així... Però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, Però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
3: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
3: De les que es deien.
1: O de que es deien, perquè...
3: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
3: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
3: Clar, és molt ràpid tot, no? I molt viu.
1: En tenim algunes.
3: Per exemple. Sí. Funar.
1: És veritat.
5: Sí.
3: Funar, encara... Això feu servir?
4: Sí.
0: Sí, jo crec que sí. Sí, com... Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
3: Ah, molt bé.
4: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
4: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
4: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. Ho dic, pronuncio bé? Un Jim Rat. Sí. Ostres, què és això?
4: Bueno, és una persona... podríem dir molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, mira, gim.
4: Sí, de gim.
1: Ah, vale.
3: Sí. Una rata de gimnàs.
5: Sí, que diu el gimnàs.
4: Jo li dic una rata així, de gimnàs. Sí.
1: Ara ho he pillat.
3: Bugejar.
1: Buah, idea.
5: Aquesta ja no
4: tant. Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o no fa una mica el tonto.
3: Sí, que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: I això que es diu ara de que un té aura. Ah. Sí. No, això ho sento molt jo ara.
0: No,
3: és com... És que sento, és molt maco,
1: sento aura i sento Laura.
0: Laura.
1: I sí, no sé... Sí. Quan sí, és una cosa i l'altra.
5: Laura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
0: fas una mica el
5: sí,
0: pena.
5: Sí, el pena a vegades. Sí.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
3: teniu
1: aura, no?
0: Sí. Bueno.
5: Discutible.
1: Quina gràcia.
3: Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
3: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
4: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash. No ho direm a quina antena.
3: Això, crash, amors platònics. Sí. Això sí. Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
3: Un hater?
1: Un hater, sí, potser és més coneguda.
3: Ets un hater. No? Sí. Això ho dieu... Bueno, ho sento molt a classe.
0: Sí.
3: Hòstia, quin hater. Sí.
0: Aquests comentaris d'odi.
5: Sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
3: que funa, exacte. Una persona negativa.
1: Una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o algo així.
4: Sí, FOMO són unes sigles en anglès que és feeling to missing out o feeling of missing out. Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
4: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
4: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
4: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
3: aquesta sí que no la tinc controlada. No. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
3: No ho sé.
1: Aquest, l'has posat tu, aquesta?
3: Jo he posat el que...
1: Random, m'he posat random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
5: Aleatori.
1: Random.
4: Al final, hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
3: Literal.
5: Sí. Literal. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així que s'ho estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
5: Bro, per exemple.
1: Sí, bro.
3: Bro encara...
1: Encara es va dient, eh?
4: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
3: 6-7.
4: Aquí...
1: 6-7.
3: 6-7, estic veient aquí com fan...

0: X?
1: I som X nosaltres.
0: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
0: Exacte, i ho trobo normal, eh? Mm. És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia!
1: Sí, sí, sí.
0: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que ma mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
2: Sí. Un assaig obert.
3: Sí.
1: Què tal, això? De... Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
0: Quina responsabilitat.
3: Jo crec és que, a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos. I tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
1: no connectada, amagar, connectada, clar. No et pots amagar cap estona.
3: No, i no pots fer un repàs de text.
0: No pots entrar
3: entre bambalines a respirar. No pots, però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
3: No.
1: O vivia?
3: No sé d'on és, però va venir aquí al Deixalles.
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les, tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
3: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, eh? Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
0: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
3: Sí.
0: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
2: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
2: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
3: Sí.
1: I, uah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
0: Tu, Adrià?
4: A mi, una escena així que no és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director. Perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
0: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
0: No? T'incomoda. Mm. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que a més no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia doncs et aconsegueixes posar molt en la situació el personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want.

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí, Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia.

0: i això, cantar què?
1: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
1: Sí, i calmar una mica, ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem, i ara ja quan acabi ja continuem.
0: I per l'espectador, no? També, eh? Clar. Perquè, no? Com que van haver-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res, doncs, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes, llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien, és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
1: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí,
1: que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'estrella teatre o no? No és aquesta, potser no. Però crec que la vaig veure també.
1: Sí,
0: diria,
1: és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
1: Sí, era escrita pel Josep.
2: Sí.
1: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícit.
1: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? Al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no? Que sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan, tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar, per exemple, als adolescents amb aquest tema? A fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus... no és a través d'una pantalla, que una pel·lícula també pot ajudar... però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda a l'experiència.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? Amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual a la... al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
3: Sí. 100%.
1: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi a la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que és el que es va passar amb l'institut és que no van connectar perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
0: Eren adults fent d'adolescents o...?
2: Eren adults fent de joves.
0: De joves.
2: De joves, amb un flashback i recordant l'època adolescent.
0: Val.
2: Llavors era, i a més molt, bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
0: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Se demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que, bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació, doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus, doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però el que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs, elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
2: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
4: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
0: Clar.
4: O sigui, dins del grup d'amics.
0: I de la relació
4: doncs,
0: que tinguis.
4: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona i també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no... i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
2: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que sigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que, bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil, doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen, doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no? doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
2: És més fàcil, no? Amb aquesta sí. distància... També era més fàcil, com dèiem, agredir, insultar
0: a través de la
2: xarxa. No?
0: Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? o bueno, a través de la xarxa o directament o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
2: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, al ser més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és alguna cosa més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
4: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: I adults.
2: I adults,
3: sí.
2: També, eh?
3: Sí,
4: i adults. I sobre això, doncs...
2: I es fan amics.
4: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat a veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú humà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs lo que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
2: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica, que es pot preguntar, però
0: sí.
2: Sent conscient del que és
4: una eina,
2: és una eina, no?, que està allà i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
4: No.
2: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga, et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites, i això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
2: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
2: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
3: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
2: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat del 3XS, infantil. Que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
2: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
4: Bastant.
3: Bueno. Que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no?
4: Sí.
3: I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
1: No? Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, Però clar, de cop va venir Nadal i tot, clar, sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí, tot una mica.
1: I que també, clar, aquí amb el deixar ja es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs,
0: passat festes.
3: Sí, sí, sí.
0: Allà a l'intensiu, eh?
3: Sí. Sí, sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
2: I el guió, el seguiu o...
0: S'improvisa.
2: O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
3: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Aquí s'han
0: parit?
3: Sí. Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tota...
3: No, no.
2: És que això són els
0: no ho vaig notar,
2: actrius,
0: això.
2: Quan no
3: però,
2: notes
3: sí,
2: això.
3: Sí. I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
4: Wow. Sí, sí. Perquè és una obra que amb molts canvis i això, llavors...
2: Però això és molt normal, amb teatre i cinema, vull dir... En cinema no tant, però amb teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una, per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera. I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
1: sí,
0: no?
1: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam, i...
2: Adrià, que anaves a dir que t'has tallat, que anaves a dir alguna
4: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que, sí... que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat,
3: sí.
4: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí.
4: I aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final doncs és això, si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant, sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això ha de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià, a veure, quina de sol. Quina cantava aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, en què? Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí, sí.

0: Microverso.
1: Vale, ja. Què t'anaves a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona,
2: com a espectadors.
3: Jo
2: és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic, i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una activitat per a la gent gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria...
3: Aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final doncs és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també, o sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre, i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre. Sí, per mi és bàsic, et dona eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai, i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I estos, doncs, venen, els hi agrada, i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres, que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
5: Clar.
2: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra, que ja és una mica per obligació, perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... i doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
5: Sí,
6: sí. Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove, perquè hi ha molt talent per tot arreu, i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
1: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no?, grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no?, a fer aquest primer pas. Com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que, a més, a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com anar... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
1: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Val. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs, compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs, poder-me formar en els dos àmbits doncs, durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs, anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria. No
1: seria possible.
6: Oh, i tant.
1: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
1: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar, en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així amatèria us està bé? Que ja té
5: bueno,
1: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bé, bueno,
1: vale,
5: que jo encara no tinc
2: encara
5: molt,
2: no
5: molt
2: clar. S'ha d'anar provant.
5: Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació. Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui, quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
1: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
1: Eh?
5: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
1: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby, és una cosa que vull continuar, perquè a nivell, doncs, d'estudis, jo això, doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo, doncs, que l'economia, el dret, o sigui, m'agraden, doncs, diferents coses, llavors, doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida, també, perquè, o sigui, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè, o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
1: aquest
4: com a hobby.
1: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, sí. No? És que molt. Veig que et coincidiu molt, sí. En aquesta unió d'aquest vincle.
1: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
1: Sí. És de la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i totes han cantat, bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben i és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I, per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
5: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
5: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
5: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
1: En cultura demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
5: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shinkaro Kago.
1: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
6: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
1: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
5: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
1: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Sota el lema per Temps de Flors, ens plantem 8.000 docents. Segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
1: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alícia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
1: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
5: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad, necesitan de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
5: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
1: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
5: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
0: Notícies en xarxa.
1: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
5: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
0: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
5: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
6: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
4: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
5: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
7: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens van facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
4: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
9: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
10: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
8: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
0: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
4: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
5: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
4: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir 2 nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a 2 persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els 2 detinguts.
4: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les 3 entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Radio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Radio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les 3 entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
4: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
5: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023. La decepción
4: local rompe corazones nacional. Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en nosaltres al 200% perquè les necessitem tenen molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir

0: de les 8 del vespre, ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins i prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
1: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip pues, quan cau es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
0: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda, primer partit al Cerdanyola, juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
7: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
8: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
8: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
6: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
6: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
9: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
6: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
10: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui dimecres 13 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que mor el codinenc César Muñoz, referent en temes d'educació i participació de la infància i la joventut. Caldes de Montbui formalitza per primera vegada la gestió de l'aigua

0: termal amb un acord entre l'Ajuntament i els balnearis. L'Ajuntament de Mollà fa la recepció definitiva del polígon industrial de Pla Romaní.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que dilluns va morir César Muñoz, i és que Sant Feliu va ser director d'Aldees Infantils i fundador de l'entitat de participació juvenil Tom Balatú Ita, entre altres iniciatives. A més, va col·laborar en nombrosos programes especials d'Ona Codinenca. Gemma Permanyer ens fa un repàs per la seva vida.
2: El codinenc César Muñoz Jiménez ha mort aquest dilluns als 85 anys d'edat, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social i ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcorrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a consultor formador d'infància, joventut i participació ciutadana a nivell internacional. Va néixer a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància i adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de la pedagogia de la vida quotidiana, una disciplina que crea, investiga, difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters tant en l'àmbit català com l'estatal, europeu i a Llatinoamèrica. César Muñoz va ser el primer director de l'Aldea Infantil SOS, que és la primera de l'Estat, en agafar relleu de la fundadora Montserrat Andreu poc després de la seva fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil Meridiano Cero l'any 1976 i Tomba la Truita el 1989. Des de la Fundació Dona Codinenca ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisi i debat polític. I en la darrera campanya electoral per les eleccions municipals, l'any 2023, va participar del bloc d'eleccions amb un article d'opinió que encara podeu consultar al web de la ràdio. En aquesta entrevista, el programa De Tots Colors parlava de la política actual. En aquell moment, l'any 2013, és una entrevista enregistrada el dia 15 de març de l'any 2013.
3: Abans que facis la teva explicació, estem vivint una situació actual política lamentable. No sé què en penses, però realment és obrir la tele o agafar un diari i corrupció per tot arreu, històries rares que dius, en quin món vivim?
4: Sí, jo crec que la situació és molt greu, però al mateix temps és una situació conjuntural interessant. Jo lo sento per la gent que lo passa mal, que i tots estem... Però jo crec que en la vida, quan hi ha carència de medios, la carència de medios i quan la soga... I no me gusta que la gent solo participi o se mueva quan tiene la soga al cuello, ¿no? Pero bueno, es un efecto colateral que cuando hay crisis, no hay muchos medios, se crea el gran medio que es la imaginación, la creatividad. Y entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, he dicho primero grave, pero también muy interesante de cara a que hay, es evidentísimo y lo voy a argumentar, no solo con lo que yo piense o sienta, sino con argumentos de sociólogos, politólogos, para mí de fama.
2: En l'acte dels 50 anys de l'escola Jaume Balmes, recordava en un text la seva col·laboració amb el centre entre 1972 i 1990, formant part del que aleshores van anomenar Associació de Pares, amb persones com Jaume Vilardell o Montserrat Borrell, entre d'altres. El vincle amb l'escola el va mantenir també com a pare dels quatre fills que va tenir amb la seva companya Victòria i, com ell mateix deia, com a figura paterna dels nens i nenes de la primera aldea infantil SOS de tot l'Estat. En l'acte dels 50 anys de l'escola, qui va posar veu a les seves reflexions per impossibilitat de ser-hi presencialment va ser l'actual directora de l'aldea, Cristina Pous. Escoltem-la en aquell moment.
5: Y finalmente, orgullo por, durante dichos años, ir siendo consciente, sintiendo el que por los diversos espacios tiempos de la escuela Jaume Balmes, por sus aulas, pasillos, patios, circulaban e iban tomando cuerpo, transformándose en realidades, palabras como sentimientos, deseo, participación, ciudadanía, colaboración, valoración y respeto de las diferencias, bases de una sociedad en paz. Paz que supo plasmar en colaboración con las niñas y niños la también inolvidable y gran amiga Àngels Rosés en su escultura de la paloma blanca, hoy símbolo de la Escuela Jaume Balmes.
2: Referent pel que fa a les polítiques d'infància i joventut, el currículum de César Muñoz és molt extens. El 1995 va ser nomenat coordinador del programa DAFNE de la Comissió Europea sobre Prevenció de la Violència Infantil i Juvenil. El 1997 va ser proposat pel Consell d'Europa com a membre del seu equip d'especialistes en polítiques d'infància. El 2003 va iniciar formacions amb els polítics i tècnics responsables dels pressupostos participatius de les ciutats de São Paulo i Fortaleza, al Brasil, a Oporto, a Portugal, i a Sevilla, a l'estat espanyol. Fins l'any 2011 va ser assessor de participació de la presidència del govern de Paraguai i ha estat ponent en temes d'educació i participació d'infància i joventut als fòrums mundials de São Paulo, Porto Alegre i al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. Es definia com un apassionat repensador de l'humanisme de vocació pedagògica des de la pedagogia, l'educació social i la sociologia. El seu pensament es troba recollit en nombrosos articles i llibres.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi, un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Termes Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
6: Però hem de reconèixer que, més enllà de la història de la mateixa aigua termal, d'aquest patrimoni, d'aquest tresor que tenim, no teníem un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs, que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. L'aigua termal és un dret miner, és una concessió que es basa en la Direcció General de Mines, estem parlant d'aigua minera o medicinal, i és veritat que hi ha uns percentatges de repartiment de titularitat. A partir d'aquí vam començar a treballar gràcies a la vinculació que hem tingut a les viles termals europees i aquesta subvenció que vam aconseguir en un projecte europeu anomenat Termecobat per tenir molt més coneixement de tot el sistema termal de Caldes, amb l'objectiu de millorar la governança d'aquest fet tan singular que és l'aigua calenta del nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal, on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, perquè en el seu dia va adquirir els drets de l'antic balneari de la Salut, però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
0: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal de l'aigua i estudiar-ne el comportament. I és que actualment del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua al dia. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
7: I ens faltava, és un conveni, un marc en la qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, el tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador, i al final aquest conveni el que ens dona és una seguretat tant a nosaltres com a ens privats, però també a Caldes, diguem, com a poble, de la gestió del recurs aquest, que és un recurs hem d'intentar que tingui una llarga vida, no? I és un recurs miner, però a diferència de la resta de recursos miners, que l'objectiu és esgotar-lo, i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
0: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis, el 1386. Ens ho explicava Assumpció Ros, directora general de la Fundació.
8: És que la Fundació Santa Susana, des de la seva fundació, l'any 1386, tenia aigua termal. Per tant, tenim aigua termal i l'únic que ara està escrit concretament quanta tenim. Bueno, nosaltres durant tota la vida hem tingut l'aigua sanitària termal, l'aigua calenta sanitària termal, ara no ho podem fer perquè Salut Pública no ens ho permet, i l'estem fent servir prioritàriament per rentar roba i per transferir l'escalfor de l'aigua termal a l'aigua calenta que circula per la calefacció. I tenim algun projecte, quan puguem, de poder-la fer servir per ús terapèutic, com ja havíem tingut fa molts anys.
0: A més, els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat de que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Escoltem a Basi Camps, administrador general del Broquetes.
9: Per això, els propietaris, que som els tres titulars dels que tenim els drets que ens ha donat el que és, doncs, la concessió de mines, ha sigut que hem cedit el que és l'aigua perquè Caldes tingués aigua a les fonts i que la tingui sempre, i que tingui, doncs, aigua, doncs, també per usos socials, que entenem que és prioritat.
0: Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur. L'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'han completat al 100% les obres d'urbanització de la zona. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment. Una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte es va fer divendres passat i permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i, el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de les zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació de la Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar aquestes obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: Les famílies amb infants petits ja poden preparar la preinscripció per al proper curs a l'Escola Bressol Municipal Mestre Gener de Sant Feliu de Codines. El període per presentar sol·licituds està obert fins al proper 22 de maig. La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica a través del portal que ha habilitat l'Ajuntament. Tot i això, les famílies que no puguin fer el tràmit en línia podran demanar cita prèvia directament amb el centre. A partir del 29 de maig es donarà a conèixer la llista provisional d'admesos i s'obrirà un període de reclamacions que s'allargarà fins al 5 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 16 de juny i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. Des de l'Escola Bressol recorden que tota la informació sobre el procés, així com els canals de contacte i accés a la plataforma de preinscripció, es poden consultar al web municipal. L'Ajuntament de Mollà ha presentat una nova edició de les jornades esportives, el casal d'estiu que tindrà lloc del 22 de juny al 31 de juliol al pavelló municipal.
10: La proposta busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre els infants i joves de la vila. L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, tot i que oferirà servei d'acollida a partir de les 8 del matí i un espai de carmanyola per dinar. Les inscripcions s'obriran properament i tota la informació es podrà consultar als canals oficials de l'Ajuntament.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

Hola, som l'Irai i el Bruno de primer. Aquesta és la segona setmana del mes de maig. I la dita és maig, arribat un ja.

0: comença un dia nou.
1: Hola, som la Carla i la Thaís, de segona.
2: Us venim a explicar què passarà a l'escola aquesta setmana.
1: Dimarts 12, els AI 4 faran el taller El drac de quatre colors. Els AI 5, cada cosa al seu lloc. Dimecres 13, els de primer fan cada cosa al seu lloc. I els de tercer, el camí dels residus.
2: Dijous, i 4 i els de quart fan el taller a menjar no s'hi juga. Ser el joc de la brossa. Divendres i 5 hi haurà la mini-mir pels d'infantil.

Bon dia a tothom. Sóc el Guiu de tercer B. Aquesta setmana fan anys a l'escola. El Dani de cinquè B. En Quim de segon B. La Mia de sisè A i l'Eva de quatre A. Per molts anys a tots i a totes, que gaudiu del vostre dia. Adeu.

0: El mar és com un desert d'aigua.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó, en la cançó de la setmana.
2: Aquesta setmana escoltarem Infla les veles, del musical Mar i Cel.
1: Aquest musical explica una història d'aventures al mar, amb pirates, vaixells i personatges molt valents.
2: Sí, i la música és d'Albert Ginovart, que va crear cançons molt emocionants.
1: Infla les veles és una cançó plena d'energia que parla de posar rumb a una aventura i de tenir coratge per seguir endavant.
2: Ens anima a no rendir-nos i continuar el nostre camí, com fan els mariners quan surten a navegar.
1: És una cançó que ens fa imaginar el mar, el vent i un gran viatge.
3: I ara inflem les veles i gaudim de la cançó.

0: Hola, som la Lucía
1: i l'Àlex i avui us portem una nova paraula en desús. La paraula és... Espera, Lucía, quina paraula era?
0: Era... Ah, ja, còdol.
1: I què vol dir còdol?
0: Un còdol és un tipus de pedra rodona i llisa, típica dels rius i de les platges.
1: Com quina pedra?
0: Com aquelles pedres que llences a l'aigua i reboten abans d'enfonsar-se. No t'has trobat mai cap còdol?
1: Sí, molts cops. De fet, hem decorat còdols a l'escola Ferrés.
0: I tu, Just, t'has trobat algun cop un còdol?
2: Doncs mira, jo de còdols me n'entrobo ben sovint perquè visc a prop del riu, a la vall del Tennessee, del Tennessee. I allà n'hi ha força còdols, sí, sí.
0: Doncs fins aquí la nostra edició.
1: Recordeu, si aneu a un riu o al mar i trobeu un còdol, llanceu-lo a l'aigua a veure si rebota.

I fins aquí el programa d'avui. L'E 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
1: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com està?
4: Molt bé.
1: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
4: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba a una redacció de... informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
1: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
4: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien que la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
1: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
4: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
1: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
4: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Em deia, recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
1: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
4: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat, des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
5: Segur que sí.
1: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
5: Moltes
1: gràcies
5: a vosaltres.
1: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
6: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de L'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: sí,
0: a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya, és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica. No? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses, i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses. Per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Uh-huh. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme, que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme, diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreu en això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració. No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant. I continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les...

0: És a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A, no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
1: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
0: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
1: No van fer
0: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estaven malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és que, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
1: Vostè li diu el Mai primer més. Gran okay. Assaig, no?, de vida cíborg,
0: sí.
1: A la Covid-19.
0: Sí, efectivament.
1: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital. Perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
0: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí. Que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses i, en canvi, aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tendències

0: tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, el, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i la vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
1: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
0: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona o ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Si tu has l'ésser humà en el centre, no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... Faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
1: Ens quedem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà. Aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
4: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
4: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
4: Que Europa no és un reflex. Ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Crec que deu ser una cita del reportatge.
4: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. Sí, no passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi sí, haurien de desvinculats, però...
4: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
4: La pèrdua de la fe... home, sens dubte, la pèrdua de la fe, per això, és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu, passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
4: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
4: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
4: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc. Però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no-violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, eh? Però no deixa de ser un referent que, vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
4: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
5: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
5: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
5: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
5: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
5: En realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
5: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestar molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
5: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
5: Doncs va ser molt, molt emocionant perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
5: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet o mirava tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
5: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
5: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
5: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
5: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
6: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, L'home de Tarradellas a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Sant Martín de Bo, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats es citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
3: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
2: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
2: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores de l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
4: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
2: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalí el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
3: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
4: Per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a poca gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
2: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès, això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
3: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
3: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
6: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
7: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
2: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
8: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, perquè el Cerdanyola acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català, Vilassana, Manlleu.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, però sí que és cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir que tocarien, volem repassar l'autopista AP7, bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, tots dos en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, i per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: comer just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
5: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
4: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
6: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
6: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
6: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
4: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
10: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
11: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema Per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada en manifestació central a Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
5: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
4: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
5: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
0: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
4: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
5: En la primera reunió de mediació, celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
5: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
4: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
5: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
4: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
5: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
4: Maite Polo.
2: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
14: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
15: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
2: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
16: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
17: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
16: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
4: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
5: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
4: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
1: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
4: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
10: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
7: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
5: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar al triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
7: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i l'equip pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
10: Nutrició amb Laura Crosas.
11: Alimentació complementària. El període d'alimentació complementària diversificada o de deslletament comença aproximadament a partir dels 6 mesos del nadó, quan aquest, segons la Societat Europea de Pediatria i Nutrició, no arriba a cobrir totes les seves necessitats nutricionals exclusivament amb l'aport de llet, ja sigui materna o artificial. Per tant, és el temps en el qual es segueix oferint lactància, però s'acompanya de la introducció progressiva de nous aliments sòlids o semisòlids fins a assolir una alimentació similar a la de la resta de família. És un procés important que, a més d'assegurar un bon creixement i estat nutricional, ajuda a adquirir hàbits alimentaris saludables per a futures etapes com la infància, l'adolescència o l'edat adulta. Els signes que indiquen que el bebè està preparat per iniciar la introducció de nous aliments són la pèrdua del reflex d'extrusió, no empenya els aliments cap a fora amb la llengua quan se li acosten a la boca, es manté ben assegut, mostra desitjos de participar als

0: Curi fins als 3 anys i tampoc la carn de caça. Evitar el marís i el cap de crustacis i les tortites o les begudes d'arròs, sobretot integrals. Tampoc es recomana oferir productes ensucrats, edulcorats o superflus per evitar risc a patologies, ni mel per risc d'intoxicació. Els lactis i derivats es poden introduir a partir dels 10 mesos i cal cuinar bé la carn, els ous i els lactis. Finalment, cal vigilar amb els aliments amb risc d'asfíxia, com el raïm, les cireres, els fruits secs sencers o trossos grans de poma crua o pastanaga. El període de diversificació alimentària o alimentació complementària és un moment clau a la vida de l'infant per assegurar el seu bon desenvolupament, relació amb el menjar i adquisició de bons hàbits saludables i sostenibles. Per aquest motiu, caldrà donar un bon exemple a taula i assegurar un entorn relaxat i agradable al moment dels àpats.
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 14 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la FEDAC de Sant Feliu porta el contacte amb la natura i el cos al Museu de Granollers per celebrar els 10 anys d'art i escola. El Museu de Mollà comença la setmana dels geoparcs inaugurant una exposició dels alumnes de l'Institut Moianès. Sant Feliu celebra aquest diumenge la 30a Fira del Rellotge. Parlem amb Josep Vilanova.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E-59 d'avui explicant-vos que el projecte Art i Escola celebra enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva. I entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO. Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar ahir dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte primària.
2: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veiés molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar. I després van anar a comprovar si s'assemblava o no s'assemblava. I aquesta és la obra que exposaran els de segon de primària.
0: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. Ens ho expliquen Greta, Ursini i Pep, alumnes de primària de l'escola FEDAC.
3: Sant Sadurní.
4: I com ho heu fet?
3: Amb aquarel·les i... Bueno, doncs en tota la classe vam fer com... Bueno, la Marta va fer com unes fotos i les va... Bueno, va fer dues fotos que les va tallar amb no sé quantes parts i cada nen va fer una o dues i la va copiar i després ho vam enganxar tot com un puzzle i després va quedar la imatge de Sant Sadurní. I ho vam pintar.

0: L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius dels 15 centres participants d'aquesta desena edició. Moià dona el tret de sortida aquest dissabte a la Setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
1: El Museu de Moià inaugurarà a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de secundària de l'Institut Moianès. Sota la direcció artística de Marta Roca, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva on la geologia i la ceràmica han estat els protagonistes. El projecte ha permès experimentar amb matèries del territori. La directora de la Cobert, Nerea Campo, explicava com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
2: És que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera, molt poèticament, tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
1: L'exposició es podrà visitar fins al 31 de maig. No és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades a l'espai del museu. La directora en detallava el muntatge.
2: L'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
1: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de talent manual i jornada de portes obertes a la Casa Museu Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc de la Catalunya Central a Moià s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: La Sala Noble de Can Rius llueix des d'aquesta setmana una imatge completament renovada després dels treballs de restauració que s'hi han dut a terme els darrers mesos. L'actuació ha servit per recuperar elements ornamentals i estructurals d'un dels espais patrimonials més emblemàtics de Caldes de Montbui, ubicat a l'antic balneari de Can Rius, considerat un dels centres termals més importants de l'Europa del segle XIX. La Sala Noble, que antigament funcionava com a menjador, sala de ball i espai de convencions del balneari, ja havia estat objecte d'una gran rehabilitació l'any 2010, quan l'Ajuntament va recuperar l'espai després de dècades tancat. Ara aquesta nova intervenció busca preservar-ne els elements decoratius i garantir-ne el manteniment. L'espai forma part de l'Espai Can Rius, gestionat pel Museu Termàlia i actualment acull activitats institucionals, culturals i socials. La sala destaca especialment pels vitralls, les pintures i la decoració noucentista que connecten directament amb l'època d'esplendor termal de la vila.

0: I avui a l'espai de l'entrevista parlem amb Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu i un dels membres fundadors de l'Associació de Fires del Rellotge de Catalunya. A més, descobrirem alguns detalls i novetats de la 30a Fira del Rellotge que se celebrarà aquest diumenge, dia 17, a Sant Feliu de Codines. Us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí pel Territori 17 a continuació.
1: Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món, però bé, ja el tinc aquí. Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
3: Bon dia i bona hora.
2: A veure, clar, 30 edicions. O sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí, a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
3: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem. Només vam pensar, quan vam començar, doncs, a fer aquesta... Vam fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, d'anar continuant, de continuant. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar, ara som 2 actius, i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem, hi serem potser nosaltres tirant el del carro. Però, si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també doncs, ja ens ajuden doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
2: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera. Però d'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú cacereta o és algú que neix per pura curiositat?
3: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president fa 35 anys, vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codinenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal, vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs, buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent doncs de buscar gent que tenia rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I després a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que hi havia una associació de Barcelona que del Tiquari Xerrier, que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la filla de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, saps, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la Fira del Rellotge que és única, tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únicament i exclusivament volem coses doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com sigui, de tota mena.
2: Ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, ve que hi ha tot un univers en quant a això. Com... Clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són continuant sent analògics?
3: Home, no, home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, esclar, els populars són aquests digitals. Però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyet, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir doncs ara farem uns rellotges joia i ara els rellotges aquests mecànics i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen i com que en fan sèries limitades aquests doncs han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres, doncs només no de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps, jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que facis, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tothom. I ara, esclar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem, sí. Doncs com, bueno, doncs aquests, esclar, aquests pràcticament són ordenadors que portes a la punxera, a la muñeca. O sigui que, esclar, no, i el temps tot ho ha canviant tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, esclar, toquem tots els temes, més aviat acabem començant amb rellotges antics i el museu, que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces, doncs, antigues que avui dia, doncs, les veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa, doncs de memorar els temps passats, comprens?
2: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica d'algun rellotge estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
3: Home, mira, nosaltres a la fira, aquí de l'exposició del museu, doncs, esclar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però, per exemple, en tenim un, que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. I canta com un canari, es belluga com un canari, wow, dins de la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, esclar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials, i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800, que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
2: M'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges, i em sembla molt maco alhora i també molt curiós, perquè no m'ho havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira del Rellotge, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria, o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira del Rellotge de diumenge?
3: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, hem fet les exposicions diferents anys, doncs algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que toquen música. Uh-huh. Alguns altres rellotges autòmates que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a Montxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, hi ha moltes curiositats, i a més poden trobar un rellotge pel fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és uh-huh. que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores, doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses, doncs, especials i curioses, i algunes coses, doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix, doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí, comprens?
2: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, Perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 30 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
3: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar, que és una meravella, i és, que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que no, la gent no ho veia, perquè el podia el campanar, com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, bueno, ho hem arreglat, perquè sigui segur, amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar, i posem una tele i unes cadires i un vídeo, que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo, que d'aquí veurà tot el que és curiós aquest campanar, i l'altre de la torre de rellotge, que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien, diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
2: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge, perquè siguin 30 anys més, i moltes gràcies.
3: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge, i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència, perquè el poble és una mica complicat, això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica, d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà l'arquitecte, un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic, o el bisbe. Bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
2: Doncs moltíssimes gràcies, i per 30 anys més.
3: Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Per fi, campions de Lliga contra el Madrid, al Camp Nou. Una festa blaugrana que només li va faltar una golejada per acabar de fer-ho rodó, però quina temporada del Barça, que s'ha de valorar. Una altra Lliga davant del Madrid d'Mbappé, que havia de dominar el futbol espanyol, i davant d'un Florentino que està perdent els papers. Sembla que la porta li té la mida presa. Avui parlarem del clàssic, de la polèmica Madrid, de Mercato, perquè ja només li queden dos partits aquesta temporada, i hem de començar a preparar la següent. Avui sona, i molt, la deu de Lewandowski. Posarem també notes a final de temporada, i segur que hi haurà sorpreses. Comencem.

0: Bé, bona tarda, Pep. Bona tarda, campions de Lliga, eh?
1: Bona tarda. Gran alegria. És complicadíssim guanyar una Lliga. Tots els que hem jugat a futbol, hem fet algun esport col·lectiu, sabem lo difícil que és quedar campió de Lliga. És que és una cosa... Jo no ho he sigut mai. He jugat, em sembla que 26 temporades o 27 temporades de futbol i mai he sigut campió de Lliga. Vull dir que és una cosa complicadíssima. Hi ha molta gent com jo que segur que ha jugat tota la vida de futbol i ha sigut mai campió de Lliga. És molt complicat. I portem dos anys seguits fent-ho. Vull dir que és molt... A més, amb una Lliga que poden dir que vulguin, però és competitiva. I hi ha un equipàs enfrente que és dels millors equips del món que jugues cada any la Lliga.
0: I molt merescuda.
1: I és molt merescuda. Vull dir, poden dir que vulguin, que no ens atreurà ningú.
0: Avui mirava els líders de les lligues europees, de les principals lligues europees, cap ha fet la puntuació del Barça. No podrà fer els 100 punts perquè hi va perdre contra l'Alavés, ho parlarem avui.
1: Sí.
0: Però era un partit que no tenia cap importància, però cap líder europeu ha fet els punts que ha fet el Barça a la Lliga Espanyola, per tant,
1: se li ha donat
0: molt de mèrit.
1: És molt meritòria, s'ha fet una Lliga molt, molt bona, molt regular.
0: Des del dia del Girona no es perdia cap punt fins a ser campions, per tant.
1: I hi ha una bona base, després ja parlarem aquests últims dies de temporada d'incorporacions, de baixes, però hi ha una bona base i... Jo crec que es poden fer grans coses. Però bé, bueno, pas a pas. Ara tenim l'hegemonia del futbol espanyol, en aquests dos anys.
0: I hem de fer aquest
1: incrementem-la,
0: passet, no?
1: Incrementem-la i anem a per buscar a Madrid el títol de Lliga. Que
0: sí.
1: Jo crec que amb uns quants anyets, si no ells el menjem, podem estar allà.
0: 36 en tenen, em sembla?
1: Sí, 36.
0: I nosaltres 29. Per tant, escolta...
1: Jo recordo unes... Aquests últims anys, recordo unes quantes lligues que han deixat escapar molt tontament en l'època...
0: La del Koeman, per exemple, va ser molt tonta.
1: Sí, unes quantes, dos o tres, que vam deixar escapar molt tontament.
0: Contra l'Atlético Casa, l'últim partit.
1: Exacte. Aquestes dos o tres, que si les tinguéssim a Madrid, aquestes dos o tres, una o dues menys, ja estaríem
0: allà. Hi ha algú que semblava complicadíssim.
1: Sí, sí.
0: Perquè n'has remuntat moltes, eh? Però...
1: Jo m'he apuntat aquí, abans de començar, tiro
0: sí,
1: uns
0: temes.
1: Quants noms propis d'aquesta lliga i del moment, que han passat molts pocs dies, eh? Però amb tot ha passat tantes coses que sembla que hagi passat una eternitat des del títol de Lliga del Barça. Em vaig apuntar uns quants noms d'aquesta lliga, uns quants noms propis. Per mi... Lamine Yamal, que és l'home candidat a marcar una època al futbol. De jugadors només he destacat dos, eh? Lamine Yamal i Joan García, que al principi
0: serà el
1: aquí comentàvem també, teníem molts dubtes de com s'adaptaria al Barça, que no sé què, i jo crec que ara, si dius els tres millors porters del món, el 99% de la gent que mira futbol ja el fica en ell, és un porteràs enorme. En el clàssic va fer una jugada davant del Vinícius sobre treure la pilota, que allò és una, és una sobradura i és un porteràs enorme. He triat aquests dos noms, n'hi ha molts més, però he triat aquests dos noms. Hansi Flick, que ens ha... Després de la vinguda d'Mbappé al Madrid, que semblava, jo m'ho semblava que havien de resar, és l'home que ens ha fet canviar el curs d'aquest Barça, jo crec, aquests dos últims anys. Joan Laporta, que va enfonsar Florentino Pérez
0: un cop
1: i ara l'està arrasant. I per mi, amb més perspectiva, amb més anys, jo vull dir que és molt important el llegat de Johan Cruyff, que va ser, jo crec, la persona que ha canviat el Barça, que li va dir com s'havia de jugar.
0: Sí, sí.
1: I que abans de la seva arribada em sembla que el Madrid tenia 28 o 29 lligues i el Barça 10.
0: Sí.
1: I ara el Madrid en té 36 i el Barça 29. Vull dir que, sens dubte, hi ha un abans i després del Cruyff a la història del Barça.
0: És l'entrenador amb més lligues.
1: De tot, i amb massa social i amb tot. Ha crescut molt el Barça des del Cruyff a tot el món. I jo crec que és just dir que jo crec que és la persona poder més dels cinc més importants de la història del Barça, sense cap mena de dubtes.
0: I de la història moderna el més important.
1: El més important, sense cap mena de dubtes.
0: Dubte.
1: I a partir d'aquí hi ha un debat enorme que hem de sucapar de la crisi que està al Madrid, que jo, quan va començar la premsa del Florentino,
0: del dimarts,
1: jo pensava que era un meme, jo pensava que era un meme, i després vaig ficar a la tele i dic, hòstia, no, si ha començat, si és ell. Que va ser el més esperpèntic jo que he vist aquests últims anys a la tele. I li han fotut encara, jo crec, poca canya, eh? Poca canya, eh?
0: Jo abans ho parlava amb el Néstor, si hagués passat de Camp Barça, això seria gros.
1: I tot el que va dir, que para els temes masclistes, tot això. Les feministes bastant calladetes, eh? Si és el Dani Alves, de seguida en surten totes, aquí amb el Florentino, bastant calladetes totes, eh? Bastant calladetes.
0: Ho comentarem amb el Florentino. Tenim per aquí el Xavi i el Néstor. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Campions de Lliga, no sé com ho valoreu això. Després posarem les notes de la temporada del Barça, perquè ara ja pràcticament ja ho podem donar per tancat. Com ho vas veure el partit, Xavi? Un resum així de temporada ràpid.
2: Un partit que es va resoldre ràpid i que el Madrid és un cadàver vivent i s'està demostrant amb totes les accions que està perpetrant el seu...
0: Dins i fora, no?
2: El seu capo, absolut, diguéssim. Que no té un pèl de tonto, per això, eh? O sigui, gran sortida d'escena, tapar el títol del Barça i a preparar-se ja per la temporada que ve, convocar unes eleccions que són les més democràtiques de la història, o sigui...
0: Que no es presentarà ningú...
2: Temps material, és que és una cosa...
0: I les condicions són complicades.
2: No sé si hi ha tema després de parlar estrictament d'això. Jo, quan el títol, un títol esperat i un títol molt meritori. O sigui, guanyar qualsevol lliga guanyada pel Barça contra aquest imperi mafiós... És un èxit rotund i brutal. O sigui, per molt que els vulgui vendre el contrari, eh? O sigui, que els hi han robat 16 punts... És que s'ha de tenir una jeta per dir que els hi han robat 16-18 punts. S'ha de tenir un rostro...
0: Just quan el Barça està a 14, clar.
2: I clar, la legió de seguidors, absolutament... És que no vull faltar el respecte, però és que és increïble que la gent s'ho tragui, això. I uns quants periodistes palmeros... Hi ha periodistes que estan ara ja despertant una mica, no gaire.
0: Sí, però és veritat que el que dius, no li fan tant cas com abans, eh? O sigui...
2: Però hi ha uns quants que sí, eh? Tota la corte. El Pedrerol i el Sánchez, esta colla de...
0: L'entrevista del dia després va ser per netejar la imatge del dia anterior.
2: No vull qualificar perquè posaria molt nerviós de feixistes, perquè per mi són feixistes tots, eh? O sigui, així de clar, eh? O sigui... És que vull dir, que li estiguin durant la píldora d'aquesta manera un personatge que jo crec que està més pa allà que pa acá, perquè jo, pobre home, jo crec que ja comença a tenir problemes de tot tipus.
1: A mi em fa mica pena, eh?
0: A mi pena cap, però no el vaig veure bé.
2: No em fan cap, aquesta gent. A mi em va fer pena que el Barça no fes més sang, així de clar t'ho dic, perquè em va donar la impressió que el Barça aixecava el peu. Va donar la impressió que el Barça aixecava el peu, que no va apretar.
1: Courtois m'ha parat 3 o 4,
2: sí,
1: eh?
2: Però, clar, al final les tens que crear, però el Barça no pressionava fort, no apretava fort. Un equip que... Sí, ja tens la Lliga, ja la tens, però me cago en dena. No
0: jo
2: sé.
0: Que
2: els jugadors no van... aquest regust.
0: Els jugadors no van voler prendre mal, tampoc. No. Van dir, ja ho tenim fet.
1: Hi ha el Mundial, ja aquí a cantonada.
2: Sí, no, clar, el tema del Mundial... Ahir vaig veure un rato i em vaig anar a dormir, perquè realment és que no...
0: Els jugadors... Juguen perquè han de jugar, però...
2: Juguen perquè han de jugar, van els xavals joves... Bé, no, en fi...
0: Sí. Després ho comentarem.
1: El central em va agradar, eh?
0: Sí, Álvaro Cortés.
2: Sí, ja dic, tot això, doncs, és... ja està, ara ja està, la Lliga ja s'ha acabat, ja s'ha guanyat, i ara estan ja preparant que l'any que ve no torni a passar el mateix, així de clar. El millor que li pot passar al Barça és que Florentino Pérez segueixi com a president, penso jo, eh?
0: Després del que vam veure aquesta setmana, jo penso el mateix.
2: Absolutament.
0: Xavi, Néstor, perdona.
2: Hola, què tal?
0: Néstor.
3: Aquí estic, al córner. Sí, home, guanyar lligues és important. Nosaltres en portem 29, i jo, així ara, mentre us escoltava, anava fent números. Mira, tindríem de tindre com a mínim 5 lligues més, no? Però 5 lligues més, dues li restaríem al Real Madrid, amb la qual...
0: 34...
3: Estaríem empatats, no? Però, en part, és... responsabilitat d'altres i en part responsabilitat nostra. Nosaltres també ens hem tirat trets als peus moltes vegades. No? L'any 45-46, el cas Antúnez, va guanyar l'única lliga que va guanyar el Sevilla Club de Futbol. No us explicaré ara el cas.
1: Sevilla té una lliga.
3: Del 45-46, no que li van robar descaradament en el Futbol Club Barcelona per alineació indebida d'un jugador que es deia Antúnez, que venia del Betis. Després la federació, no sé si sabeu aquesta història, li va donar la raó al Barça, però no li va treure els 12 o 14 punts que... El Barça hagués pogut guanyar en el Sevilla a l'últim partit a les Corts, però va empatar, que també va fer de Barça, eh? Però realment la Lliga era del Barcelona, però amb la Lleyama, però el general Moscardó d'infausto recuerdo, pues resulta que... A l'any 70-71 el Barcelona hagués pogut guanyar la Lliga si hagués guanyat a l'Atlètic de Madrid en l'últim partit. El València va perdre contra l'Espanyol 1-0, però el Barcelona i l'Atlètic de Madrid van empatar a 1 i la Lliga va ser pel València. Ja en portem dos. Hi havia un any que anàvem com una fiera cap a la Lliga, no? Era l'any 80-81, però resulta que tres mamarratxos de Saragossa, tres indocumentats, van sequestrar el Quini.
0: Sí, sí.
3: Vam perdre la Lliga, la va guanyar la societat. L'any 71-72 teníem que anar a Còrdoba, que estava ja a segona divisió, teníem que empatar o guanyar. Vam perdre 1-0, va guanyar la Lliga al Real Madrid amb una actuació nefasta d'un amic del Xavi, que era l'àrbit, que va pitar penalti a Manolín Cuesta.
2: I gol de...
3: Un
2: fàcil.
3: Era el capità, era un que estava...
2: Fàcil.
3: Que era... No va ser del
2: Bosque. Això és quiz, eh?
3: No era, era del Bosque, eh?
2: Fermín.
3: Fermín, correcte, sí senyor, que era el capità del Córdoba.
2: Fermín, el millor jugador del Córdoba.
3: Va ser l'únic moment que vaig veure el meu pare al Celsia a destrossar el transistor.
2: Estava a casa dels meus avis i era... Quin any va ser això?
3: 71-72. Sí, jo tenia 10 anys.
2: Era una mica més gran que tu, però quasi em tiro del terrat de casa dels meus avis
3: sí,
2: de baix.
3: Va ser, el meu pare
2: perquè
3: va,
2: era la meva primera lliga viscuda, realment.
3: El
2: i estava feta, perquè era guanyar el camp de l'Oviedo.
3: Sí, ho empatat, no.
2: Era guanyar el camp de l'Oviedo. Bueno,
0: sí, l'Oviedo
2: actual.
3: Sí.
2: Era això.
3: Bueno, un altre camp de l'Oviedo va ser anar al camp de l'Hèrcules, la temporada 96-97. Amb Ronaldo i companyia.
2: Se'n perd a casa i a fora.
3: I vam perdre 1-0 i el campió va ser el Real Madrid. O sigui, que si nosaltres haguéssim fet els deures, tindríem més lligues, també. Ens han perjudicat molt, sí, indudablement. Però que tindríem 5 lligues més, ells dues menys i estaríem empatats. I ja està, només volia dir això com una mica de història, no?
0: Sí.
3: Després, home... Sí que van aixecar el peu, ja t'ho dic jo que vaig estar al camp, eh? Van aixecar
0: sí,
3: el peu perquè...
0: Sí. El minut 17...
3: Perquè guanyes 2-0, ells no pressionen, no fan absolutament res, o sigui, és un equip invàlid, i tu tens al cap una cosa que...
0: El Barça estava molt, es va veure molt superior,
3: molt superior
0: des del
3: principi.
0: Barcelona.
3: Jugadors... No vas patir des de la grada, almenys jo no
0: els jugadors
3: ho
0: notaven, jo des del camp també ho vaig veure, els jugadors
3: I
0: no ho notaven.
3: I l'alçada de la temporada que estem, eh? O sigui, el Barça va just... té una plantilla justa i aleshores l'alçada de la temporada és la que és.
0: Sense dos jugadors molt desequilibrats com Lamine
3: i
0: Rafinha, també.
3: Dos jugadors,
0: perquè amb
3: sí,
0: el Lamine...
2: Jo poso l'exemple, el Barça-Madrid de l'any passat, que va ser unes alçades similars a aquestes, potser
0: sí,
2: una mica abans,
0: no,
2: i va ser un partidàs espectacular.
0: No,
2: amb un intent de robatori que es recordarà. I no vam poder nosaltres ni robant.
3: No
2: és que ni robant.
3: No.
0: La Lliga era una mica més justa.
2: Ni robant.
0: Estàvem a 4 punts, me'n recordo, aquí ja estaves a 11.
3: I no hi havia Mundial. Que
0: no hi havia Mundial.
3: Ni ells posaven el peu, ni nosaltres posàvem amb el peu. No posava el peu ningú allà. I, si no, mireu les imatges.
0: Sí, sí.
3: Com pressionava el Real Madrid. Sense pressió. El Barça sí. Se l'anava passant i sense cap problema. Bueno, res més. Escolta, parlo de més. Escolta, jo... El Barça va fer 18 faltes i el Madrid 9. Alerta, eh? I vam fer moltes més faltes
2: sí.
3: Nosaltres.
2: La intensitat, home.
0: Vaig veure molt bé a Ferran Torres, s'ha de dir. Va fotre un molt bon partit. Vam la fer... primera part, sobretot.
2: Ha millorat molt. Sí. Fa un mes i mig, dos, sí. L'estàvem...
0: Des del dia de l'Espanyol,
2: destrossant.
0: Va fotre el gol... Va fer una gran tornada contra l'Atlètic de Madrid i des d'allà ha anat cap amunt.
2: Sí, sí, tots, però tots, eh? Vull
0: sí,
2: dir,
0: sí,
2: no,
0: sí,
2: no
0: sí.
2: M'incloc, eh? O sigui, perquè anem amb qualsevol veure un partit i és que tothom allà on anessis, aquest Ferran, aquest tio no serveix pel Barça.
0: I
2: pam,
0: ha millorat molt.
2: I ha millorat molt i actualment està millor que el Lewandowski, per mi.
0: Sí, sí.
1: Lewandowski, home, molt millor.
0: Lewandowski, ho comentarem. Pep, què t'ha semblat el partit?
1: A mi... El vaig veure...
0: Et va saber greu, no? No,
1: bueno,
0: no fer mal...
1: Jo vaig anar molt fàcil pel Barça i vaig jugar cap al minut 55 o així de segona part i a tothom volia que s'acabés. Els del Madrid tenien ganes ja de marxar del Barça i no veure la celebració el més aviat possible i els del Barça, veient que el títol ja estava guanyat, volien celebrar el títol, celebrar-ho bé, anar a sopar i pensar ja en el Mundial. Vull dir que el partit per mi va durar 50-60 minuts. És el que vaig veure
0: sí, sí.
1: Jo. Vaig veure un Barça molt superior, molt, molt, molt, molt superior. També és cert que tenim moltes baixes a Madrid, però bueno, això és igual.
2: I nosaltres també.
1: Nosaltres també tenim baixes, moltes baixes.
0: Algunes baixes se les fan entre
1: sí, sí.
0: Ells, o sigui que...
1: No, vull dir que no té cap mèrit el Barça, que va ser molt superior, vam jugar molt més bé que ells. I jo crec que si haguessin necessitat 4 gols per ser campions o 5, els haguéssim fet, perquè haguessin empatat molt més.
0: Sí.
1: I això... Però bueno, tothom diu, no, van fer sang, no sé què. Però mira, guanyar 2-0, veure's molt superior, també està bé, és guanyar un títol més. I un dia històric, mai s'havia guanyat una lliga... els nostres avantpassats no ho han vist mai, això, guanyar una lliga al Madrid al Camp Nou, no ho hem pogut veure.
2: No ho he vist mai, és que no havia passat mai.
1: Amb 100 anys no ho ha vist ningú, hem tingut la sort de veure-ho, poder d'aquí no ho veurem amb 100 anys més, pues, a salvar-ho molt, i va ser perfecte, el Camp Nou ple, molt bon ambient, poca cosa més es pot dir, guanyar així de bé.
2: Si hi haurien ganes de que s'acabés el partit, que l'àrbit...
1: No ha afegit
2: ni un segon.
1: Em sembla pitar el 89-87 o alguna cosa així. Sí,
2: no em vaig fixar en aquest detall, però no va donar ni un minut de descompte.
1: Per això, tothom tenia ganes de...
2: Ningú... 2-0 és impensable, a qualsevol partit.
1: Sí. Ningú va protestar per afegir ni res. Vull dir, tothom tenia ganes de que s'acabés i per mi va ser un molt bon final de Lliga. Clar, m'ho vaig passar molt bé.
3: Posarem una mica... un tros prosaic, no? També vam fer 16 milions de recaudació,
0: sí,
3: va ser un rècord de 13,9.
0: En un partit
1: és tot un detall.
3: Sí. Vam fer rècord d'espectadors, sí. El camp estava planíssim, 62.213.
0: Sí. Veurem quan es pot fer la següent ampliació, ja, per tant, quan s'acabi la tercera graderia.
3: Em va agradar molt que li entreguessin la Copa al Barça allà mateix
1: sí.
3: en directe,
1: sí, això és
3: i que fes una mica de festa, perquè ho vam agrair, era tard, era diumenge, ens vam desplaçar. Bé,
0: es va arribar tard a casa, però...
3: Es va arribar molt tard a casa, però va valer molt la pena. Com deia el Pep ara, doncs no ho havíem vist ni els avis, això, no?
0: Exacte.
3: Guanyant el Madrid. Vam guanyar la Lliga, vam guanyar el Clàssic i vam ensorrar el Madrid, no? Tres coses, una tacada.
0: Exacte.
3: No, no està malament. No està
2: provocar
3: malament.
2: El terrabastall que s'ha anat produint.
0: Sí, sí.
3: També m'agrada... comentar, per què no, el comportament dels jugadors del Madrid al final del partit.
0: Amb el Hansi Flick i...
3: Jo crec que van estar, després de la temporada Mourinho, sí. Que vam veure unes coses tremendes,
1: sí.
3: Jo crec que van estar molt correctes.
0: I s'ha de dir, escolta, sí, sí.
3: Van saludar, van anar al Flick, que passava un moment difícil, home, perdre el pare...
0: El mateix dia,
2: sí. És que primer de tot s'ha de ser persona, penso. Sí.
3: No, i bon esportista, perquè tu te'n pots anar corrents cap al vestidor i ningú dirà res, per què? Pues perquè pues les tres coses, acabes de perdre la Lliga, has perdut el Clàssic i a sobre t'han ensorrat a la misèria. I es van quedar allà, van saludar, tal, i ja està. I ni siquiera el seu jugador més, diguéssim, i per semblant, el Vinícius, pues, també va saludar
0: sí, sí.
3: el Flick abans i el va acompanyar en el sentiment. A mi em va semblar correcte. M'han criticat per fer això amb una tertúlia d'amics,
0: sí, sí.
3: no? Ah, Madrid! Bueno, doncs pues no, nois, jo no ho veig així. Jo veig que si el Madrid es porta bé, pues, se li ha de dir també, no?
1: Sí,
3: hem igualat a 106 les victòries, també m'agrada.
0: En el compte general de clàssics. Sí,
3: no
0: sí.
3: m'agrada no arribar als 100 punts, ahir jo crec que vam tirar el partit una mica, per... sí. però bueno, ho entenc perfectament. Eh? I també vaig observar, si no més en el meu alrededor, que el barcelonista es continua venent les entrades. Eh? Vull dir que vaig veure molt turista per allà i gent que sí. parlava un idioma no català, no espanyol, sense saber-se, per suposar, els himnes. Quan van tocar els segadors ens van preguntar si havien canviat l'himne del Barça. No et dic res més. Sí, sí. Ja està tot dit, no? Pues,
1: però encara,
3: és el nivell.
1: Però encara hi ha moltes entrades, no? Vull dir, soci, quant té de...
0: No sé, si 40 i pico mil abonats.
1: Són 40 i pico mil, no? O... Vull dir, hi ha 19.000 entrades que es venen, o 20.000.
0: Sí,
1: potser són entrades,
3: a la,
1: no?
3: A la meva zona és una zona socis.
2: D'abonats,
3: no? Socis, abonats, ah. en principi. Jo crec que... Bueno, pues...
1: Jo pensava que es mesclaven els entrades. Amb...
3: Jo crec que a les entrades et pagaven per 200, entre 200 i 500 euros. Home, pues si tens dos carnets i et donen 1.000 euros, no sé. Pues,
1: molta pasta.
3: Igual tu penses, no? Perquè no sé què sí, guanyeu sí. vosaltres al mes, però jo 1.000 euros és molta pasta.
0: En un dia, sí, sí.
1: Jo vaig a pencar que has vetat el mes.
3: Per això, per això és que al final et posen una mica la pastanaga davant i dius, hòstia...
0: Sí, sí, sí. I a més, els controls de seguretat ara tampoc són allò res de l'altre món, eh? Es passa molt ràpid, s'ha de dir. Jo, no, òbviament, no fomentaré això, el fet que els socis venguin els carnets, però que es poden entrar fàcilment.
3: No, jo tampoc, ho estic criticant.
0: Sí, sí, et deixen l'aplicació o el que sigui i una persona pot entrar fàcilment. Si porta la samarreta del Barça, no et qüestionaran pas.
3: No, tu tens l'oportunitat de passar l'entrada unes hores abans, no? I li pots passar a qui et dongui la gana. I si aquell et paga, pues et paga. I s'ha
0: sí, sí.
3: clar. És així, jo les passo sí, sempre gratis. No. Mira, ara he passat la del Betis amb un amic
0: sí, sí.
3: del meu fill.
0: No ho pots...
3: Gratis, no?
0: No es pot controlar, però si algú decideix vendre, és el que dius tu, es venen a un preu molt alt i...
3: Home, és que et posen, ja et dic, 800 o 1.000 euros davant, amic
0: sí,
3: meu.
0: Sí, escolta. Et pagues les vacances.
3: És que, amic, Vigo.
0: Ja està.
2: Sí, sí.
0: Abans el Pep ha comentat el nom de la minya mala de Joan Garcia, així com a noms propis, a part de Hansi Flick.
1: Per mi, eh?
0: Sí, sí, sí. Vosaltres amb què us quedaríeu d'aquesta lliga?
2: Aquests noms són capitals, eh? Sí, són capitals. Jo també veig... Aquest any no ha sigut l'any de Rafinha per tema de lesions.
0: Sí, no ha tingut gens de
2: continuïtat. Hi ha hagut una mica d'altibaixos, també, perquè el mateix Cubarsí va començar a fluix i ha acabat imperial, sota el meu punt de vista.
0: Eric Garcia, també.
2: Pedri ha mantingut una regularitat, ha anat una mica a menys, em dóna la impressió, però segueix sent un jugador bàsic, absolutament bàsic. Ferran Torres, hi ha hagut un moment que l'haguéssim fot fora, si haguéssim tingut l'oportunitat, tots l'haguéssim fet fora, i en canvi ara... És un tio que et pressiona, que et lluita, que et marca gols, que és el que esperem de Ferran Torres. Aquest Ferran Torres per mi pot continuar sense cap problema. No sé, deixo. Eric García, molt bona temporada també. Crec que ha fet una temporada bastant regular. M'ha sorprès Cancelo, la veritat. Sí. O sigui, no esperava en absolut que Cancelo... Li ha fotut el puesto al Valde, que realment està fluixet al Valde. Eh?
0: Molt fluixet.
2: I ahir el que vaig veure una altra vegada. Rashford és un... Que sí, però no, perquè... Te la fa de quan en quan, té un golpeig de pilota espectacular, però no té continuïtat amb el joc, llavors. No. Vull dir...
0: Però si no segueix el Barça, és una sessió que recordaràs amb cert carinyo, també. Perquè, escolta,
2: els seus números són dobles dígits, em sembla. Ara
1: són bons.
2: 12 i 14, però és que és així. Sí, clar, això és refutable. Això és refutable. Té més bons números que Lewandowski, em dona la impressió.
0: Sí, gols importants.
2: Clar, un gol de falta. És que veure un gol de falta que en Barça feia...
0: Aquest any n'ha fet dos, em sembla.
2: Vam veure del Ferran de rebot fa uns anys. És que no els recordem.
3: No,
2: des del Messi.
3: Gol, eh?
0: Sí, sí.
2: Es parla de Rada del Courtois, i per mi no és Rada del Courtois, el Courtois no espera la pilota allà, ni de broma.
3: Jo estava aquella porteria.
0: Jo l'altre, jo la vaig
2: ni
0: veure.
2: Ni de broma. És
3: I
2: que,
3: és una cosa
2: és que a mi em sembla increïble. Em sembla increïble que es vulgui desprestigiar el gol dient que és un falló de Courtois.
3: No.
2: O sigui, no és que...
3: En absolut. És un
2: d'aquells relats
3: del Ransford.
2: Que sempre hi ha el tonto que s'ho creu.
3: A més, va tardar, perquè ho vam comptar, el nano va dir, a veure quant tarda en picar la falta. 14 segons. És molt, és moltíssim. Si ara els comptes, són 14 segons. Perquè es va prendre el seu temps, el nano.
0: Però li deien de passar-la... Ell la volia passar i li van dir que xutés. Doncs xutaré.
3: Ho va fer fantàstic.
2: Conscientment, home.
3: És curiós, cosa que me n'alegro, que el Xavi, que és un tio que menciona pràcticament tota la plantilla, menys amb un, no?
2: Frenkie de Jong.
3: El meu amic.
2: No ha tingut continuïtat, tampoc.
3: I
2: que és un jugador que no explota ni explotarà, ja.
0: I ara
2: Frenkie
0: mateix...
2: de Jong, demana-li el que li puguis demanar i el que has vist. No, ja molt més no farà, evidentment.
0: Ahir no va anar ni convocat perquè em sembla que s'està esborrant per arribar bé al Mundial.
3: Va ser l'aniversari tant del Fermín com d'ell.
0: Sí, sí, però...
3: I els hi van donar el dia de festa. Ja està, és així. El Flick ahir va tirar el partit, no passa res, no li tindré en compte.
0: Ja està guanyat.
2: No, tirar-lo no, però va sortir amb el que
3: va... Jo volia els
2: 100
3: puntets, mira, em feia il·lusió, ho portava aquí, després del partit del Madrid. I ara
2: va sortir amb el que va poder sortir i a l'Alavés estava jugant la vida, no ens enganyem, estava jugant la vida.
3: Xavi, sempre penso que primer trinca i després especula. Si especules d'entrada... El nano que va sortir...
0: El Cortés.
2: Ho va fer bé.
3: Ho va fer bé, però és un meló que diu el Pep per obrir. Sí. Igual pot fotre els fallos de la seva vida.
2: Es va perdre per ell.
3: Amb un equip que s'està jugant la pell. I després, bueno, aquest nano, el suec, aquest...
2: No m'acaba de fer.
3: Vull dir, va treure...
0: Ha tingut oportunitats durant l'any, semblava que sí, però al final no ha acabat d'aprofitar... D'aprofitar els
2: també
0: minuts,
2: ve, ve que m'he oblidat Gerard Martín a la nova posició de central esquerra.
0: Déu-n'hi-do,
2: No m'ho esperava.
0: Jo crec que més que de sobres per ser jugador de plantilla del Barça, Gerard Martín.
2: Sí, sí. I Fermín
0: més que de sobres. Per no, perquè aquí s'ha comentat que no tenia nivell per jugar al Barça i amb la temporada que ha fet...
2: I Fermín i Gavi, dos pràcticament titulars... o quasi titulars, molt útils.
0: Gavi ha adelantat a Frenkie de Jong, però...
1: Gavi, jo molt important, però...
2: Dona molta força al mig del camp...
3: Aquí l'important, saps el que és? És que a mi és el que m'apassiona. Que dintre de 5 anys podem estar parlant d'aquests tios un altre cop.
0: Sí, sí, clar. Sí.
3: I que a sobre...
0: Cap en té més de 25.
3: I que a sobre tots estaran cap als 20, 23, 24... Sí, sí. O sigui que estaran en la plenitud del futbolista.
0: El més gran en tindrà 28,
3: és que és
0: potser,
3: molt gros,
0: que serà el Joan Garcia, per exemple.
3: Bueno, però el Joan Garcia pot jugar fins als 42.
2: Per això és bàsic ara complementar i no equivocar-se.
1: Ara entenem, no?
0: Sí, sí. Però volia parlar una mica del partit de l'Alavés i després del Mercato.
1: Jo, partit de l'Alavés, aviam, jo crec que Barça va donar la cara...
0: Sí, competir el va competir.
1: Si el Barça jugués la Lliga, jo crec que hagués guanyat, el Barça. Jo crec que jugant-se la Lliga...
0: Sí.
1: Hauria guanyat...
0: Si hagués perdut contra el Madrid i hagués hagut de guanyar contra l'Alavés...
2: Jo també penso que sí.
1: Jo crec que és guanyat.
2: La diviació hauria sigut una altra.
3: Si tu fas la rua que fas el dimarts,
0: el dilluns...
2: No, si no van entrenar, van entrenar una hora.
3: I allà, i venga, i el cachondeo i tal, i no sé què... Hòstia, no em demanis que el dimecres...
0: Hi havia algú que estava de ressaca encara. Arriben a fer un antidoping al final del partit i els hi surt ron en sang.
3: Fas el paripé de jugar contra l'Alavés, que està en perill de descens, i mira, més o menys sembla que competeixis. Però no els hi demanem...
0: Clar.
3: Jo ja ho vaig dir, si feu la rua... S'acabó, sí. No guanyarem ni un
0: partit. El que em faria gràcia seria guanyar contra el Betis per mantenir l'invicte a casa.
1: Sí,
0: que 19 de 19 partits a casa faria molta gràcia.
3: I aquestes cosetes a vegades et dona disgust.
0: Però dic, escolta...
1: El Betis no pot jugar res.
2: No juga res ningú aquí.
0: Guanyar 19 de 19 a casa, no sé si ho ha fet mai ningú.
1: Crec que no.
0: Em sembla que s'ha fet, però quan la Lliga hi havia menys equips, em sembla.
3: Poder ho ha fet,
0: però 19 partits guanyats a casa... Escolta,
3: i amb 3 estadis diferents, que ho compliques encara més.
0: Són 57 punts que t'assegures a la Lliga, eh? Per tant, ostres, són molts punts, rebent molts pocs gols al Camp Nou, sobretot.
1: No, a més, la gent que ens agrada el Barça i això, ara estarem 3 mesos o així, 3 mesos i mig sense veure'l.
0: Serà
1: una bona espai a l'estadi, aplaudir-los, marxar de vacances... apretar les obres del Camp Nou, havien ser quan ser 80.000 persones al setembre.
0: Dissabte, és?
1: Diumenge.
0: 9 i
1: quart.
0: Diumenge molt tard, és veritat. Sí.
1: Molt tard.
0: Clar, quan acaba, les altres són a les 7, clar.
2: És l'únic partit que no hi ha res en joc. L'únic.
3: Sí. L'han canviat d'horari, a més.
0: Sí, l'han canviat d'horari.
2: Clar, però no coincidia.
0: Però clar, 9 i quart és molt tard, eh?
1: El partit de l'Aves, a mi em deixa coses clares, jo crec, pel futur. Jo crec que...
0: A mi també.
1: Jugant aquest

0: està bastant encallat. Està bastant encallat.
1: Per mi, sessió.
0: I jo crec que...
2: Bueno, té un comportament...
0: Sí, sí,
2: molt notable. Jo m'hi fixo molt amb aquestes coses. El Rooney aquest, el Vergi, té un comportament amb la selecció sueca que es va esborrar ell mateix dels 50 preses seleccionats, perquè quan es van classificar no va participar ni a la festa, es va quedar en un racó allà amb males cares, contestant malament als seus companys perquè no havia jugat, i el seleccionador
3: i no l'han convocat.
2: Ara no estàs ni entre els 50, o sigui, alerta amb aquests comportaments. A mi no m'agraden, a mi això no m'agrada. Vull dir, tu, bueno, pots jugar o no pots jugar, pots anar a la teva selecció, no, però tens 20 anys, o no sé quants en té, escolta, ja vindran altres oportunitats.
3: Sí, sí.
2: I aquestes coses m'agraden. A més, si a mi ahir surts i et menges el costat dret de l'atac, l'altre dia que vas sortir un altre cop, però no fas... Bueno, ets una mica justet, les coses clares. Vull dir, tampoc ens enganyem ara nosaltres, no?
3: Sí.
2: No és un
3: I
2: jugador...
3: I va un punt de temporada que semblava que tirava més cap amunt, sí, però s'ha confiat. Vull dir,
2: el Yamil Yamal a la banda, doncs pues, clar, pensa, joder, és que no tinc
3: competència. Doncs tancarem això del tema esportiu i anirem cap al Mercato. Uh-huh. Avui ha sortit, bueno, aquests dies, Pep, no t'agradarà a tu, però que Julián té molta pinta d'anar al Paris Saint-Germain, que oferiria cap a 150 milions, que podria incloure jugadors en el traspàs. Per tant, el Barça ja s'oblida una mica de Julián Álvarez i mira més cap a Joao Pedro, del
0: jo
3: Chelsea.
0: Jo m'hi jugo una cervesa o una Coca-Cola amb vosaltres que fitxarem a Julián Álvarez, que tot això és distraccions i coses d'aquestes.
3: Jo crec que no és cap distracció, però jo crec que s'està anant de mar el preu i el Barça no pagarà 150 per Julián Álvarez.
2: Jo faré al revés.
3: A tu t'agradaria
2: si no
3: molt...
2: Si no el fitxem, et pagaré jo la cervesa amb molt de gust perquè em trauré un pes de sobre. O sigui, fixa't com estic.
0: Però és que a mi, Joao Pedro aquest, em foto...
3: Jo prefereixo el Joao Pedro per 70 que el Julián per 150.
0: Però jo que el Chelsea vulgui fer fora...
1: El teniu controlat, aquest Joao Pedro?
0: Jo no tinc gaire controlat, tampoc.
1: Jo, la veritat, és que no puc opinar, no puc dir és dolent ni és bo.
3: A mi m'agrada, jo els partits que he vist, a mi m'agrada.
1: Però és un delantercentro tipus què? Tipus qui?
3: Tipus Julián, bastant Julián Álvarez.
2: Pues que no vingui.
3: No és una...
1: El Néstor ja l'has deixat del barco.
3: No és una referent...
0: I jo, si després que vingui Julián Álvarez en lloc d'ell.
3: Sí, clar, però un costa 100 més que l'altre, Pep. Un costa 100 milions més que l'altre.
0: No sé quan...
2: No, Julián Álvarez...
3: 150 dia, milions no el pots pagar,
2: Pep. Hem repassat la regla 1-1 i l'amortització i tot això, i a Julián Álvarez és que no el podem comprar. Ja
3: 150 milions, Pep. 150 milions no pot ser, a per
2: més,
3: un tio.
2: Beneficies amb un equip que arriba al directe teu sempre? Sí. No, home, no pot ser, que no ho veiem.
3: L'Atlético està prioritzant no vendre un equip de la Lliga, i si el pot vendre el PSG, millor. Tu 150 el fitxaries?
0: Jo crec que acabarà venint.
3: Tu 150? Però, ja veureu, però per quan? Per quan?
2: Però de vacances.
0: Perquè m'ensumo.
1: És una opinió. El temps darà i quitarà razones.
3: Per quan?
0: No,
3: perquè
0: el jugador ja acaba el 20.
3: I l'oferta?
0: No sé de quan serà. Jo crec que 100 milions.
3: 100 milions? Jo és que ho dubto perquè l'Atlético...
2: Si li posa 30 milions o 35 milions per temporada nets... A l'amor pel Barça se li passarà, vamos.
0: No, però diu el PSG, el PSG diuen.
2: Ah, pues perdó. A l'amor per... És igual. A l'amor pel Barça, si el... Ai, perdona, he dit un altre equip. El PSG li posarà un dineral.
3: Jo és que ho dubto perquè a l'Atlético li va costar 90 milions. Dubto que el venguin per 100.
0: Clar. No sé quan hi ha contracte, és que no sé tampoc quan...
3: No, li deuen quedar 3 anys, em sembla. 3 o 4 anys de contracte li queden.
1: Li queda, no sé, exactament.
3: Es deu fins al 2030, una cosa així.
1: Mínim 2019-2030, o sigui...
3: Per 100 milions no sortirà Julián Álvarez. Segur. Ara ja tu... De fet, et puc comprar la cervesa ja.
1: Estàs baixant del barco ja?
0: No.
1: Julián Álvarez?
3: 100 milions no... No té pinta.
2: Per cert, ahir que sortís l'Álvaro Cortés, que diu, és una atenció a l'Araujo. Bueno, és dir-li al Christiansen, ja no hi ets, també.
3: L'oferta de renovació ja està fora.
2: Ja està, vull dir, perquè és un altre que anem...
1: No, però se'l va renovar, no? En el moment que es va lesionar.
3: Christiansen, no.
1: No es va acabar renovant.
3: No es va acabar renovant. Se li va fer l'oferta i va dir que no.
2: Són 6 milions i mig de fitxa que ens podem estalviar.
3: I Álvaro Cortés cobrarà molt
2: més. Ter Stegen, exjugador de futbol. Encara el tenim aquí. Cobra 10 o 12 milions l'any.
3: Lewandowski sembla que marxa. Aràbia.
2: Entre 25 i 30.
3: Aràbia li ofereix 90 milions a l'any a Lewandowski. Ja està tardant a fer la maleta i marxar un o dos anyets a Aràbia.
2: Anda, que no fa dies que ho té decidit, perdoneu que us ho digui.
1: Però és lògic.

0: molt d'acid fa molts dies. Llavors ens venen la moto aquí.
1: Com qualificaríeu el fitxatge de Lewandowski pel Barça aquestes quatre
0: molt
1: temporades?
0: Molt productiu, fantàstic. El millor que va passar.
2: No se li pot negar.
0: Extraordinari.
1: Van ser 50 milions per un davanter de 34 anys.
2: Quantes lligues ha guanyat?
1: 3 en 4 anys.
3: Extraordinari.
0: Extraordinari.
2: No, per... no, no sé falta dir
0: la samarreta més venuda, ens va tornar a posar un altre cop en el focus. Perfecte, tu. Ho va fer perfecte. Va haver una lliga que sempre guanyava amb 1-0 gol de Lewandowski.
1: Va ser un fitxatge que es va criticar.
3: No, no,
1: hi ha gent que el va criticar molt el fitxatge perquè era un davanter gran.
0: No, home, no.
1: Jo el valoro com un gran fitxatge del Barça.
0: Va ser una jugada de màrqueting i esportiva,
1: sí,
0: però jo ho vaig trobar sensacional. Vaig anar a la presentació del Lewandowski i va ser un espectacle. Hi havia 40.000
1: tios. Sí, 40 o 50.000 persones.
0: Va ser espectacular. No, no, això jo...
2: Jo quan te centro, sempre ho he dit, el que m'agradaria que seria fer el Lewandowski és el Harry Kane.
1: Sí, a mi també m'agradaria. Però...
2: Oh, clar.
3: No, però...
2: És convèncer-ho. A veure, o sigui... Però... No, bé, amb un equip perdedor, eh? Amb un equip que està en clara pujada,
0: que...
2: eh?
0: Sí, compro. No. Això sí que ho compro. Harry Kane,
3: això també,
0: 120 milions. Compro.
2: Vale.
1: I per menys.
2: Diu,
1: i per
2: que,
1: menys.
2: Diu que té 3-4 anys com el Lewandowski per davant de nivell estratosfèric.
0: I s'infla sí. Flegol.
2: Però, s'infla Flegol.
1: Sí.
3: Però,
0: com en el Bayern, per un altre.
1: Està entre el teu màxim col·legiós de la història del Bayern en 3 anys.
3: Jo no domino totes les lligues. No hi ha un tio com, per exemple, un Stoikov en alguna lliga
0: holandesa?
3: No, bueno, però... Més cap al centre, no hi ha alguna lliga holandesa, alguna lliga croata, jo que sé, un tio que... Al Barça li arribaran boles, fotria gols aquí.
2: Segur que trobaries algun nano...
3: Si un tio les enxufa dintre, aquí n'hi arribaran moltes de boles. Les enxufarà?
2: No sé, però, home, clar, però llavors també és el que dèiem. Jo ja em vaig llançar a la piscina amb el Muriqui o amb el Sorlot, per exemple. Clar, són tios que segur que marcarien gols. Sí. Ara encaixarien amb el joc. Aquí està el tema.
0: Tens un altre cotro, eh?
2: Clar, que marcarien gols, descaradament que sí, perquè amb els centros que es fan, gol de cap...
3: Luc de Jong
1: els fotia.
2: Luc de Jong va haver un moment que era el tio més ovacionat del Barça, no fotem, perquè és que sortia i marcava el tio.
1: I era un Barça molt pitjor que el d'ara.
0: Li tiraves un armari i te'l
2: fotia dintre.
1: Jo us volia preguntar una cosa. Quines posicions s'han de reforçar sí o sí? Jo, després de veure Balde aquesta temporada, no sé si apostaríeu pel fitxatge de Cancelo, de comprar-lo ja del tot, fitxar un lateral esquerre, fitxar un lateral dret, algun central, al mig del camp no sé si el voleu tocar. Què voldríeu fitxar vosaltres, sí o sí, de posicions?
2: Un lateral esquerre farà falta. Balde sortirà.
1: Fitxaries a Cancelo?
2: Sí.
1: Per 15 o està sonant més o menys?
2: Sí,
1: o...
2: aquesta quantitat sí. És un jugador que ha donat un molt bon rendiment. O sigui, té compromís amb el Barça, que va prioritzar venir el Barça.
1: Pot jugar a les dues bandes.
2: Jugar a les dues bandes. Jo no dic que sigui un titular indiscutible si ve un altre lateral amb nivell, però és un tio per tenir-lo en compte. Així de clar. El lateral dret hi ha el Xavi Spark, que és un nano que jo tinc confiança també, eh? Cuidado. Sí. Però, clar, jove i...
1: Eric García pot jugar allà, hi ha Koundé.
0: L'Héctor va fotre un golaç l'altre dia amb l'Elche, espectacular.
2: Jo de lateral dret tiraria amb gent jove, si sincerament us ho dic. I un central, jo també buscaria un central, potser. Perquè fiar-ho tot, aquest nano Cortés que va sortir ahir, ho va fer bé.
1: Sobretot dos fitxatges, no? A davant i a darrere, una davant i una darrere.
2: Un davant de centre ens fa falta, això està clar.
0: Però centrals tenim la...
1: Cubarsí,
0: Gerard...
2: Oi, García és polivalent.
3: Araujo
1: i Christensen ara mateix.
0: Christensen... I aquest nano nou que ha pujat, en tenim 5.
2: Què no comptaria?
0: Tenim 5.
3: Jo central no en tornaria boig, eh?
0: 5.
1: Estava sonant molt Bastoni per 60 milions.
0: Però jo no em gasto 60 milions amb aquest tio.
3: No.
1: Jo estic dient el que sona.
2: Ni somiar-ho.
1: Clar, si aquests 60 els pots destinar a davant...
2: Davant.
0: Al centre del camp jo crec que tenim...
1: De fet, s'estan buscant dos jugadors a davant. Un davanter i un suplent de Rafinha, el que seria el Rashford. Per tant...
3: Mira, jo què faria? Lateral dret, estic molt d'acord amb vosaltres. Xavi Espar i Héctor Fort, jo confiaria en aquests. Lateral esquerra, aquí tinc més dubtes de si farem prou en Cancelo i Balde, aquí tinc més dubtes. Mig del camp el veig completíssim.
1: Jo al mig del camp intentaria treure Frenkie de Jong, però sé que és complicat.
3: A davant portaria Jean Virgili, que sé que el tenim cedit a Mallorca, no sé si és nostre.
1: No, cedit no. És seu.
3: Sí?
1: És seu, però...
3: Amb dret de tanteig o alguna cosa, si tenim alguna cosa. Jean Virgili cap aquí. I en gastaria els 60-70 milions d'euros en un 900, o 100. Jo faria això.
0: Jo poca. Continuo amb la meva teoria de que m'hauria llamat de puesto en el camp, jugaria amb un davanter centre, com es diu allò?
1: Un fals nou.
0: Falso 9. La banda dreta la reforçaria, no sé amb qui exactament, però segur que trobaríem algú, i tiraria per aquí. Si no trobem un Harry Kane, jo tiraria per aquí. Ara,
1: jo crec que el Deco també,
0: i
1: jo
0: el
1: crec que
0: Flick en saben més que jo.
2: Això que diu el Néstor arribarà, acabarà
0: quan
2: passant,
0: abans
2: però
0: no
2: encara.
0: Quan abans arribi,
1: no, jo també crec que acabarà
0: quan
1: arribant.
0: Arribi,
1: acabarà arribant
2: pel seu propi
1: acabarà,
2: pel
1: sí,
2: pel
1: ca,
2: seu
1: caurà sol.
2: Però no serà ja.
1: Jo el que sí és que confio bastant en Deco, perquè fins ara... Escolta,
0: o Oyarzabal.
1: O Oyarzabal. Jo crec que fins ara s'ha de confiar en Deco, perquè no ha fet mala feina com a director esportiu del Barça. Jo crec que ho està fent bastant bé. Ens en vam enriure de Cancelo i ens ha callat la boca tots, i el Deco ho va tenir molt clar. Jo crec que amb el Flick s'entenen molt bé i crec que saben perfectament què necessita la plantilla.
0: Ara jo et dono 12 euros i tu tornes i ens montes un sopar opíparo pels 4.
1: Sí,
0: clar. A què no? Doncs pues és el que ha fet el Deco.
1: Sí, sí.
0: Li han donat 12 euros i ha muntat un sopar.
1: I ha muntat un equipàs.
0: Espectacular. No?
1: Sí, ha muntat un equipàs. Per tant, jo crec que tant Hansi Flick com Deco saben molt bé què necessita la plantilla de cada temporada que ve,
3: sí.
1: I amb això el col·le ha d'estar, almenys ha de ser optimista. Queden res, una mica, 10-15 minuts. M'agradaria parlar una miqueta del desastre de Madrid, perquè Florentino sortia aquesta setmana, rodes de premsa, entrevistes per blanquejar-lo del dia anterior perquè va ser un desastre, i m'agradaria, us deixaré vosaltres xerrar. Pep, Xavi, Néstor,
2: molt
1: sé que...
2: Una tertúlia plàcida...
1: Per això m'agrada provar-hi una miqueta
2: ara,
1: de gràcia.
2: Ara voleu posar-me un petardo
1: sí.
2: i que m'encengui
3: jo...
2: i comenci a blasfemar.
1: Per tant, us deixo vosaltres, Pep.
3: Jo m'encanta que estiguin així d'enfonsats. La pena que va fer el seu president l'altre dia, que va fer pena i el ridícul. I ho hem d'aprofitar per aquest domini del futbol espanyol que estem tenint aquests dos anys. S'ha d'allargar. I ara una Copa d'Europa els hi faria un mal terrible. Vull dir que s'ha d'aprofitar perquè jo crec que no van, naveguen, no tenen projecte esportiu, el president ni una autocrítica, dient-se que és el millor, que me van a quitar
1: jo ara
3: a tiros.
1: Entenc perquè el Madrid va com va si el president és així. Perquè com que no sortia, dius, bueno...
3: I ho hem d'aprofitar els pròxims anys, a més amb l'equipàs que sembla que tenim al Barça.
1: A la porta se l'ha menjat, eh?
3: Se l'ha menjat.
2: I donat que ha acusat directament el Barça de comprar àrbits.
1: Sí.
3: Denuncien.
2: El demandaríeu o no?
1: Home.
3: Jo sí.
1: Ja
2: certa divisió d'opinions, eh?
1: De fet, l'entrevista del dia posterior jo crec que sobretot va ser per intentar... netejar el que va dir... de la compra d'àrbitres, perquè ho vam intentar
2: ho va tornar a sentir, ho va acabar dient
1: sí,
2: una
1: sí,
2: altra
1: sí,
2: vegada.
1: Però no tan contundentment.
2: Però
1: no tan contundentment.
2: És que no cal ser massa tarat de lèxic, o sigui, m'ho diu amb... Ha de contentar la seva massa borreguil, és evident, l'ha de contentar i s'ha d'assegurar la continuïtat, perquè... ens venen un gran Madrid, ens venen un Madrid que tot va molt bé i que això que no va res de bé, i el tio li deu fer por marxar en aquests moments i que vingui un altre i descobreixi coses que potser no serien la que ens expliquen. Correcte? Llavors, convoquen les eleccions amb traïdoria, ningú en aquest món, segons diuen, jo l'economia no hi entenc massa, però pot presentar l'aval que necessita... per fer president del Madrid, que
1: molt poques
2: poden
1: persones.
2: Ser quatre persones, sí, sí. I aquest empresari tal Riquelme, no?
1: Sí.
2: que es veu que ho podria fer, però que clar, que és el que sentia jo avui per la ràdio, que un aval de 180 milions, per molt que tu tinguis dels calés, el banc que t'avali ho ha d'aprovar amb Consell d'Administració, ha d'haver una... el director del banc diu, vinga, fes...
1: És una quantitat tan elevada
2: clar,
1: que...
3: No es poden treure així tant com així.
2: I a més, ho diu el tio les Sants Pebrots, de fer, avui és el primer dia... Sí, demà és festa a Madrid, demà és festa a Sant Isidro, una d'aquestes festes que fan tantes, oi? Cap de setmana, la setmana, dissabte i diumenge s'acaba. O sigui, té 5 dies laborables. O sigui, perquè són dies naturals, no dies...
1: I ella ho té preparat i l'altre l'agafa a contrapeu.
2: És evident que democràcia i Real Madrid són autèntics antònims, eh? Vull dir, és que no té res que veure. Poc, no, és lo que hay, s'ha escrit. Bueno, i lo hemos votado. Bueno, lo habéis votado perquè sou uns borregos, no, així de clar.
1: De fet, el Madrid no
2: vota... I voteu el que us demanen i el que us diuen.
1: El Madrid no vota des del 2006, home. Em sembla, que va ser amb Calderón.
2: Ah, és que, és
1: o no
2: que...
1: sé si va ser l'únic candidat que tampoc van votar, o sigui que...
2: Jo entenc que sentir els palmeros que sí, que s'ha d'esperar que s'enviaran un informe de 500 fulls i no sé què, que no s'aguanta per enlloc, que no s'aguanta per enlloc, perquè, clar, tu llavors pots fer... Bueno, jo tinc aquí jugades de tota aquesta època negreira que les veus...
1: Mundo Deportivo va fer un recull de...
0: Jo 100 anat, jugades.
2: Jo les he anat traient des de
0: YouTube. Tinc, si voleu veure, el
2: sí, tinc. Sí, jo també tinc moltes aquí.
0: No, no, jo tinc el Mundo Deportivo.
2: Si són autèntiques barbaritats. I, bueno, però...
1: Que aquí, si ens queixem, ens podem queixar tots.
0: No, el que, ah, que està clar és que...
2: Fer informes en podem fer tots.
0: Aquest senyor, com que no li paren els peus a Madrid, poder el Barcelona, tindria de posar en marxa el seu departament jurídic, no? Perquè, bueno, el que les...
1: S'ha de defensar el club, també.
0: Primer, una cosa. Has de demostrar que tu ets culpable. El Barça, de moment ningú ha pogut demostrar que comprés un àrbit.
1: Sí.
0: Ningú. En el moment que es demostri i hi hagi un jutge que condeni el Barcelona, jo seré el primer...
1: Ui, tant.
0: ...que em posaré a condemnar-ho, no? Em sap molt de greu per TV3 i el programa Polònia, perquè és insuperable el que va fer l'altre dia el Florentino.
1: No, avui, sí, avui ho tindran molt complicat.
2: Avui fan no Polònia, sí, a veure com són capaços sí, de millorar, no ho superaran. Aquest vodevil. No,
0: és més, com diu el Xavi, estic absolutament d'acord, els aficionats i socis del Real Madrid tindrien de dir-li al seu president d'alguna manera que no es presentés més si ells volen sí. fer-li de nou. Perquè la solució no és el Mourinho, precisament, eh?
1: Bueno, ho veurem, ho veurem. Bueno,
2: jo abans ho volia dir, que heu elevat que el Madrid es va comportar molt bé, al final estic totalment d'acord, que veus amb aquesta imatge, perquè
1: ja està,
2: si ve Mourinho no es repetirà durant un
1: temps. No és el mateix Mourinho, també, no és el mateix Mourinho, però
0: igual
1: ho veurem.
0: Igual és pitjor.
1: Pot ser.
2: Exacte.
0: Que és un personatge trasnotxat,
3: funest,
0: escarós,
3: funest.
0: Machista, mentider, narcisista i racista. I això li dic i no li demanaré perdó. Jo el trobo així en el Florentino Pérez, que és un home amb un poder extraordinari.
1: I de fet...
0: No us ho podeu... Poder és el tio més poderós d'Espanya, eh?
1: Sí, sí.
0: Cuidado,
1: sens dubte. Néstor, em sembla que tenies una carta a Florentino Pérez. I per tant et deixaré el teu temps perquè li recitis.
0: Sí. Senyor Pérez, president del Real Madrid Club de Futbol, és el moment... de dir que el millor que li pot passar al Futbol Club Barcelona és que vostè segueixi com a president del Real Madrid. La seva última roda de premsa va ser una cortina de fum per amagar el seu fracàs amb el primer equip de futbol i les causes judicials provocades per unes obres que deixen molt malament a l'alcalde de Madrid la falta d'actes d'espectacles al Bernabéu, no? És la causa. Al barri se li ha revelat, a part de la Superliga, que hi ha mort del tot. Vostè és molt poc democràtic. Ha posat unes normes als estatuts del Real Madrid que limiten moltíssim per ser candidat a la presidència. Té una actitud de macarra. Em sap greu dir-li, però és així. El seu equip és un meme que fa riure. No haver anat a la gala del Balón d'Oro va ser una mostra de no saber perdre a res. Al seu vestidor hi ha baralles a cops de puny i cap a l'hospital corrents. Té tics mafiosos. Amenaçar els periodistes i presumir d'haver-se carregat al José María García és molt greu. I ja no parlem del to escarós, machista, mentider, narcisista i racista que vostè té sense màscara. Ha tirat molta brossa contra el Barça i molta més gent. Espero que sigui el seu final. Gent com vostè s'obre al món de l'esport. Cordialment.
1: Doncs aquí queda dit, ara estava repassant resultats de la Lliga i coses així, el Girona està perdent 0-1 i el València està empatant contra el Rayo.
0: Si no és l'Espanyol, el Girona, tu, algú ha de palmar aquí.
3: Més últimes hores,
1: ha sortit...
3: Mbappé no juga?
1: I ha sortit la llista de França, el 26, Camavinga no va al Mundial, Colomuani tampoc, Koundé sí, Koundé és lateral de França,
2: Tchouaméni
1: Tchouaméni hi va, Dembélé, òbviament, Barcola, Doué, Mbappé, Olise, Thuram, per tant...
0: No té lloc al Mbappé.
1: França, cuidado. De fet, podria no tenir-lo, si no volia. Podríem posar no Dembélé, Doué i Olise i que Mbappé
0: no s'hi quedés. No, jo ho vaig dir. Bueno, que no
3: atenció, a València-Rayo hi han hagut 4 lesionats i en el Girona s'han aportat 2 lesionats també al partit. Vull dir que els equips arriben realment...
1: I el Rayo que es vol guardar coses perquè...
3: al final de temporada.
1: Perquè juga al final de la Conference League. Per tant, això ja va cap avall de la temporada. Estava mirant per aquí, a veure, el Madrid, has vist l'11 per això o no? Perquè començaven a les 9, no,
2: el
1: Madrid?
2: Però està a la banqueta o no està?
1: Espera, ara ho miraré. Perquè avui s'esperava una gran xiulada. Juguen a 2:15. Juguen a 2:15.
2: Sí, encara falta,
1: I no juga Mbappé... Suposo perquè el Muriqui no ha fet gols. Com que no ha fet gols el Muriqui, no té cap pressa per jugar.
2: No.
1: Juga Courtois, Alexander Arnold, Asensio, Álava, Carreras, Mastantuono, Camavinga, Tchouaméni, Brahim, Gonzalo i Vinicius. Per tant, Brahim va ser el que més punt va fer en el Clàssic. Que quan agafava la pilota deia, mira, potser faran alguna cosa, però al final, res de res. Com que queda poquet ja, us demanaré la porra pel...
3: No hi ha quiz?
1: Sí, hi ha quiz, oi?
0: Ah, sí.
1: Hi ha quiz, és veritat. És veritat.
3: I el jugador amagat?
1: És veritat. Sí, el jugador amagat després. El jugador amagat després.
2: Hi ha un jugador amagat, eh?
1: Hi ha un jugador amagat, òbviament.
0: Vinga, va.
2: Florentino Pérez.
0: Primera pregunta. Tenim clar que és el 29è títol de Lliga del Barça, però entre Lliga, Copa del Rei i Supercopa, quants títols ha guanyat el Barça? 75, 76 o 77?
1: Hòstia, espera, deixa'm comptar.
3: 70... 29...
1: 76
3: 75
2: 70 estic calcutant, supercopes em perdo, 75
0: 77
1: Ai.
0: Total de títols al Barça sense comptar els regionals de la història, 104, 105 o 106? Us ho pregunto perquè tot això ha sortit publicat, Vull dir, no és que jo hagi buscat per
3: 105.
0: Internet.
1: 104,
2: Xavi. Això ho tinc calculat.
0: Quin és el president amb més lligues? Josep Lluís Núñez, Joan Laporta o empaten els dos?
3: Núñez.
2: Laporta.
0: Empaten els dos a 7
1: lligues. Ah, bueno, clar, no he comptat les d'ara de Laporta, clar, que tonto.
0: 7.
1: Clar,
3: sí que en té Laporta.
1: Clar, perquè Laporta va guanyar les...
0: Dues
1: primeres de Guardiola, dues de Rijkaard, Xavi i dos de Flick.
2: Les quatre de Cruyff pesen.
1: Clar, dos de Rijkaard, dos de Guardiola, perquè la tercera la guanya Sandro Rosell, són quatre, Xavi, Flick i Flick. Ah, no, de fet seríem... Sí, set.
3: Sí.
1: Us demano la porra del Barça-Betis d'aquest cap de setmana de diumenge i esperem a veure si l'Isaac pel jugador amagat i si no, l'anirem fent. Barça-Betis, Pep, per fer l'invicte a casa.
3: Barça-Betis...
1: Ningú va encertar el Barça-Madrid, em sembla.
3: Jo vaig ficar 4-1.
0: No, jo vaig dir 6-2.
1: El 8-2 no va poder ser. Pep,
3: Barça-Betis... El Betis no se juga res, no hem dit?
1: No, tampoc, ja està classificat també.
3: Hòstia, és un partit d'aquests que no saps què... 4-1.
2: 3-2.
1: Néstor?
0: 4-3.
1: 2-0. 2-0, que el Barça està defensant bé. No jugarà més ja Joan García, em sembla que queda de Lliga, perquè el volen protegir.
2: Avui ha dit el Fred que jugarà el del Betis, sí. I sentit, el València no ho sé.
1: El volen protegir pel Zamora, ja està. Ha jugat els 28 partits. Els 28 partits que es necessiten, és el que ha rebut menys gols, per tant ja el té... Ja el té assegurat. Va, anirem amb el jugador amagat.
0: Venga.
1: Avui he anat a pillar una mica, per tant...
0: Hòstia, més.
1: Exacte. Va, a veure si ve
2: si
1: l'Isaac.
2: És difícil.
1: Sí,
2: no?
1: sí.
0: Ha de jugat fet... un partit amb el Barça.
1: De fet, Néstor...
2: Estamos en modo difícil.
1: Volia guardar ara aquest espai que tenim al final. Promociona el que passa demà aquí al centre cívic.
0: Molt
1: no?
0: de gust. El centre cívic, el grup que estem fent actes pel Tour de França que passa el 6 de juliol per Sant Feliu de Codines, el primer acte que es fa demà, que tinc la veritat és que el plaer de ser el presentador i màxim organitzador, és la benvinguda a fer una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés, superfamós de Ràdio Televisió Espanyola, que fa habitualment històric, parella, sí, un sí. Històric, fa 40 anys que es dedica a això. Un nano molt proper, la veritat és que una persona sensacional, m'ha semblat per telèfon, i parella del Perico Delgado en els últims anys, que han fet una parella top, i que ens vindrà a explicar pues, coses que de la seva vida com a periodista, principalment amb el Tour de França, i esteu, evidentment, sí, sí. Tots convidats a vindre, i amb molt de gust. Després farem una mica de col·loqui amb ell.
1: El Tour de França, que passa per Sant Feliu. Quin dia és?
0: El 6 de juliol. El 6 de juliol.
1: 6 de juliol passa el Tour de França.
3: Està aquí,
1: eh? El Tour de França per Sant Feliu.
0: Penseu que tanquen la carretera aviat, eh? Vull dir, si heu de marxar o entrar, malament.
1: És l'esdeveniment esportiu més important que ha passat mai al poble, per tant. Se li ha de donar la seva importància. Va, farem el jugador amagat.
3: L'Isaac no vindrà avui.
1: El jugador amagat, doncs, tirem els que som aquí. Primera pista, doncs ja. Va jugar una temporada al Barça. Va jugar 4 partits.
3: Carai.
1: I no va marcar cap gol. No va marcar cap gol.
2: Això està per mestres, eh?
1: Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya. Aquell any el Barça va guanyar la Lliga, però ell no va jugar cap partit a la Lliga. Per tant, en el seu palmarès no li compta. Amb el Barça guanya una Supercopa d'Espanya i amb un altre club espanyol guanya una Copa del Rei. I a sobre marcant el penal decisiu. Guanya una Copa del Rei amb un altre equip d'Espanya marcant el penal decisiu. Jugador de la Masia, segueix en actiu, és defensa. Jugador de la Masia ara mateix segueix en actiu i és defensa. Si voleu que apreti una mica... La tens, Pep?
2: No, noi.
1: Si te la vols jugar, juga-te la... Hi ha pistes importants després, que venen ara. Per tant...
2: Va, l'acabes de...
1: Ha jugat també el Schalke, el Bolonia, que és on està jugant actualment, i va guanyar la Copa del Rei amb el Betis.
3: Hòstia.
2: Ens has pillat, eh?
1: Última pista va ser el lateral que Ernesto Valverde va preferir per davant de Cucurella. Era o Cucurella o un altre. No.
2: No, ja sí.
1: O Cucurella o aquest. O el jugador amagat. I és el que va marcar el penal decisiu a la Copa contra el Betis.
3: Sí, sí.
1: A la tanda de penals contra el València. L'últim penal el va marcar...
2: Ha jugat el Betis, m'has dit?
1: Va marcar el penal decisiu a la final de Copa.
3: Sí, home, sí.
1: De fet, és andalús.
2: Sí.
3: Home, sí.
2: Aquí és perfecte. Bé,
1: us he anat a pillar avui, crec que ha anat bastant bé, aquest jugador amagat.
3: Molina, Montoya.
1: Montoya també va jugar al Betis, però era del Barça i era de la Masia, però era lateral dret.
3: Mújica, no. Començava per Ema, no?
2: Hòstia.
1: Sí, començava per Ema, sí, Pep.
3: Oi que sí?
1: Sí. Em sembla que no l'encertarà ningú. Ho dono 10 segons.
3: No
1: ho sé.
3: Martino, no,
1: 5, 4, 3, 2, 1, Juan Miranda. Ernesto Valverde va decidir que havia de ser ell en comptes de Cucurella. Gran error, en la meva opinió, però, escolta, no l'encerta ningú.
3: No, per tant, està a Bolonia encara jugant?
1: I ara està al Bolonia jugant, sí, sí. No sabia que havia jugat al Schalke, però ha jugat a Schalke, Barça, va jugar molt poquet.
3: Miranda no l'hauria sortit.
1: Sí. Per tant, us he enganxat avui, el jugador amagat. La setmana que ve, que és l'última, farem el repàs... Bueno, l'última o penúltima, farem el repàs d'aquesta temporada del jugador amagat. Em sembla que el Néstor aquest any ha estat una miqueta més fi, però bé, farem això. Esperem a veure què tal aquest Barça-Betis. Néstor, Xavi, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bé, ens veiem la setmana que ve. No sé si podràs, però si no, la següent.
0: Adéu. Demà.
3: Adéu.
0: Demà.

Bona nit, veïns, comerciants, passejants ocasionals i, sobretot, estimats contribuents del carrer Joan Maragall. Aquell espai del poble que des de fa 2 anys cada estiu es transforma en una instal·lació artística municipal amb aspiracions del temps de flors, però sense necessitat d'agafar l'AVE i anar fins a Girona. L'any passat van ser les flors, un esclat decoratiu que va convertir el carrer en un festival de fotos, passejades lentes, històries d'Instagram amb música tranquil·leta de fons. Fins i tot es va organitzar un concurs fotogràfic perquè la gent immortalitzés l'obra. Durant unes setmanes, Joan Maragall va deixar de ser només un carrer comercial per convertir-se en una experiència visual. Quasi una exposició itinerant, però amb una olor de forn de pa i persianes de botigues. I com que avui dia una decoració que funciona no es pot abandonar així com així, aquest any tocava innovar, reinventar-se, fer un pas més dins de l'art urbà de proximitat. I aquí entren en escena les cintes de colors, penjades de punta a punta del carrer com si el poble hagués decidit celebrar una festa major permanent. O si algú hagués donat llibertat creativa absoluta a una classe de P5 amb accés il·limitat a paper crespó. La veritat és que l'efecte és curiós, alegre, colorit i fins i tot terapèutic. Tu passes per sota, mires amunt i durant uns segons t'oblides de la calor, dels sots i de les factures de l'IBI. Això també té mèrit. I precisament aquí és on el carrer Joan Maragall comença a recordar una mica les vagues dels mestres. Tothom en parla, cadascú hi té una opinió molt clara i al final ningú sap exactament quan ha costat tot plegat, però segur que hi haurà debat durant unes quantes setmanetes. Hi ha qui ho veu com una aposta cultural i comercial encertada. Hi ha qui pensa que potser hi havia altres prioritats. I després hi ha aquell grup silenciós que simplement aprofita l'ombra i diu «Mentre tapi el sol, a mi ja m'està bé». Perquè això sí que s'ha de reconèixer. Ombra en fan. I molta. Més que l'any passat les flors. Tal com cau el sol aquests dies i tal com diuen que caurà els nostres meteoròlegs estimats de la ràdio i de tot Catalunya aquest estiu, jo crec que estem davant de la intervenció urbana més útil dels últims estius. No arregla carrers ni baixa impostos, però almenys evita que arribis fos al final del Joan Maragall. Després arribaran les frases oficials habituals. Dinamització comercial, humanització dels espais públics, creació de comunitat, conceptes moderns que sonen molt bé en roda de premsa i encara millor si els dius sota una pluja de cintes de colors movent-se amb la marinada. I ves per on? Potser una mica de comunitat sí que en creen. Igual que passa amb les vagues de mestres. Aquestes decoracions tenen la virtut d'unir el poble en una sola activitat, comentar-les. Que sí, m'agrada. Que si no, que si abans milloraven carrers i ara pengen coses, que si almenys els comerços ho noten, el debat està servit abans i fins i tot que arribin les festes tan tradicionals nostres com és la festa major. Però tampoc siguem excessivament rondinaires. El carrer ha quedat maco, i això ho reconec públicament. Fa vida i dona personalitat al poble. I avui dia això també cotitza. Què coi? La política moderna ja no només inaugura serveis, inaugura també espais fotogràfics i fotogènics. I si a sobre fan ombra, gairebé podríem parlar d'una obra pública completa. Ara només falta saber, això no ho sabem, a dia d'avui, si aquest any també tindrem aquell concurs d'Instagram, perquè si hem de discutir com a mínim coi, que siguin bones fotos. Benvinguts de nou al Tal com Raja, benvinguts de nou a la decoració del carrer Joan Maragall.

0: Com dèiem, benvinguts de nou al Tal com Raja. Avui programa número 32è d'aquesta 16a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, l'esportiva. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb notícies del poble, notícies policials i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuarem i acabarem ja el programa parlant avui, aquest dijous, de rellotges i de molts anys. Què coi? Exactament 30, que són els que celebren els de la Fira del Rellotge, i avui en parlarem en directe amb en Josep Vilanova i en Joan Segalés, que jo puc dir-ho amb tota confiança, són gats vells, per tant, tenen moltes coses que explicar, no només de rellotges, i si no ja ho podreu veure i sentir avui. Recordeu que ens encanta saber de vosaltres i que, per tant, si teniu alguna cosa a comentar, escolta'm, la línia del telèfon està engegada, la Caral Blanco està disponible i podeu telefonar el 866-32-39, la ràdio en directe, per qualsevol consulta que ens vulgueu fer. Que ens agrada molt saber de vosaltres, com també ens ho fan saber per diferents altres medis d'e-mails, whatsapps i tot això. Per tant, si voleu entrar i comentar qualsevol cosa, teniu la línia oberta. Caral Blanco, bona nit, com esteu?
1: Hola, bona nit. Bé, tot molt bé.
0: Avui som tres i la apuntador,
1: Avui, tristíssim, què està passant?
0: Dani Fonoll, bona nit.
2: Bona nit, l'apuntador no hi és.
0: No, sóc jo.
1: Bueno,
2: som tres i ja està.
0: Jo no sabia que el fet de fer un programa de ràdio, fins i tot, hi pogués anar l'integritat física. Però hem descobert amb Isaac Cobos que una setmana que té feina, perquè, de fet, si tu et mires el mes, ell
2: sí, té
0: una secció
2: una
0: més.
2: Setmana. Sí, sí, ja està.
0: A la setmana que fa el programa ell, o no hi és, perquè s'agafa aquestes baixes laborals, vacances de ràdio i se'n va por ahí, o es lesiona, com avui, i no pot posar un peu a terra perquè a l'esquena no sé quin múscul se li ha pinçat i, escolta'm, no es veu un cor ni d'agafar el cotxe i baixar.
2: Això ho deu fer la gimnàstica, perquè veus les fotos penjades i a vegades hi ha unes poses que dius, home, potser no cal.
0: No ho sé,
1: també
0: però
1: et dic que el podríem trucar, eh?
0: També t'asseguro, mira, no ho descarto. També et puc assegurar que de tots els que hi ha al gimnàs, jo t'asseguro
2: que és el que menys es mou.
0: Que és el que menys rendeix. Per tant, dubto que si els altres a dia d'avui encara es mouen,
2: el millor no es mou perquè té els músculs així clar, una miqueta atrofiadots, vull dir,
0: ostres, però des de fa dos anys que està així encallat.
2: A veure, que el fer aquest programa al Planàrium gasta molt.
0: No, veig que reparteixen pals, no només al Madrid, sinó també a la sala de
2: i a la ràdio també aquí. Tenim el vestuari abans d'entrar i
0: no sé, repartim. No m'ha donat temps de mirar la teva editorial avui. Però suposo que parlaràs de don Florentino Pérez, no?
2: No, parlaré de Florentino Pérez. M'ha semblat que és que no val la pena comentar.
0: Anava a fer-ho, eh?
1: És que podríem fer un programa només d'ell.
0: No. Perquè és, jo crec que d'aquí uns anys, quan aquest senyor no hi sigui, s'escriuran llibres.
2: Sí, bueno, evidentment.
0: Perquè la capacitat que té, o sigui, tot això que està, que ha perpetrat ell, no ho fa per res, eh? Tingueu-ho clar,
1: no, clar que no.
0: Tot això és una punyetera estratègia per tornar-se a presentar i guanyar les eleccions i tombar aquell del Riquelme
2: avui,
0: que diuen
2: avui,
0: que
2: avui he sentit una teoria que em sembla molt correcta,
0: Sí? Quina?
2: Resulta que amb totes les obres del Camp del Madrid, del Santiago Bernabéu, totes les obres que es van fer, que es van gastar molts diners, una de les fonts importants d'ingressos que tenien eren els concerts.
0: Sí, clar, evidentment.
2: I evidentment no hi ha concerts. No. I aquests ingressos no es produeixen.
0: Però diu, assegurat que hi seran.
2: Sí, sí, assegurat, però de moment no hi són. I el grup inversor que va deixar els diners per fer tota aquesta obra vol cobrar. Aleshores, si deixa de ser president del Madrid, ell no podrà arreglar això, igual ho tindrà que arreglar amb el seu patrimoni personal, que no tindrà més remei.
0: D'aquí hi ha l'aval de 190 milions d'euros.
2: Però segurament haurà de vegar, i igual això val més i tot. Aleshores, potser la raó per la que ha convocat eleccions és poder no donar temps als possibles rivals a presentar-se per ell tenir temps de negociar i tot abans de deixar el Madrid. I ho he vist com a teoria, no m'ha semblat gens malament, no m'ha semblat gens desencertada, perquè com a negociant ho és.
0: Molt.
2: Ho és, té la principal constructor, molt, el grup principal constructor del món.
0: Molt.
2: No d'aquí, no. I a més, el 90% de les seves obres són fora d'aquí.
0: I mentre passa això, el Barça ha guanyat una Lliga, pràcticament
2: sí,
0: no n'hem parlat. Perquè...
2: No, no, perquè, bueno, perquè ja se la fa dos anys. Bueno, ell n'hi han robat set, de totes sí, maneres, de les últimes 14 n'hi han robat set.
0: Ha arribat a dir aquesta animalada. Però mentre, mentre un equip ha fet les coses bé, ha sigut campió...
2: Bueno, i
0: surt ell...
2: I amb gent d'aquí.
0: I
2: quan I amb feia... gent d'aquí. Perquè la selecció, quan n'hi ha del Madrid? Un?
0: Em sembla que n'hi un. Em sembla que ni un.
2: Perquè és que la plantilla, quants en té, quants en té d'aquí? Quanta gent hi ha d'Espanya?
0: El Carvajal, però ja se'l volen ventilar. I
2: poca més, poca gent més.
0: Però quants dies feia, quants anys feia que no sortia en roda de premsa?
2: 10.
0: I en dos dies ha sortit dos dies.
2: Bueno, amb el Pedrerol i...
0: Dos dies.
2: El Pedrerol i
0: just després de que el Barça ha sigut campió de Lliga. Sí, quina sí. Casualitat, també, eh?
2: Sí, sí, per dir que tot està manyat.
0: Per
2: i que
0: està
2: la
0: manyat.
2: UEFA ho tindrà que solucionar, tot això. Que...
0: I que clubs han pagat els àrbits durant dues dècades.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: En fi, jo crec que és una estratègia
2: I que
0: molt ben organitzada.
2: I que cada setmana hi ha lluites als vestidors de tots els clubs. Vull dir que cada vegada es pot tenir...
0: No us estranyi que algun dia hi hagi una punyalada i sí, surti sí. I digui que és normal.
2: Sí, sí, que és
0: que s'han apunyalat cada any. Perquè ell, durant els 26 anys que ha estat al cap d'un dels millors clubs de tot el món,
2: sí, sí,
0: les coses com siguin...
2: És un dels clubs que té més socis i un dels clubs que té més rendibilitat quant a marketing i merchandising i totes aquestes coses.
0: Doncs durant 26 anys, allà hi ha hagut batalles de pals i ningú ho ha fet públic. El problema és que s'ha fet públic.
2: Sí, sí, el tema està que se'n parli.
0: El problema és que s'ha fet públic. Ho va dir-ho, eh?
2: El problema està que se'n parli. Això sí, és un...
0: Llavors, tractar les noies com les tracta...
2: Sí, sí.
1: Increïble.
2: Jo, aquesta és una altra, aquesta senyoreta d'aquí, que no sé si sap alguna de futbol, però...
0: Jo crec que...
1: I a la periodista, vull dir, la periodista, que avui ho deien, la periodista de 54 anys, tu creus que li has dit niña?
0: Sí, sí.
1: I dic, perdona?
0: Bueno, clar, si ho compares amb l'edat que té ell, potser sí.
1: Sí, però igualment en el... O sigui, clar, sí, sí, en relació d'edat... Ok, jo però també, no al lloc on
0: no, estàs. No, evidentment que no, però jo crec que quan ja arribes a una certa edat, igual que passa amb el carnet de conduir, també hi ha certs càrrecs que ja no hauries de poder accedir-hi.
1: Totalment, sí, sí.
0: Perquè jo crec que la roda de premsa que vam poder veure, que acabar, no la del Pedrerol, sinó la primera que presenta a la seu del Real Madrid...
2: És denigrant, això m'és denigrant.
0: Jo crec que la gent que estudia a la facultat l'estudiaran, aquesta roda.
1: Clar, sí que és, sí que
0: una
1: és veritat,
0: cosa tan penosa...
1: Molt, però sí que és veritat que va a so de tot el que està passant en altres esferes. Vull dir, a nivell sí, polític, clar, a nivell... A tot arreu, estan agafant aquesta
2: això,
1: forma de parlar...
2: Clar,
1: de
2: això, fer, i Florentino, sabeix? Si no aquí, estàs a favor meu, és que m'estàs atacant... 100%,
1: i Florentino està seguint tota la corrent. Li va genial, perquè és com és ell.
2: No, no, i el periodisme, que s'ha dit aquí en algun editorial, el periodisme cada vegada més agafa partit.
1: Sí.
2: I el periodista ha d'explicar el que passa, no ha de dir el que opina. Per això estan les columnes d'opinió. Però el periodista ha d'explicar el que passa. No pot esgar la notícia cap a la banda que li interessa.
0: De fet, han sortit també molts periodistes explicant doncs, que van ser destituïts del seu càrrec perquè el senyor Florentino va dir aquest no. M'entens? Llavors, bueno, a mi hi ha coses que a dia d'avui encara em sorprenen i després de 20 i no sé quants anys jo crec que hauria de començar a deixar pas a altres generacions.
2: Bueno, perquè... és que potser no troba ningú a darrere com per deixar-li tot el que té.
1: No, clar, no vol.
2: No,
1: és
2: no vol deixar-ho.
0: No vol, perquè...
2: No vol deixar-ho perquè el forat es veu que ho prendrà tot el que té, ho prendrà allà el forat.
0: Jo crec que posar aquestes clàusules, que portis, mira, 20 anys com a soci per poder-te presentar en un... Mira, ho puc entendre, perquè ja que et vols presentar com a que realment ho portis a dintre, que hagis de tenir un aval de 190 milions
2: sí, un 15%,
0: propis...
2: 15% del pressupost.
0: Vosaltres sabeu què és això?
2: Sí, sí, no, bueno, sé que és el número.
0: Sí.
2: El que és això no ho sé, ni ho sabré mai.
0: Quantes persones hi ha, no en el món, en Espanya, que puguin avalar...
2: Ah, n'hi ha, més de les que et penses.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Més de les que et penses, risco.
0: I que, a més, els interessi ser presidents al Madrid.
1: No,
0: més
1: de les que et penses. Això potser un altre tema de que l'interessi ser president.
2: Més de les que et
1: però
2: penses.
1: Però que tingui aquests diners, jo crec que sí. Jo crec que és...
2: Moltes més de les que et
1: penses. Ens
2: sap greu, però moltes més de les que et penses.
0: Que desgraciat que sóc.
2: És a dir, a tot arreu ho diuen, que el 3% de la població mundial té el 95% de la riquesa mundial. I això és així. I l'altre 97% té el 5% restant. I això és així.
0: Sí, sí, visca l'estadística.
2: No. La mateixa estadística aquella...
0: Tenen molt i tindran sempre. I
2: els que més tenen, més tindran.
0: I, clar, ja està.
2: I els que menys tenen, cada vegada les passen més putes. Ja està.
0: I la classe mitja...
1: Desapareix. Però ens venen el fum amb la meritocràcia. Esforça't i podràs, que tu pots.
0: Esforça't i força't. En fi, feta la presentació i saludat a Isaac Cobos des d'aquí, a la Montse Vila, a la Marina, a l'Anna Arnau, al Pep Acosta, que tampoc vindrà avui, al Pau Ibarz...
1: No ho sabem, no dit res.
0: Que tampoc no sabem si vindrà avui. Bueno, avui espero que vinguin els del rellotge, com a mínim.
2: Home,
0: perquè si no tindrem un problema.
2: Amb aquests hi hem quedat, amb els altres no hi havíem quedat. No,
1: bueno, s'ha presentat.
2: Els altres és una obligació, per dir per d'alguna manera, avui perquè ja col·laboren i estan en aquest programa. Però amb els que hem quedat normalment no fallen.
0: Avui...
2: Bueno, a menys que surti alguna reunió imprevista
1: emergències
2: i que en aquell moment no podràs entrar i tal, però bueno, això passa, això passa.
1: Clar.
2: I sobretot amb un cert nivell,
0: sí,
2: amb unes certes esferes.
0: Sí, amb unes altes esferes això passa, et deixen tirat amb menys que canto un grit. I a més després et donen opcions de poder... Ah, bueno, tranquil, ho fem un altre... No.
2: Sí, als 10 del matí.
0: Als 10 del matí, bueno. No,
1: bueno, perquè...
0: Als 10 del matí, m'entens...
2: Bueno,
1: no
2: horari,
1: té el mateix significat.
2: És horari de diputats.
0: Mentre
2: de diputats.
0: Mentre ells esmorzen, jo estic treballant, m'entens? No deixaré de treballar per venir-lo a entrevista. En fi, anem a fer la repassada a l'agenda cultural del poble, que ja no m'atreveixo a dir si...
1: Va carregat o no, eh?
0: Hi haurà moltes activitats o no. Espero que n'hi hagi moltes perquè aquest carrer tan ben engalanat que hem pogut descobrir avui, jo crec que com més aviat millor, s'ha de veure ple de gent.
2: Els de la Fira del Rellotge l'hauran ple de gent. Això és diumenge, vamos. Vull dir que tela, eh?
0: Un dels... Jo m'atreviria a dir que és dels últims actes multitudinaris que se celebraran en aquesta plaça.
2: En aquesta plaça actual.
0: Perquè actual.
2: Els altres s'hi podran celebrar igual.
0: Actual.
2: Segons diu...
0: Volia fer aquest apunt perquè la Caral no pot anar a dormir cap dijous sense haver parlat de la plaça.
1: Exacte. Ens han posat un cartell aquí davant, eh?
0: També.
1: Quan he arribat l'he vist.
0: També.
1: Ens toqueu la plaça.
0: També. Hi ha algú que ens escolta. Més de la gent que et penses. Més de...
2: No, doncs aquest cartell d'aquí és una de les persones que va venir aquí.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Doncs va, anem a fer la repassada de l'agenda cultural.
3: L'agenda.
2: Bé, doncs avui precisament s'acaben el repte dels 21 dies en català. Tots aquells que ens hem apuntat amb aquest repte, que va començar el dia 23 d'abril, el dia Sant Jordi, i anava fins avui, que consistia doncs, a que parlem en català sota totes les circumstàncies, és a dir, dirigits a qualsevol persona que puguem trobar-nos, i aquelles persones que ens parlin en un idioma que no sigui el català, doncs dirigits a ella en català, explicant-los, parlant a poc, i podem-los fer entendre que aquí tenim un idioma propi, i aquest idioma és el català. Per tant, els que hem seguit aquest repte, sembla que ho hem aconseguit en la majoria de les ocasions que hem estat parlant. Alguna se'ns escapa, perquè tenim gent que estem acostumats a parlar en castellà i parlar en català, doncs es costa molt i alguna cop s'escapa, però hem intentat fer aquest repte de parlar tots aquests dies en català. Demà hi ha el Berenar Cruenda a les 6, que ha canviat l'hora, al Centre Cívic. Per tant, tothom qui pugui assistir, que hagi estat amb aquest repte, doncs que doncs qui vagi, que allà se'ls espera per poder fer aquest berenar i comentar com ha anat i com ha funcionat tot. El Club de Lectura per Adults amb l'obra Edip Rei, Edip o a Colonos, Antígona. Això és el Club de Lectura per Adults a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, que es comentarà aquesta obra de Sòfocles. Condueix el club la Mercè Carné. És una lectura marcada en el programa Llegir el Teatre, perquè això és teatre. Passem a una xerrada, una mirada professional sobre els mites del Tour. Demà hi haurà una xerrada al Centre Cívic, a la sala d'actes del Centre Cívic, a les 7 de la tarda, per explicar-nos una miqueta tot el que es prepara pel Tour, les diferents activitats obertes als codinencs i codinenques. Serà la primera xerrada col·loqui amb veus reconegudes del ciclisme televisiu. Carlos de Andrés, periodista esportiu de la televisió espanyola, una mirada professional sobre els mites del Tour de França. Això hem dit que era demà, dia 15 de maig, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta. Seguim. Dissabte, dia important. El dissabte, per una banda, hi ha el concurs de paelles, el tradicional concurs de paelles, en què hi ha 28 equips apuntats, més de 300 persones estaran competint per les paelles. Això serà, evidentment, serà allà al parc de Can Xifreda, el parc de Can Xifreda i després el dinar a l'interior de Can Xifreda, el col·lectiu organitza.
4: I
2: sí, cada xicap. L'any passat eren 30 equips.
0: 30, i aquesta 28.
2: 28. I va ploure i tot l'any passat. Que es va anar de cul per anar buscant carpes per poder dinar tranquils i mullant-se.
0: Aquest dissabte no ho sé, ara ho sentirem amb el Pep.
2: Ara ho mirem a veure què diu el Pep. Et sembla que és demà el dia que ha de ploure, sembla que és demà, però el dissabte i diumenge sembla que no espera grans esdeveniments remullats, sinó que és més aviat assolellat. Perfecte. Aleshores, doncs això, allà hi haurà les paelles, es premiarà el millor gust, la presentació i l'originalitat, són els tres premis que es donen, hi haurà un jurat molt reconegut, ja el comentarem, però hi haurà un jurat molt reconegut que valorarà aquestes paelles.
0: El comentarem quan?
2: Podem comentar ara. Hi ha la Susana, del Fort de la Susana, uh-huh, de la carretera. Hi ha el Paco del Cívic, uh-huh, i hi ha una altra persona que no sabria dir.
0: Ah, val.
2: Perdó, que n'hi havia que
0: per
2: no sabia.
0: Per això estem agafant el
2: mòbil. Que no coneixia, perdona. Ara el buscaré i el diré.
0: Al llarg del programa, home, i tant, ja que tenim un jurat.
2: Ja el diré, és un jurat realment...
0: Encara lluny, com a mínim s'ha de dir.
2: Això comença a partir de les 11 sobre l'espai i llavors doncs, s'han de fer les paelles, al migdia es dina i després hi ha música que organitzada per col·lectiu, hi ha un grup i tot, després a la tarda. I bé, doncs passarem allà molt bé. Llavors, a la tarda, com sempre, aquí hi hem de solapar coses, perquè si no solapem coses no pot ser. Per tant, a 6:15 hi ha l'inauguració de l'accés, diguem, i de l'arranjament de tota la part del campanar, perquè es pugui veure l'obra gaudiniana en què es va fer el seu dia, i aleshores s'ha arreglat tota aquella part del...
0: La volta final de...
2: Bueno, la volta ja existeix, però hi ha un lloc pla, amb la primera pujada de l'escala, mm-hmm, i aquell lloc pla que hi ha un ull que mira a baix a la capella que hi ha la Mare Déu de Montserrat, sí, i tot, doncs aquella que s'ha posat una tele, s'hi han posat tota una sèrie de quadros amb planells de les obres, amb fotografies de les obres i amb una explicació del per què tot això, i una tele on anirà passant un reportatge del campanar, de la Fira del Rellotge, etc etc. Tot això ho ha organitzat la Fira del Rellotge i ho ha fet per la Fira del Rellotge i vindran demà pues, la Puigdomènec, que és l'arquitecte deixeble de Gaudí, mm-hmm, vindrà la seva filla amb aquest acte, vindrà un representant de l'Església, perquè al cap i a la fi és casa seva, això, l'espai aquell és casa seva, vindrà representants de l'Ajuntament, representants de la Casa del Rellotge, i també doncs, alguns mecenes que han donat un cop de mà en què això es pugui realitzar i que es pugui pagar.
0: Es hauria pogut fer un d'aquí un mes, i aleshores, aprofitant la visita de Lleó XIV, hagués pogut venir a veure el campanar de Sant
2: Feliu. No hem arribat a temps, perquè això que ha preparat ara per venir a Lleó XIV, jo crec que porta ja mesos preparat, si no anys, inclús.
0: Embarat,
2: jo crec que ja tenia que venir aquí el papa argentí, que jo crec que ja tenia que venir llavors i ja aquest s'ho ha trobat. Ja
0: Florentino Pérez va dir ahir que passaria pel Santiago Bernabéu. Vol dir que, encara més raó, hauria d'haver vingut a la parròquia de Sant Feliu de Codines.
2: Estaria obligat, pràcticament. Llavors, això coincidirà amb el final del concurs de paelles amb aquest acte. Llavors, ja passem al diumenge. El diumenge ja en parlarem, perquè tindrem aquí els senyors de la Fira del Rellotge, però que, com a novetat, diré que també a la tarda, a les 5 de la tarda, hi ha una subhasta.
0: Ens ho estàs explicant tot tu i no explicaran res, eh?
2: Explicaran tot, però hi ha una subhasta que coincideix amb el Festival de Mans Unides.
0: Home!
2: Val? Aquí al Cívic hi ha el Festival de Mans Unides, un festival solidari contra la fam a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta, i a 6:15, a les 5, hi haurà aquesta subhasta al Casal Cultural Codinenc. Per tant, vull dir, hi haurà llocs per triar per on anar. Acabem amb aquest tema del diumenge ja, i perquè no hi ha res més, i passem al dimarts, l'hora del conte especial Comerç Just, quan la roba parla. Això serà el dimarts a 6:15 a la Biblioteca Municipal, i això és per infants a partir de 4 anys, i cal inscripció. És algunes nits, la muntanya de roba de casa comença a xiu-xiuejar coses. La roba pot parlar a partir d'aquí? Amb els nens doncs, es farà aquest hora del conte especial sobre la roba que tots tenim a casa i que moltes vegades no ens posem moltes coses. Per tant, els hi podríem donar una segona vida d'alguna manera, si no ens l'hem de posar mai més.
0: I tres.
2: I el 19, que això és dimarts, dimecres, dijous, i el dijous les coses habituals, que el dissabte m'he saltat el country, que també hi és, com sempre, que no ens el saltarem pas, i el dissabte hi ha l'anglès, les sardanes i tot el que es produeix els dijous normalment. I aquí ja està, perquè el de més ja ve a partir del divendres.
0: Perfecte. Feta la repassada de l'agenda cultural, anem a fer la repassada de l'agenda esportiva. Si la tenim de mans de Pau Ibarz, us truquem-lo.
1: Ha fet vaga, eh?
0: Truquem-lo.
1: Truquem.
0: Home.
1: Truquem.
0: Home, l'agenda esportiva ja hauria d'estar més que gravada perquè és la informació que treuen del programa dilluns que fan en rigorós directe Tu jugues, de mans de Tom Folkes, i per tant el Pau ens aporta tota aquesta esportivitat codinenca amb la Lliga, evidentment com toca, que aquesta setmana, home, jo estic content, perquè aquest últim partit, que no sé com va aparèixer a últim moment que el van puntuar, m'ha catapultat fins a la vuitena posició, deixant una mica més enrere Dani Fonoll, que d'aquesta manera em tranquil·litza i em deixa una mica més esperançat per aquesta recta final, que amb molts escalons...
2: Aposta que demà hi ha partit, eh?
0: Fas bé de dir-ho. Vaig estar mirant i, per exemple, em sembla que és futbol quarta catalana, queden dos partits.
2: Sí, ja s'acaba això.
0: Per tant, la cosa...
2: Ja per puntuar queda poc.
0: En Arnau, la cosa s'està ja finiquitant. Per tant, la terrassa de Can Tarannà comença a fer olor a arròs caldós. Per tant, estic més tranquil. Bona nit, Pau Ibarz, què tal?
1: No, encara no, bona nit. Li hem donat un marge de temps al senyor Pau.
0: Encara no el tenim.
1: Tenim a mitges.
0: He vist que parlaves amb ell i
1: sí, dic... però necessita un moment de reflexió i...
0: Ah, està intentant entrar perquè aquella tecnologia del report que no, va tan no, bé, però no, només
1: per
0: va
1: telèfon,
0: bé a casa seva.
1: Exacte, aquí. Però no el tinc per telèfon, però ha d'obrir l'ordinador, ara s'hi posa... a fer les cosetes.
0: Ah, està bé.
1: A fer la màgia del
0: Pau. Tenim el temps de mans del Pau Costa? Sí, això sí. Doncs va, fem el temps i després farem la Lliga Tu Jugues, a part d'estirar-li les orelles, que déu-n'hi-do.
1: Vale.

Hola, què tal? Com esteu? Com va tot? Espero que molt i molt bé. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tota la gent que ens escolta. Informació meteorològica a punt per aquest vespre de dijous, amb la vista posada al cap de setmana. Un cap de setmana que començarà amb un dia fred demà. Demà la paraula és fred. Farà fred, se'ns tira sobre una massa d'aire àrtica, que ja tenim aquí a les portes, i demà se'ns tira a sobre. A part del fred, hi haurà molta inestabilitat. Hi ha de bon matí, bastants núvols, temperatures baixes, atenció, al matí, 7 o 8 graus, glaçades al Pirineu i fora del Pirineu, cap al Prepirineu i cap a les muntanyes del prelitoral, també glaçades del matí, unes glaçades ben tardanes. I atenció, perquè durant el dia no passarem a Sant Feliu dels 13-14 graus. Màximes, perdó, per sota dels 10.

0: canviar a dissabte. El dia serà més tranquil, no farà tant de fred, moltes més hores de sol i pujada clara de les temperatures. Estem arribant ja als dies amb més hores de diurnes de l'any. Per tant, les temperatures ben aviat pujaran i molt, eh? Aquest fred de demà durarà ben poques hores. Dissabte, més sol, com deia, i a la tarda, creixement de nuvolades, amb algunes tempestes, sobretot a la zona del Pirineu, cap a casa nostra poden caure 4 gotes. I diumenge, les temperatures encara pugen una mica més, però l'inestabilitat tornarà a guanyar terreny. Les tempestes de tarda seran més extenses i més intenses. Alguna a prop de casa nostra serà important. Precaució, diumenge a la tarda, amb les tempestes que poden tornar a ser importants. Resumint, i anar molt de pressa, demà un dia fred, un dia de pluja i un dia més aviat del mes de març o de febrer. Dissabte, ràpida pujada les temperatures, 4 xàfecs a la tarda i diumenge, temperatures encara més altes i més tempestes a tarda. La inestabilitat guanya terreny diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
1: Doncs fet la repassada del temps, on crec que hem de tenir tots en compte que demà farà fred.
2: Demà sí, demà baixen les temperatures.
1: Important.
2: I sembla que plourà, però ja, el cap de setmana sembla que ja serà molt més normal i el solet sí estarà bé, vull dir que farà fresca a les hores del matí del vespre, però durant el dia, si ja fa solet, sí estarà bé.
1: Perfecte. Doncs fet la repassada a la previsió del temps, anem a veure si ja tenim disponible Don Pau Ibars, si el noi li ha donat temps a engegar el seu ordinador Spectrum 2.0, d'aquells que engegaves el router i feia piiip, i podem tirar l'agenda esportiva.
3: A veure.
4: Bona nit.
1: Bona nit, Pau.
4: Bona nit, com esteu?
1: Avui és dijous.
4: Normalment,
1: els dijous, a partir de les 9...
4: Tal com Raja.
1: A partir de les 9 del vespre tenim Tal com Raja.
4: Sí, oi? Només fa uns quants anys.
1: Com que només fa uns quants anys, avui el Pau Ibars no sé què li ha passat.
4: No he passat gens. En tot cas, anem de cara a barraca, va.
1: Sí.
4: Que si no, fareu salat.
1: Ara.
4: Comencem, com sempre, repassant la jornada de Lliga Tu Jugues. Jornada ja 27. I sí. Compte, perquè al final de la secció diré una cosa molt important. A la 27 tenim dos encerts de el Nacional Català Masculí d'Hockey, de l'últim partit de la temporada, que l'encerten el Raúl Jiménez i el Joan Adell. I un encert del Sènior B de futbol, que l'encerta Àlex Balaguer. Àlex Balaguer, que és campió de la jornada, però que s'ha llevat una mica tard. Ara ho veurem, perquè aquest sprint final que fa l'Àlex Balaguer normalment el fa unes jornades abans, que li permeten arribar al liderato, però aquesta temporada, jo crec que una mica complicat. Balaguer lidera la setmana... més dels bàsquets, que hi ha dos encerts de bàsquets, del Xavi Miralda i de Miquel Palau, que encerten un dels dos marcadors de bàsquets del territorial. Dèiem, 27a jornada, Àlex Balaguer lidera amb 30 punts, Xavi Miralda segon amb 28, Isaac Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, i Marina Meu tanca el top 5 amb 24 punts. A la general, què tenim? Assalto al liderato de Marina Nuevo, amb 634 punts, passa per davant de Jordi Humbert, que es queda segon amb 630, però es queda només un punt més que Sir Isaac Cobos, en tercera posició, 629 punts per l'Isaac. Quart, Àlex Balaguer, que es queda amb 618. Veurem si hi ha possibilitats o no d'assalto al liderato d'Àlex Balaguer. I Mònica Coll, cinquena, tanca el top 5 amb 617 punts. La resta de rajes, com ho tenim? Servidor de vostès, 11 amb 583 punts. Pep Acosta, 16 amb 561, que són 3 més que Francesc Roure, que estàs 18è amb 558 punts. I Dani Fonoll, topa de la cartera, perquè estàs 20è amb 545. Per tant, les coses no estan del tot sentenciades, però... No us encanteu, no us encanteu.
2: He perdut un punt, només, respecte a tu.
1: Bueno, ja, escolta, perquè... tot suma. Un punt... N'hi ha que per dos.
4: No us encanteu, perquè aquesta setmana s'acaben la majoria de lligues d'aquesta temporada.
1: Bien.
4: Per tant, finito. Si no, bueno, hi ha algun partit pendent de plaçats i històries d'aquestes, però en principi finito de la gran majoria de coses. Acaba l'hoquei nacional catalana, ja va acabar. Acaben els catalanes, tercer catalana i segona catalana femení. Acaba futbol sala, acaba futbols, acaba tot Cristo.

0: gairebé. Bàsquets, acaba tothom. Comencem el divendres, demà, a 8:45 de vespre, bàsquet sub-25 femení, un partit de fa dues setmanes, Lliçà de Vall, Sant Feliu, les noies. I el tercer català de futbol ha variat el seu horari habitual, no juga diumenge a les 12, sinó que juga divendres també a 8:45. Ojo, riso que ja estàs palmant dos partits, només per, allò, abans de sortir del casiller de sortida, que li agrada molt a la Montse Vila, casiller, a 8:45, futbol tercera catalana, Sant Feliu, Canovelles. Això divendres. Esteu al cas?
1: Uh-huh. Ara mateix m'hi poso.
0: Dissabte, a les 5 de la tarda, futbol sala, grup 4, Sant Feliu, Montmeló. A les 6, futbol, senyor B, a l'habitual, Sant Feliu, Collsuspina. I a 8:15 del vespre, hoquei segona catalana femení, acaben temporada a Mollet. Diumenge, a 12:15, hoquei tercera catalana masculí, se'n van a jugar a Bigues. I a la tarda, els dos bàsquets, el sub-25 femení, el partit que li toca d'aquesta setmana, a 4:45, Sant Feliu Puig-reig, i a 7:45 del vespre, acaba també temporada, el tercer territorial masculí de bàsquet, que rep el Sant Padó, el Lluís Vallcorba. Per tant, primer juga el femení i després el masculí. Aquests són 8 partits que serien a grandes rasgos els últims gairebé de la temporada. Alguna cosa tindrem, i segurament hi haurà Copa Colacao, no sé què, algun pallo que tenim pendent, alguna història. Però qui vulgui puntuar fort i qui vulgui fer algun assalto al liderat o al top 5 o no pagar el sopar per com raja,
1: ara,
0: que es llevi perquè aquesta setmana és de les últimes oportunitats per sumar una bona carrerada de punts, que al final, potencialment, diguem-ne, n'hi ha molts en joc, però ara ja a partir de llavors estarem parlant de jornades molt escuetes.
1: Perfecte. Doncs ja està.
2: Farem el que podrem,
1: ho tornarem a intentar i per última jornada jo crec que ens hem de posar. I ara mateix m'hi poso a fer les apostes de demà perquè si no palmo segur.
0: Com si no, ja és habitual. Palmaràs.
1: Com ja és habitual.
0: Va, doncs, jo us quedo repassant i veiem com estan les classificacions.
1: Perfecte, Pau, gràcies i espero que la setmana que ve hi pensis.
0: Segur que sí.
1: Val. Vinga, a reveure.
0: Vinga, bona nit.
1: Adéu. Després de fer la repassada a l'esport codinenc, anem a fer la repassada de les notícies del poble de mans de...
2: Risco.
1: Bueno, els que siguem.
3: Truquem l'Isaac?
1: Va, truca'l.
3: Va, prova a trucar.
1: Això és producció en directe.
2: En directe, totalment, eh?
4: Notícies del poble.

0: Jo crec que ha vist el telèfon ni l'agafa.
1: Ni l'agafa, oi? Això sol passar, por, també. Li fa. Si ara li diem, costa'ns les notícies del poble, bueno, li posem un problema molt gran.
0: Seria divertit.
1: Doncs va, notícies del poble, que trobem com a més destacada, doncs, evidentment, aquest nou vestuari que gaudeix el carrer Joan Maragall, vist per tothom. L'has vist? T'hi has passejat?
2: No, no hi he passat ja? Encara. No, avui no he pogut.
1: Per favor.
2: Avui no he vist com l'estaven muntant.
1: Per favor.
2: He vist com l'estaven muntant un camió en grua i tal, però no l'he vist. Estaven posant els cables quan l'he passat jo. Encara no hi havia res. Doncs... I no he tingut l'oportunitat.
1: Ja està acabat i, per tant, us
2: passaré,
1: he de
2: passejar. Passaré, demà. Demà hi passaré segur.
1: No,
2: demà hi passaré segur. Perdona, amb notícies del poble, que hi ha una que no està aquí a l'agenda, però que sí que l'he vist per xarxes, que el diumenge hi ha l'autocar de la Sang que està baix al centre cívic.
1: Dia 17.
2: Tant, qui vulgui el dia 17, el diumenge dia 17, que és una de les coses que també hi han, que es pot anar a donar sang, el dia 17, en horari de matí, està a l'explanada de baix del centre cívic, a l'autocar de donar sang. Per tant, qui vulgui anar-hi, el té allà a la seva disposició per poder anar a fer la seva aportació.
1: Perfecte. Com a notícia més destacada d'aquesta setmana, doncs, evidentment, ha sigut la mort del codinenc César Muñoz Jiménez, que, com dèiem, va morir aquest passat dilluns a l'edat de 85 anys, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social, ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcórrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a cònsol formador d'infància, joventut i participació ciutadana a escala internacional. Va néixer, pels que el coneixíem, a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància, la seva adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de pedagogia de la vida quotidiana. Una disciplina que crea, investiga i difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters en l'àmbit català, estatal, europeu i llatinoamericà. Recordem-ho que César Muñoz també va ser director de l'aldea infantil SOS, d'aquí Sant Feliu de Codines, que és la primera de l'Estat en agafar el relleu a la fundadora Montserrat Andreu, poc després de la fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil, Meridiano Zero i Tomba la Truita. Fa molts anys això, però els que ja comencem a tenir una edat encara ens sona i ho recordem. Evidentment, doncs, des de la Fundació Dona Codinenca també ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisis i debat polític. I en la darrera campanya electoral, per les eleccions municipals, va participar en el bloc d'eleccions amb el seu article d'opinió, que encara podeu consultar aquí a la web d'Ona Codinenca. Una llàstima, una pèrdua, per als qui el coneixíem, doncs, una forta abraçada a la família i, evidentment, doncs, una pèrdua, perquè era un coco, eh? Parlar amb el César, hosta, i podies estar-hi hores, i sempre tenia alguna cosa per explicar-te, sempre et podia donar la seva opinió. I era d'aquelles persones que, hòstia, donava gust fer un cafè amb ell i parlar llargament. Per tant, una pèrdua.
2: Sap greu, important. Però tothom hi arriba, vull dir que...
1: Sí, sí, és el que hi ha. Ens arriba a tots.
2: Dintre les notícies, abans hem comentat que demà es clausura el tema dels 21 dies en català.
1: Sí.
2: Doncs el dia 11, d'aquest dia 11, hi va haver a la Biblioteca Joan Petit de Guinar l'acte de cloenda del programa de parelles lingüístiques d'àmbit escolar, que també ha tingut molt èxit. Hi havia tota una sèrie de persones de fora que han volgut tenir una persona parlant-li en català durant un determinat temps cada dia, perquè a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de poder anar desenvolupant l'idioma de mica en mica. És una bona labor que s'ha fet i es va concloure aquesta campanya, que es tornarà a fer segur, hi haurà altra vegada parelles lingüístiques properament, es va fer la cloenda el dia 11 de maig a la biblioteca. Per tant, també crec que val la pena dir-ho.
1: Sí, sí. Perfecte. Feta la repassada de les notícies del poble, anem a fer la repassada de les notícies policials. Tenim un moment de sintonia i som-hi.
3: Notícies policials.
1: Dimarts 12 de maig, cap a la 1:30 del migdia, la policia local va rebre un avís per la presència d'una serp a la façana d'un edifici del carrer Travessia. Els agents es van fer càrrec de l'animal i el van traslladar fora de l'entorn urbà per garantir-ne la seguretat. Es va reubicar sana i estàlvia en un entorn natural. Ens avisen també doncs, que durant, davant els avisos de protecció civil per pluges intenses, previstes per les 2 i les 8 del dimarts 12 de maig, l'Ajuntament va activar el seguiment de la situació. La pluja de la tarda va provocar algunes filtracions d'aigua en equipaments municipals, però sense afectació destacable, i la policia local i els serveis municipals van estar pendents de l'evolució meteorològica i de les possibles incidències durant la tarda. Com a notícies també vull afegir jo, per la gent que ens escolta i que també hem pogut veure aquests últims dies, el Carmelo, que torna a estar patrullant a Sant Feliu, i tots, vist, home, però aquest va marxar.
2: Sí, sí, el però Carmelo. Ha tornat.
1: Ha tornat a Sant Feliu, és membre de la plantilla del cos de policia.
2: Sí, sí, és un municipal més.
1: És un municipal més, però contents, doncs, de tornar-lo a veure per Sant Feliu i que desenvolupi la seva tasca aquí al poble, que al cap i a la fi és on tenia plaça i on...
2: Sí, sí, almenys veiem cares conegudes, perquè sí, realment cada vegada n'hi ha menys de cares conegudes.
1: Sí, no,
2: costa veure cares conegudes amb els policies.
1: Costa trobar gent que vulgui treballar segons quins sectors de feines.
2: Sectors i mantenir el lloc.
1: I mantenir-lo.
2: I mantenir el lloc i no anar canviant, sinó venir aquí només per promocionar-se i després canviar, no?
1: Està bé. Doncs ja està, feta la repassada de les notícies del poble i policials. Tenim algun diuen? No tenim res, oi?
2: No en tinc cap de diuen.
1: Està molt calmat
2: tot. No en tinc cap, està tot molt calmat. Ara ja va de cara a l'estiu, ja han passat les festes més importants i ara si algú ha de fer alguna cosa, ha d'obrir algun negoci i tot, no són les millors èpoques, segurament. No són les millors èpoques. De cara al setembre sí que deuen ser ja millors èpoques, perquè immediatament ve la festa major, després la fila de carbassa i tot això, però en aquest moment obrir un negoci i no sé fins a quin punt. I més tenint en compte que hi tindràs una plaça que estarà inhabilitada durant molt de temps, per tant ja es veurem com va tot això, com pot repercutir això en el comerç local.
1: Veurem, primer l'han de començar.
2: Sí, hem de veure quin dia comença, com ho fan i tot, perquè era mitjans de maig, ja estem a mig de maig precisament i...
1: Primer l'han de començar.
2: I aquest diumenge fem una gran fira.
1: Per això. Potser dilluns les màquines, ja.
2: Que potser dilluns les màquines. Potser, vés a saber.
1: En fi, anem a parlar de la Fira del Rellotge, anem a parlar d'aquests 30 anys, que jo crec que són molts anys, i per tant n'hem de parlar també a nivell radiofònic d'aquesta festassa que es veurà a Sant Feliu de Codines aquest proper diumenge, no dissabte, tinguem-ho clar, no dissabte, perquè la gent, oh, això ho podíeu fer dissabte i diumenge, no. La Fira del Rellotge serà diumenge. Per tant, canviem de decorat, posem una mica de sintonia de fons i anem a parlar d'aquesta Fira del Rellotge.
4: L'entrevista.

0: La Caral li agrada molt aquesta música de fons, el Canto al Loco, que cada setmana agafa el micro i es posa a cantar com si no hi hagués un demà. Com dèiem a l'editorial, avui volem parlar de rellotges. Els dos convidats que hem portat avui, tots dos porten rellotges, no com jo, que no en porto mai, per tant, per això arribo tot arreu tard. Avui ens acompanya el Josep Vilanova. Bona nit, què tal, com estem, Josep?
1: Molt bé, estupendo, gràcies a Déu de salut. Vaig marxant força bé i per això tinc moltes ànimes i il·lusió per fer moltes coses i per tirar endavant, per descomptat, les 30 fires del rellotge i arribar a les 40 o les 50 fins allà on em demanin, a dalt.
0: Molt bé. I el Joan Segalés, el Rateta. Bona nit, què tal, Joan, com estem?
2: Home, bé, doncs bé, jo sempre bé. Sempre he estat bé, fa 85 anys que estic bé. Com que treballo pel poble no puc estar malament perquè no. Contínuament tinc de fer coses pel poble. Vull dir que estudi que els metges no m'operin, no moro perquè tinc feina.
0: Va, no.
2: Tinc feina a fer coses pel poble.
0: I que per molts anys.
2: Quan no són els pastorets, són la passió, quan no els rellotges, quan no...
3: La passió ja no, eh?
2: Oh, també l'havia fet.
3: També, va. Sí, però ara no.
2: Però sempre disposat a coses del poble.
0: Escolteu-me una cosa, quina hora us marquen els vostres rellotges que porteu ara?
1: I 48.
2: El meu 3/4 una mica més.
3: 49. 49, 3/4 i una mica més.
2: Sí.
0: El Joan va una mica...
3: 3/4 i una mica més. Sí. No, 4 minuts és una mica més, carai.
1: Sí, bueno, home, això és com...
2: un omega bo jo, d'aquells...
0: Veig que marquen bé,
1: Això és com els rellotges més antics que només portaven una agulla. I per què portaven una agulla? Perquè la gent deia, això és, són 1/4 de 2, o aviat seran les 2. Amb una agulla en teníem prou.
3: Sí, la de les hores. Tenia la de les hores i prou.
1: Per què trencar-se el cap amb 2?
0: Això jo no ho he vist mai, Josep.
1: Doncs, bueno...
0: Un rellotge amb una agulla...
1: Perquè no has estat en el nostre museu, no. Perquè allà n'hi ha més d'un de rellotges.
0: Perquè no m'hi heu convidat mai.
1: Convidat, és que no tenim pas de convidar. Aquí. La gent té de venir. Sí.
2: No vindrem. Fa 30 anys, tu que ets a la ràdio de Sant Feliu, imagina quin fallo has tingut. Jo t'ho vull dir.
0: Aprofita.
2: A les ràdios expliqueu de tot. Segurament que ja expliques d'això de la baixada de Can Rovira quan han remat ara. Que, bueno, això... No porta res, poble.
0: No.
2: Nosaltres que portem, que t'ho direm, el que portem i el que deixem. No fem una fira només, deixem coses al poble. Moltes vegades, ara totes les direm.
0: Ah, vale.
2: I en canvi has parlat d'això, ja és una gran novetat. Això que no simbolitza res, una mica de guirnaldes.
0: Sí.
2: Molt bé, doncs imagineu quin fallo, ja teniu la fira, no la fira, la ràdio,
0: sí.
2: Que no parleu d'aquestes coses concretes, que sí... que deixen coses al poble.
0: Bueno,
2: que nosaltres hem portat gent quasi bé de tot el món aquí a la Fira del Rellotge.
0: Ara en parlarem.
3: Jo crec que s'ha parlat cada any, de la Fira del Rellotge. Cada any s'ha parlat.
0: 30 no, perquè...
2: Molt lleugerament.
3: Cada any.
0: Nosaltres en portem 16,
2: home,
0: però
2: ho ja... diuen tot, però molt lleugerament.
0: Va, anem a parlar de la Fira. Què representa arribar a aquesta 30a edició d'aquesta Fira del Rellotge?
1: Què representa? Doncs representa que... No ho hem deixat caure, sinó al contrari, que hem tirat el carro sempre endavant i a més, doncs, al començar, doncs, érem 4, no? I ara ja som 7 o 8. I per això que dos que ens han fallat, un que està en el cel o bé en els núvols i un altre que està a les Balears, a l'Ibiza. No? Doncs, però, bueno, però que llavors ens hem anat agafant... col·laboradors com, per exemple, com el Rateta, que està per amb tot i amb nosaltres és una gran ajuda, no? També tenim el Lluís, aquest senyor que estan aquí, que és el Dani Fonoll, el Miquel Tura, i moltes senyores que també hi col·laboren el dia de la fira i d'altres dies. O sigui que, gràcies a Déu...
0: El Quico Tosà...
1: Exacte. Collons, aquest és una que va, és quasi des del començar, que està amb nosaltres.
0: Pere Riera
1: és, bueno, va ser dels fundadors també amb mi.
3: A mi m'agradaria anar aquí. Com és que es va fundar l'associació Fira del Rellotge?
1: Bueno,
3: què us va passar pel cap a 4 persones? Perquè vau ser 4 persones.
1: Sí, vam ser 4. Bueno, vam ser 2 i llavors vam ser més aviat 2 perquè va ser el Joan Fernández i jo, que érem de la Junta del Casal Cultural Codinenc, i en aquí, llavors, en aquella època, hi ha coses antigues, es començaven a fer descarregades en un poble i un altre, i el més enllà, i nosaltres, per fer coses, més coses al casal, a part del teatre, que ja sabem que el Taret i els Deixalles, això, ha funcionat i funciona cada vegada més, doncs fèiem alguna exposició en una sala, alguna exposició, doncs, que et diré, de quadros, o d'algun artista, una altra d'una senyora que feia coses de labors, i, esclar, vam dir, tenim de fer més coses. I se'ns va ocórrer, sortint del casal, diguem, coi, aquí nosaltres és un poble que és característic perquè té dos campanars, perquè un poble, llavors, poder teníem 3 o 4 mil habitants, no? Com és que tenim dos campanars? Per què? Doncs anem per aquí. Escolta, ja que són dos campanars, fem una fira del rellotge, no del campanar, sinó una fira del rellotge. I aquí va començar i vam dir, esclar, no hi entenem res, no en sabem res. Doncs llavors, un que sabia una mica d'antiguitats, que era el Pere Riera, el vam fitxar. I llavors, esclar, per fer una mica de publicitat i per portar el sotó doncs, publicitari, doncs vam dir, coi, el que feia la revista de la Pinya, que era el David Baret, doncs mira, vam dir, doncs tots quatre anem-hi. I a partir d'aquí, doncs, què vam fer? Doncs buscar gent que tingués rellotges per poder fer la primera fira.
2: Bé, Josep, t'haig de recalcar que es va fer la fira perquè el campanar que tocava a les hores del poble complia 200 anys d'història.
1: Complia dos...
2: I l'Ajuntament va voler fer un celebrar-ho.
1: No.
2: I com s'ha de celebrar? Doncs es va fer una exposició de rellotges antics, que més bé que celebrar els 200 anys que tocava les campanes al rellotge del poble, una fira, aquesta fira, on se va fer, com diu el Josep, que eren de la Junta i ja tenien aquests anells, es va fer dintre el casal Codinenc. Aquesta fira havia de servir, aquesta exposició de rellotges antics, havia de ser un diumenge, el dia de celebrar els 200 anys. Esclar, molta gent ho va veure, oh, que bé, però molta gent no ho va veure, per què no el traieu, que diumenge que ve tornem a venir? Es va anar guardant, i diumenge que ve un altre, i va durar un any ja, i encara la fira hi era, llavors ja va agafar peu, i per què no la deixem? I així és aquesta fira, ha anat fent coixí, coixí, coixí, gent que sap que hi ha aquest museu, ha deixat rellotges, i ens hem trobat que ja fa 30 anys, però l'origen de tot, és celebrar els 200 anys del rellotge que avui dia en té 230 anys, el rellotge que toca les campanes a la banda de la lavanderia, que és l'altre cantó diferent a la parròquia. La parròquia, que era el lloc d'origen de Sant Feliu, és un altre lloc ja. Aquest era el campanar i l'origen de la festa ha sigut els 200 anys del campanar del poble.
0: Queda clar, i el Joan també ens ha fet una repassada de 200 anys. Però aquesta primera edició, com bé dèieu, eren els inicis. Com us ho vau fer per trobar no sé quants rellotges de cop i volta? Com ho vau fer, això?
3: I més dient que no en teníeu de rellotges.
0: Sí? Com ho vau fer, això?
1: Mira, doncs llavors, buscant gent que tingués rellotges o bé que tingués una mica d'il·lusió en els rellotges. I per això el Pere Riera, que era antiquari i ja aficionat amb això, ja coneixia alguns antiquaris, alguns de Vic, alguns de Barcelona, i un, com vas estirant, doncs un et porta a l'altre. Llavors vam conèixer l'antiquari Xerrier, que tenia tota la col·lecció de rellotges de català i va fer un llibre. Llavors un ens va dir que hi havia un de la Generalitat que també estava junt amb una colla que es trobava a Barcelona, el vam anar a veure en el seu despatx, que llàstima avui aquest any ens ha deixat, que era el Josep Maria Espelta, no em sortia, doncs un gran col·laborador de nosaltres. Doncs esclar, llavors ens vam anar introduint amb aquestes persones que ja eren aficionats amb això. I llavors ja la cosa va ser més suau, ja no vam tingut d'anar buscant aquella casa, aquell amic d'aquí, que en tenia 4 i l'altre que en tenia 8, i llavors a més ja vam fer unes fires especialitzades, alguna doncs especialitzada amb rellotges doncs de la Selva Negra, alguns altres amb Bosch Morés, uns altres rellotges musicals, uns altres rellotges despertadors, uns altres rellotges amb autòmates, etc. I així hem anat fent moltes fires especialitzades en alguna cosa per ser una mica diferents cada una de les exposicions de cada any. Comprens?
0: Quin és el el secret d'aquesta continuïtat d'aquests 30 anys?
1: El secret d'aquesta continuïtat és que som una colla que ens entenem bé i que no parem d'anar-hi. O sigui, que quan una cosa vols que funcioni, que té de ser, i ser-hi. I nosaltres, gràcies a Déu, som uns quants que ens entenem molt bé i som amb totes les coses. Ens anem repartint una mica la feina, potser un fa més que altre, però entre tots ho fem tot. I així és la manera de que la cosa funcioni. El carro es té de tirar. Jo potser sóc el de davant que tira, no? Però gràcies a Déu em segueixen tots els altres.
3: Jo que sóc acabat d'aterrar allà, vull dir que no sóc molt nou, vaig començar l'any passat potser a donar un cop de mà, a veure com anava i tal. El que sí veig és això, que cadascú d'aquestes persones que hi ha allà té la seva especialitat. Una miqueta el Josep és el cap visible de tot això, és el que té els contactes més o menys importants, per dir-ho d'alguna manera, és el que dona aquesta continuïtat. El Pere Riera és el més mercantil, el que organitza més la fira perquè coneix a tots els paradistes, el que aquest any, per exemple, fa allò de la subhasta, el Joan, evidentment, és el que vesteix amb dibuixos i amb imatges tota la promoció de cada una de les fires.
1: I qualsevol ajuda de qualsevol cosa...
3: I qualsevol cosa que hagi de transportar, hagi de fer, hagi de posar cartells per aquí i per allà, el Joan... Bueno, ja el coneixes, el Joan ja saps que el tens absolutament per tot, no? El Quico potser seria la persona més tècnica que entén de rellotges, entén més o menys, li ha agradat molt aquest tema, perquè a més és un gran col·leccionista de ràdios, que ja ho sabeu que té 300 ràdios allà a casa seva i tal, i li agrada això de la tècnica, sí. I ell l'ha vist més el tècnic aquest, igual que el Lluís i l'altre xicot que també ve de tant en tant.
1: El Miquel
3: també, que també coneix molta gent i també aporta molt tot això, i les tres o quatre persones que entenen de rellotges i el món del rellotge els hi va, perquè han estat ensenyant com funcionen rellotges de mestres, etc. Llavors, és una miqueta una estructura molt consolidada en aquest sentit, no? Que cadascú té la seva feina, tothom va per la seva feina i tothom col·labora una miqueta amb tothom.
1: És que ara ja ens tutegem amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, i no solament amb els que són ara, sinó els que estan jubilats, que són els que vam conèixer primer. O sigui que, esclar, ara ja estem a dins d'aquesta olla i vull dir, nosaltres els coneixem a molta gent i ells ens coneixen a molts de nosaltres. I això ara doncs ho tenim més planer per poder fer i sabem que molts doncs aquesta fira ja el saben. No els hi tenim de dir que fem el tercer diumenge de maig a la fira, sinó que molts ja ho saben, m'entens?
0: Veient l'exposició que hi ha en el casal, que me la vaig estar mirant de tots els cartells de les edicions, vaig fixar-me que no sempre ha sigut el tercer diumenge de maig. Hi ha algun any que fins i tot la fira s'ha fet o s'ha arribat a fer en setembre, si mal no m'erro.
1: No,
0: almenys aquí... en els cartells que hi ha exposats a l'entrada del casal, sí. No sempre ha sigut al maig la fira.
1: Aquí no sé si l'any
0: l'any
1: 20 de la pandèmia, que em sembla que sí que allà vam fer alguna cosa...
2: Un any hi va haver eleccions del poble, també, eleccions
0: polítiques.
2: No sé, m'hi
0: vaig fixar que hi ha algun any que no s'ha fet al maig, i coi.
2: Ha passat alguna cosa, perquè si ara fossin l'alcalde aquell diumenge o el president de la Generalitat no lliga, llavors.
0: Escolteu-me, hi ha alguna anècdota especial que resumeixi aquest esperit de la fira? S'han fet 30 fires. Hi ha alguna anècdota que recordeu? Ostres, me'n recordo que aquell any va passar això.
1: No, nosaltres moltes vegades hem convidat a persones importants o persones que tinguin una certa afició o bé, que no sé, amb la seva categoria, això, com alguns anys va venir el Rigol, que llavors era president del Parlament de Catalunya, ha vingut també el senyor Lluís Bassat, han vingut diverses gent així, i com mira, el Permanyer, que ara fa un any i pico que ens va deixar, el Luigi Permanyer, que havia estiujat aquí, va venir... Bueno, total, que sempre hem mirat de si, que alguna persona vingués aquest any, doncs com que fem això del rellotge, és molt adequat que ens vingui la filla de l'arquitecte del campanar, no? de l'Isidre Puigboada, que es diu Marta. I també que ens vindrà, doncs, els arquitectes de la Serrada, l'arquitecte tècnic de la Serrada família, i estupendo que vindrà una persona que viu aquí a Sant Feliu, que és Alici Nuevo, que fa més de 20 anys que està en els núvols de la Sagrada Família.
2: Espera't, Josep, i que en parlaràs, que n'has de parlar perquè és la novetat de l'any. Però primer de tot, acabem la fira. La fira és com sempre, es fa una fira, es venen rellotges i posa broixa.
0: Però les preguntes les faig jo, Joan.
2: No, bueno, però ens passarem de l'hora
3: no, així. No, queda molt de temps, Joan. Queda molt de temps.
2: Fem la fira i després de la fira es fa una subhasta. Parla'n, Josep. Aquest any agrandim la fira. La fira s'acabava sempre a les 2 de la tarda. Es començava de l'endematí.
0: Ja tanco l'ordinador, jo.
2: Aquest any, a més a més, hi ha una fira.
0: Joan,
3: que hi ha temps, Joan, hi ha temps per explicar-ho. Deixa'm el risc.
2: Josep, m'explicaran aquesta altra gran novetat,
0: Josep,
2: del campanar.
0: Quines són les principals
2: ara la fira.
0: Novetats d'aquesta edició? Que la gent que vulgui participar, vulgui veure, quines novetats hi ha? No. Heu dit que ja algun any s'ha fet el rellotge de paret, el rellotge de pols. Aquest any la fira què tractarà?
1: No, la fira en si només ho dediquem en aquesta remodelació que s'ha fet del campanar perquè la gent ho pugui visitar. O sigui que no hi ha, aquesta cosa és la base i el fonament i d'aquest any. Aquest any hem fet això.
0: Què heu fet?
1: Fem això, que l'arranjament.
0: Arranjament.
1: Arranjament del campanar. I aquí, doncs, perquè la gent ho pugui visitar. I perquè ho pugui visitar, doncs, té d'estar en condicions. I ho hem posat en condicions. Vull dir, hem fet el terra. Llavors,
0: estem parlant de l'última part final.
1: D'allà on t'arrenca el campanar nou, el modern.
0: Val.
1: Perquè aquí hi havia l'estructura, fins allà l'estructura aquesta, que hi ha, per... Bueno, segons tinc entès, quan l'arquitecte va fer aquest campanar nou als anys 50-60, la Pujolada, doncs gràcies va tenir perquè l'estructura ja era ferma. Perquè es veu que l'estructura s'havia fet ferma, però llavors, per les raons que sigui, doncs en els anys 1700 o 1800 no es va poder fer el campanar perquè poder no hi havia diners o pel que sigui, i només van fer una mica de finestres, com aquell que diu, per penjar les campanes i prou. I aquest és el que nosaltres de petits és el que veiem el campanar aquest aquí. Però gràcies al poble i a tots els estiuejants, que llavors en aquella època doncs venien i molts doncs portaven les butxaques una mica plenes, i el rector doncs em va mirar d'aprofitar, i com que l'arquitecte també estiujava aquí a Sant Feliu, doncs es va decidir restaurar, millor dit, reconstruir l'església que es va volar per la guerra, i llavors doncs, es va dir, doncs vinga, anem-hi de cara a fer el campanar com Déu mana. I es va fer el campanar com Déu mana, i per això vull dir, fixa't, que el que ve d'allà, l'altre dia va venir una noia de fotògrafa del 9-9, que avui em sembla que surten el 9-9 les fotos, va quedar impressionada. Diu, jo faig fotos de molts campanars. Diu, però com aquest no m'hi havia vist mai cap. I a més, aquella escala de cargol del final, hasta el mateix arquitecte que va venir, aquest tècnic de la Sagrada Família, que la setmana passada ens va venir a visitar per veure què era i com era, doncs va dir, encara jo tinc dia d'estudiar a veure com és que s'aguanta aquesta escala. O sigui que és una obra que val la pena que la gent ho conegui, i per això nosaltres, aprofitant el 30 aniversari, doncs ens hem llançat amb això. I que ens faltaran poder diners, però els traurem d'allà on sigui, perquè el que volem és que aquesta obra d'art, que la gent en pugui gaudir, que ja fins ara, doncs això, ni aquí el poble de Sant Feliu, potser ni un 2% havia pujat en aquell campanar, ni sabia el que hi havia.
0: Deia Dani Fonoll, quan parlàvem de les notícies, que també hi haurà una projecció amb una televisió. Tot això es podrà veure
3: en aquest pis
0: del campanar. Sí.
2: Començar això, la base, s'arriba del campanar, s'ha adequat una sala que es podrà seure una estona, mirar per una televisió tota la història del campanar, de la construcció, està tota aquella zona envoltada de fotografies, de com s'ha anat fent, que fins ara no es veia ni ningú sabia, i després ja visitar el campanar fins a dalt de tot, si volen.
0: Jo pregunto, per poder visitar el campanar, com bé deia Josep, que poder hi ha molta gent que no ho ha fet mai, l'església ha d'estar oberta.
1: No, l'església no està oberta. Hi ha un passillo lateral que és el que per aquí...
0: A través de la parròquia.
3: A través de Càritas i tot això, sí.
1: Entre Càritas i Can Bocineri hi ha un passillo que a més, estava una mica abandonat les herbes d'allà, s'han netejat, i per aquí doncs serà tota l'entrada, que així no es tindrà d'entrar pel mig de la casa.
0: Entenc que ara hi podrem visitar-lo sempre que vulguem?
1: No, sempre que es vulgui, sí. però amb dies i hores convingudes. Val. Perquè no estarem nosaltres en allà esperant que vingui una persona per pujar el campanar. Perfecte. O sigui, el que vulgui pujar el campanar tindrà d'anotar-se o bé per internet, o bé per mail o per telèfon, o dir, jo estic interessat a pujar el campanar. I nosaltres ho apuntarem i direm, mira, tal dia nosaltres tenim ja colla suficient, 15 o 20, els que creiem, per poder pujar. Aquest dia us va bé? Doncs sí, doncs ens trobem tal dia, tal hora, davant del Museu del Rellotge, perquè les visites seran conjuntes. Primer el museu i llavors el campanar, o viceversa.
0: Gratuïtes?
1: No! Home, és que si tot el que és gratuït no val res. I això val. I com que val, i tenim molt gasto aquí, doncs es té de pagar una mica. I creiem que això farem pagar 5 euros, 2,5 pel campanar i 2,5 pel Museu del Rellotge. Més endavant no ho sé, però en principi la idea és aquesta. I és clar, i llavors diu, podem pujar el campanar? Tothom hi podrà pujar el campanar. Però ens tindrà de telefonar o passar-ho per mail. Nosaltres estem interessats, els hi contestarem i direm, tal dia i tal hora us va bé, sí, i anirem fent la colla del dia adequat per poder pujar.
3: Normalment, i una pregunta, un cop al mes, igual que el Museu de Can Xifreda, s'obre la Fira del Rellotge. Un cop al mes, sí, queda oberta, sí. Que és, no sé si, igual que la Fira, que el Museu de Can Xifreda, el primer diumenge de mes, o no sé quin és, jo ara mateix no ho tinc present. Podria coincidir aquell dia també que hi hagués algú al campanar i es pogués visitar? Pregunto, eh?
1: No, jo crec que, esclar, el campanar és diferent. En allà hi ha d'haver una persona que sàpiga el que toca i una mica pugui explicar una mica, encara que tinguem la tele. Jo crec que sempre jo em fa l'efecte, i més, vull dir que ens convé fer-ho d'aquesta manera, que la gent ens truqui o bé ho passi per mail i nosaltres contestem. Tal dia i tal hora podeu venir. No podeu venir aquesta, doncs a la pròxima us avisem. I així jo crec que serà millor per nosaltres i pel que vulgui venir.
3: Hi ha problemes de mobilitat, no es podrà pujar, no, perquè evidentment hi ha l'escala de Cargol que puja fins a aquest pla que s'ha de pujar.
0: El proper pas serà
3: un ascensor.
0: Pressupostos participatius, un ascensor.
3: Sí, un ascensor que pugi a la primera planta. Ja està.
0: Hi haurà alguna activitat especial per commemorar aquesta 30a edició?
1: No, només és això.
0: Parlava el Joan d'una subhasta?
1: No, bueno, aquí subhasta ja m'havien fet anys enrere. I sí, doncs això tens una mica de raó. Aprofitant la 30, hem volgut que aquest any doncs fer alguna més. I per fer alguna més, doncs hem aprofitat el dia de la fira i així a la tarda doncs hi haurà, com aquell qui diu, el fi de festa amb una subhasta.
0: Com anirà això? N'hi heu traient rellotges i la gent els podrà comprar?
1: No, nosaltres ja els exposem els rellotges el dissabte.
0: Sí. El dissabte al Casal.
1: El dissabte dins el teatre del Casal Cultural, amb unes vitrines, ja hi haurà unes persones que el que estigui interessat amb la subhasta van allà i s'ho mira, i s'ho mira, hi ha una llista i diu, aquest sortirà doncs a 100, aquest surt a 50, aquest surt a 500, i llavors doncs ell ja sap més o menys el preu que surt. Si no vol ser la subhasta, deixa un paper dient jo aquest número pujo fins a tant, m'entens? I aquest pujo fins a tant. I aquest paper queda allà i si a la subhasta algun no puja fins a aquella xifra, doncs se l'emporta aquell que ha deixat el paper.
2: Això perquè... no és un joc que l'organitzem nosaltres. Ve gent de Barcelona, ve gent professionals, una cosa molt sèria. Hi ha rellotges que poden pagar 10 euros i rellotges que poden pagar 500.
0: Aquí és on anava. Quins preus tindrà? Quins preus oscilaran aquesta subhasta? Hi haurà rellotges des de preu mínim fins a quin preu?
2: O que vulguis, sí, o que dolguin.
1: No, fins a algun que val alguns mils d'euros. Sí.
2: Ah!
1: De res, o de poc, alguns...
2: Vull dir que no és una tonteria, no és sèrio, això. Vull dir que l'organització és sèria.
0: Quin interès desperta actualment el col·leccionisme de rellotge? Hi ha gent que realment li interessa, això?
1: És molt peculiar, això, perquè, per exemple, nosaltres coneixem un munt de Girona que té... per dir, em sembla que té cap a mil.
0: Mil què? Mil rellotges?
1: No, clauetes per donar corda als rellotges que són els catalinos. Els rellotges catalinos són els que abans de que hi hagués la corda d'aquí, hi havia uns foradets i amb una claueta doncs es donava, es posava en marxa l'hora, es donava corda, i les busques també, les agulles també. Aquests en diem catalinos, perquè hi ha una cadeneta que se'n diu Catalina. Doncs aquest senyor de Girona va fer, ja ho vam exposant aquí fa 2 o 3 anys, aquesta exposició que té ell, bueno, doncs aquest només ha voltat sempre per aquí per allà, comprant clauetes d'aquestes, perquè són de diferents formes, alguns que hi ha formes una flor, altres que són com un, com que et diré jo, com una maquineta que entra, etcètera. Cada qual ho fa de diferents maneres. Per exemple, jo tinc col·lecció de suports de rellotges de butxaca. I dius, com és això, de suports de rellotges? Sí, perquè el rellotge de butxaca va ser el que es va, per les cases, millor dit, per les persones, va ser el que va començar a portar la gent a sobre. I especialment els homes. Les senyores van començar amb un rellotge més petit i el portaven penjat, i va ser també dels primers, potser, que ho van portar a la muñeca. Però el segle passat i una mica l'anterior, els rellotges aquests, l'home el portava a la faldriquera, a l'armilla, a la butxaca de l'armilla, amb una cadena aquí. Quan arribava el vespre, doncs es treia la cadena i el posava sobre la tauleta de nit o sobre la calaixera. Tenim de pensar que en aquella època molts no tenien ni llum. I quinquers, o bé una llum d'una espelma, o bé un sol llum que hi havia a l'estrada aquella, en el quarto. I llavors, esclar, si tenien els rellotges, dormien, o tenien així, tenien d'obrir el llum, agafar-lo i mirar-lo. En canvi, si el tenien penjat, doncs d'aquesta manera obrien el llum al misto i veien l'hora perquè el tenien allà mateix. I llavors aquí va sortir el negoci, perquè totes les necessitats llavors ven bon negoci, el negoci de suports de rellotges, de butxaca. Jo tinc tot una cosa, 50, 60, 70, no sé, suports diferents, i molts se'ls feien astre de fusta o bé manetes com aquest senyor, doncs se'ls feien ells.
0: Això també.
2: Bé, en resum, que es paga, no diguis que el que et pot pagar no. Ni que val, que de 0 a 10.000 i 20.000 i 30.000, compra a l'Avantguàrdia, que sempre veuràs dues planes que hi ha rellotges allà que es compren i es venen.
3: És com tot el col·leccionisme, les monedes, que també val el que et paguin per ella, ja està.
0: Amb una era digital com la que estem a dia d'avui, on tots portem un mòbil que només apretem un motor i ja tenim el rellotge que ens diu l'hora, el món del rellotge d'aquests mecànics que anaven sense piles, que tenien una maquinària molt precisa, a dia d'avui encara es ven això?
1: Avui es ven i és el que val més.
2: Sí.
1: És el que val més, perquè en aquí, fixa't que, esclar, el rellotge era mecànic, no? Fixa't que en el campanar hi ha l'estrado per posar el rellotge mecànic en el campanar, i ara allò no serveix per res, només per veure'l, perquè ara tot va elèctric i amb cables, no? Bueno, doncs et dic que quan va sortir el quars aquí a Suïssa, això semblava que tinguessin de plegar totes les indústries, però aquí el govern suís i tots van tenir una bona idea de llavors fer el rellotge ben fet, molt ben fet amb maquinària, molt precís, amb els fases lunars, escolta, que era perpètuo, que es carregava amb la llum del sol o bé amb l'ombra. Tot això doncs ha sigut que aquesta gent han volgut fer el rellotge important. Així és com aquí, amb els cotxes, s'ha volgut fer un Mercedes o un Ferrari, doncs aquests senyors ara fan rellotges tipus Ferrari o tipus doncs, Aston Martin, algo fora sèrie, i els fan pagar, com que en fan tirades curtes, els fan pagar a preu d'or. I això, doncs, llavors, aquesta gent doncs s'han forrat i s'estan forrant els que tenen marques bones. I tu fixa't que una persona, o bé un, que més o menys es guanya la vida, abans deia, cony, es comprarà, no sé, un Mercedes o un Porsche. Ara això ja compta menys. Home, si van amb un top Ferrari, d'això doncs també compta. Però si no, doncs, quin rellotge portes? Oh, un Rolex. I un Rolex com? Un Rolex Millemiglia, un Rolex, etc. O bé un Patek Philippe, m'entens? O bé un Vacheron Constantin, o bé un Breguet. Doncs tots aquests són marques suïsses, doncs que vull dir que, clar, han agafat un mercat, i com que de milionaris, doncs cada vegada no n'hi ha més.
3: Parlàvem abans,
1: més,
3: això, eh?
1: I més budia Xina. Aquí potser, aquí més aviat menys. Perquè aquí amb els impostos que ens foten, em sembla, ja ho dic perquè soc de la classe mitja, i ara em sembla que ja no seré, aviat ja no ho seré. No. Perquè em van fotent unes garrotades a tothom, i és clar, i llavors això em sembla que aquí ho tenen mal entès, tota aquesta gent. Ho tenen mal entès els que són de dalt. Però els que tenen ben, els que estan ben entès, com a Xina, per exemple, o bé d'altres països, doncs aquí sí, compren a xorro aquests, i fan cua per comprar aquests rellotges. Et dic això, fixa't el canvi que hi ha hagut. O sigui que les coses amb el temps i amb els anys tot canvien. I el que té una idea i aquella idea qualla, doncs va cap allà.
0: Entens? Teniu relleu generacional amb la Fira del Rellotge? És a dir, el jovent s'interessa per la rellotgeria o...
1: El jovent només s'interessa per la rellotgeria aquesta que et dic d'autostanding. Tot el demés, tot això de com tenim aquí rellotges antics del segle passat i de l'altre i tot això. Sí, com venen és bonic de veure-ho, però més aviat no els joves, sinó els que tenen certa edat, perquè llavors diuen, no, que d'aquest rellotge ratera estava a casa dels meus avis. Aquella caixa així, sí, però jo l'havia vist allà. O sigui que, bueno, nosaltres esclar, fem història, i la història la tenim de conservar, i això és les ganes nostres, m'entens? Ara, a la fira que vingui que els brocanters i els col·leccionistes, aquí que les parades que portin de rellotges de tota mena, perquè de rellotges d'això que dic de moderns també n'hi ha de moltes classes i no, tampoc no, alguns no són de tant mils, no tan mils com Omegas alguns o bé, no sé, Fortis, alguna altra marca que és més assequible i en canvi doncs és maquinària i bona maquinària.
0: Yes.
3: Tenim un museu del rellotge. Aquest museu es va començar a fer de mica en mica. Quantes peces hi poden haver al Museu del Rellotge en aquest moment? Com ho podríem valorar, les peces, la quantitat de rellotges diferents que hi ha?
1: No, aquí cada... Esclar, s'hauria de valorar peça per peça, d'això, perquè alguns sí que perquè són doncs, autòmates, perquè hi ha aquell que hi ha un ocellet que canta, sí. O bé l'altre que és com un òrgan petit.
2: Almenys en tenim 300, o menys.
1: Sí, jo crec que n'hi ha 300 i pico, però esclar, el valor pràcticament total...
3: No deia valor, deia quants, jo deia per número, deia per quantitat de rellotges, ah, sí, podem tenir 300, 500, 1.000, no,
1: no
3: sé.
1: No, uns 300, ara n'hi deu veure, Joan.
2: Sí.
3: I aquesta col·lecció s'ha fet a base d'anar a mercat de segona mà a comprar-ne, a donacions...
1: Aquesta col·lecció és de diferents col·leccionistes que en lloc de tenir-los a casa els tenen aquí exposats. Nosaltres diem que és un museu, però és una exposició permanent de rellotges de col·leccionistes.
2: Hi ha privats, hi ha gent que ja se'ls treuen, i ens els donen també per no vendre'ls així i els hi exposem allà. Encara són de la persona, si vol però
3: podria retirar-lo, però estarà allà dipositats. Estan dipositats.
2: Per no tenir la casa així, doncs ens ve persona de tot arreu. També no ho ha dit, i cuidado, que el Museu de Sant Feliu és important. Estem emparentats a Alemanya, que és un país una mica sèrio. El poble més bo d'Alemanya està emparentat amb Sant Feliu de Codines, que és Forbagen. Doncs els quins de Sant Feliu de Codines hem anat a Forbagen i els de Forbagen han vingut aquí moltes vegades. Vull dir que són dos pobles que algun feriant va a Forbagen i després venen aquí. Vull dir que també no a Sant Feliu no ho saben, a Caldes ja no ho saben. No. Alemanya, pràcticament tota Alemanya sap que Sant Feliu també fa la fira
0: tota
2: aquesta.
0: Tota Alemanya.
2: I a vegades sí, bueno, a comprar aquí.
3: Els rellotges...
2: Sant Feliu també, que no fem la fira i s'ha acabat el rotllo ja. Igual com aquest any, amb el campanar, si venen els del Sagrada Família, si ve el bisbe, en parlen no que Sant Feliu sol. En parlant a Barcelona, ho sap molta part de Catalunya el que hi ha a Sant Feliu.
0: S'ha fet un conto, oi, també, Dani Forbagen?
3: Sí, que jo anava a dir, ara que ha parlat de Forbagen, a Forbagen, Triberg, hi ha els famosos rellotges de cucut, que vas allà a les botigues, i els famosos rellotges de cucut de la Selva Negra són de tota aquella zona, i realment és molt xulo de poder-ho veure. Llavors, aquest any, aprofitant la 30a fira, hem fet un conte que es diu El poble que volia escoltar el temps. Sant Feliu de Codines, el poble que volia. I explica una miqueta la història dels dos campanars de Sant Feliu. Explica el per què es va fer un segon campanar, perquè primer n'hi havia un, i una mica la història de la fira del rellotge, des de que es van fer després els dos campanars, es va celebrar els 200 anys, com ha dit el Joan abans, i a partir d'aquí es va anar fent cada any aquesta Fira del Rellotge. Aquest conte estarà durant la fira, tothom el podrà tenir, el podrem vendre, el farem arribar a escoles i el farem arribar al llarg d'infants i tot, perquè amb coses d'aquestes és quan es coneix la història d'un poble, evidentment, i aquí se li ha d'agrair sobretot al Joan, perquè ens ha fet tots els dibuixos que hi ha aquí amb aquest conte, i que són uns dibuixos preciosos, són uns dibuixos corradíssims, i el Joan ens ha fet...
2: Són pocs dibuixos, però expliquen la història.
3: Expliquen tota la història que volem dir. A més, a l'última pàgina hi ha el que la Fira del Rellotge ha deixat a Sant Feliu durant aquests últims 30 anys. Durant aquests últims 30 anys, per exemple, el llegat que ha deixat la Fira del Rellotge és la campana de la residència d'Agustín Santa Cruz, el rellotge de sol de la façana de l'Ajuntament, el rellotge d'il·luminació del campanar de l'església, la il·luminació del rellotge, que no hi havia rellotges, a més hi havia forats, doncs el rellotge i la il·luminació també l'ha fet, el rellotge de la rotonda commemorant el 25è aniversari, i per últim, el que es fa aquest any, que és l'arranjament del campanar gaudinià de l'església perquè es pugui visitar.
1: I el segon, espera't, un moment, i el segon any de la fira vam posar en marxa el rellotge de Can Laureano, de Can Rodó, perquè funcionés, però com que no se n'han preocupat més, doncs ara tot,
3: ja no funciona.
1: Tot està parat.
0: Ràpidament, per acabar, quin rellotge us agradaria tenir si no hi hagués límit de pressupost, Josep?
1: Home, ens agradaria, en aquí que ens falta potser en l'exposició, un rellotge autòmata, i que no sé, autòmata estil com, per exemple, de, doncs, ja a Berna, o bé ja amb alguns altres països.
3: Doncs, el de Múnich, per exemple.
1: Doncs el
3: no?
1: de Múnich, ja sí, doncs escala. No gran així, però més petit, un rellotge amb molts autòmates, com aquell que diu que és més, i musical, doncs encara més. Però, esclar, això n'hi ha pocs, i llavors, doncs, esclar, tindria que ser un col·leccionista que deixés anar bastantes mils per poder-ho fer. Potser ho arribarem a tenir, també.
0: Quin és el rellotge més antic que heu tingut a les mans? No vist, que heu tingut a les mans?
2: Els
1: rellotges més antics són, i els que ja els tenim nosaltres aquí, que són de l'any 1700
0: i pico. 1700
1: i pico. Sí,
0: aquest és el més antic que has vist mai?
1: No, sí, perquè els més antics són de l'any 1700 i en tenim un d'inglès, un especialment el de Mollà, aquí els que es feien en diferents pobles d'aquí a Catalunya, però tenim un d'inglès i un altre, no sé, d'un test.
2: Els feien ferrers, sí, els rellotges.
1: Són de l'any 1700 i pico, són de com de diu, de material aquest, de llauna, oi són?
2: De
0: llautó.
2: I anaven amb una busca, només, i se sap l'hora bé, que si la busca marca les 3, és les 3. Si marca entre mig de les 3 i les 4...
3: Són quarts de 4.
2: Ara ens hem anat complicant la vida, que volem els segons o minut...
0: Els rellotges expliquen només l'hora o també expliquen històries?
1: Home, algun rellotge pot explicar història, perquè nosaltres hem tingut algun rellotge, per exemple, que ens va deixar algun, que ho va treure doncs, d'un que havia estat en la Segona Guerra Mundial pres en aquí, en el...
0: Auschwitz.
1: Auschwitz, jo, per aquí, sí. I del seu pare, doncs, ho va poder recuperar. O sigui, que, esclar, sempre... Ja, nosaltres tenim aquí un rellotge de això de, que diem, de Vic. De Vic.
0: De Mollà.
1: De Mollà, que també ho vam treure d'una casa de pagès, sembla ser que ens han dit d'una casa de pagès de per aquí el d'això, com se diu, aquí un Penedès, no el Penedès, no, de per aquí dalt a Vic.
2: Però pensa que el rellotge no és el rellotge l'important, és el temps. No ho saps, que la vida, l'emissora, tot depèn del temps.
0: Ara anava a fer l'última pregunta.
2: El rellotge és el temps, ho ha de comprendre la
0: Joan,
2: gent.
0: Si
2: això sempre serà etern,
0: si
2: això.
0: Si aquesta fira fos un rellotge, imagineu-vos, si la fira fos un rellotge, quin tipus de mecanisme tindria?
1: Tindria un mecanisme, per nosaltres, un mecanisme mecànic, que és el que ens agrada. O sigui, no un mecanisme electrònic ni de quarts, sinó un mecanisme...
0: Dantes.
1: Igual com els cotxes avui dia, que ja són elèctrics, doncs, en canvi, per mi els cotxes, doncs els cotxes que m'agraden són els que tenen el carburador, que tenen les bieles i que tenen l'hèlice per fer...
2: Principalment el mecanisme que hi posem nosaltres, que no pensis que, per comptes d'anar a dormir, potser hem d'estar fent coses, que no corre sol les coses.
0: No.
2: Quan diuen allò, ho fa el poble, allò. si no es mou persones, doncs, com nosaltres, allò queda parat, eh? Com totes les coses. Si aquí a la ràdio sou aquí és perquè algú és aquí. Ara. I tal dia i tal hora. Si has d'anar a una reunió, si has de fer, la família també t'espera. Ho has de deixar tot per continuar. I per això aquesta Fira del Rellotge ha trobat aquestes persones que 30 anys han de ser unes persones ja especials que duri d'aquesta manera això. Poques persones, no 300 ni 4. No. Amb poquetes persones s'ha fet tot això. I aquest deixar de coses al poble, que poques entitats han deixat aquest patrimoni al poble. Cada any deixem coses com ara el campanar. Val molts cèntims el campanar. S'ha hagut d'arreglar bé, eh?
0: Tot això com ho podeu finançar?
2: Doncs,
0: venint rellotges?
1: Doncs una mica...
0: No, per la gent que ens escolta, que ho sàpiga, sí, també. S'ha d'explicar això,
1: col·laboradors, també. Col·laboradors. Sí. Hem de ser col·laboradors, que alguns ens donen una mica, i uns altres ens una mica més, i mirem alguns que ens en doni bastant més.
2: Del poble i de fora.
1: Del poble i de fora, esclar, vull dir que sí. Ens refiem, doncs, d'alguns que ja col·laboren quasi cada any, i llavors, doncs, aquests, doncs, els anem... Mirarem de no deixar-los al contrari, a veure si en tenim algun de més. I si aquest any, que hem fet una despesa molt important, no podem aguantar-ho tot, doncs farem un crèdit a la caixa i com que de mica en mica amb les entrades mirarem d'anar-ho tornant, m'entens? I l'any que ve una despesa ja no la farem tan gran i així compensarem una cosa amb l'altra.
0: Teniu subvenció de l'Ajuntament?
1: Sí, l'Ajuntament es dona com moltes entitats, em sembla que es dona 1.500 euros a l'any.
0: Perfecte. Com? Doncs res més, arribem ja al punt de 10:45 de la nit. Un plaer haver parlat amb vosaltres de tanta història, de tants anys i de tants rellotges i que per molts anys hi puguem continuar sent. Nosaltres com a ràdio, vosaltres com a,
2: sí,
0: com a nosaltres, Fira de Rellotge.
2: Ja ens agradaria ja per molts anys. Ja ens
1: nosaltres especialment amb aquest senyor que li diem el Rateta, del seu pseudònim que ja s'hi posa, doncs el que volem és ser molts anys més en aquí.
2: Deixa'm-li dir, t'han portat aquest petit fullet d'això que hem fet ara, aquesta història, l'has mirat una mica bé.
0: Me l'he llegit tot. Me l'he llegit
2: i
0: tot.
2: I què en dius tu, que opines a la ràdio? Ets una persona que opines.
0: Molt maco.
2: I la teva opinió és què en dius?
0: Molt maco. Jo crec que diumenge, quan la gent el podrà tenir a la mà, perquè ara ens escolten però no el veuen, estic segur que tothom marxarà amb aquest programa perquè és un conte molt xulo. Felicitats.
1: El vam deixar a l'Eloi Cordomí.
0: Mm-hmm. Doncs, l'Eloi Cordomí.
1: I a veure si en diu alguna cosa.
0: Perfecte.
1: Ahir ho vam deixar en el TV3.
0: Despedim el programa. Fins la setmana que ve. Bona nit. Salut i ràdio.
1: Bona nit i bona nit. Fins l'any que ve nosaltres.
0: Ens acomiadem, volia dir jo. Sempre m'equivoco. Ens acomiadem. Bona nit.
1: Bona nit.
4: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Comença de tot i de res, fent i parlant de tot i de res, amb

0: bueno,
1: bueno, a mi no.
0: Lentíssimes.
1: També haig de dir que he tret molt males notes, per tant, és cert que... Bueno. Vale, d'acord.
2: Un 5 avui... a mates no és mala nota.
1: He tret un 5 a mates, nois? 5 oh pelat.
3: Saps quina va ser la meva nota més alta de mates?
1: Quina?
3: Un 2.
1: I per això et vas posar humanitats, no?
3: Exacte.
1: Molt llesta, cert. vale, avui, com heu pogut comprovar, estem aquí, bueno, la Clara i jo, i el petit Isaac, que ha tornat.
2: Visca!
1: Visca, la Pepa. I la Martíner, Martíner pels amics, Martina per la gent corrent i normal. I ja està.
0: Podríem fer un petit apunt de que ja que som quatre, ens podríem comparar amb l'equip de que no surti d'aquí.
1: No, és que tot això és perfecte. Wow.
3: Vale. Però jo vull el perquè.
2: Pot patir.
0: Vale. D'acord. Coneixeu tothom qui són, no?
3: Sí.
0: Per tant, l'indiscutible és la Martina és el Marc Andreu.
1: La Martina és el Marc Andreu. És que ho és tant.
3: Ai, però...
1: Perquè és imprescindible.
2: Has de parlar de ses illes.
0: Però si el Marc Andreu és de Barcelona.
2: No, n'hi ha un que parla, n'hi ha un que parla de Salat.
3: No, però no és el mateix aquest.
2: No.
3: Aquest no és calvo. Aquest
0: el
3: és
0: Marc
3: gay,
0: Andreu és el
3: calvo,
0: que és gay, que és super...
2: Sí. Ah, no, vale, és veritat. És cert, és cert.
0: Hi ha molts gais.
1: A més, la Martina és molt Marc Andreu, perquè és imprescindible, però alhora és com... O sigui, és com una... En plan, en el nostre programa és una mica invisible, saps? En plan, que a vegades bé, a vegades no, però tots sempre pensem en la Martina.
3: Yeah.
1: És així, eh?
0: I ja està.
1: Sí, sí,
0: la Martina
1: yeah.
0: és el nostre Marc Andreu.
3: Yeah. Oye, però jo tinc molt més cabell que ell.
1: Cert, és l'única diferència.
3: Anava a dir, i no soc gay.
2: Però això no és verdad.
0: Llavors, la gran diferència entre Marc Andreu i la Martina
1: és trans.
2: Hola, trans.
3: Clara aplaudeix. Ets transfuga. Oh, val.
0: D'acord.
1: Bé, la Martina és el Marc Andreu.
0: Llavors, entre vosaltres ens queda Roger Marandell, perdó, m'ha agafat un...
1: Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. I hem tingut disputa.
2: A mi m'han encasellat a la Marta Montaner i jo molt de...
1: Amb la Marta menys, eh?
0: Amb la Marta molt de respecte, perquè la Marta és...
2: És que la Marta, és una formigueta treballadora. Jo no sóc una formigueta treballadora.
1: Ai, petita, és veritat.
0: Però t'esclavitzem molt. Vas començar com la nostra formigueta treballadora.
3: La Clara tampoc,
1: No és,
2: eh? No hi ha cap formigueta treballadora.
3: És que tu series la més, Marta.
1: Però jo sóc la Juliana, tio.
0: Perquè és la que s'escandalitza.
1: Cert.
0: D'aquí qui es posaria a cridar? Ah, el Ter Stegen li ha posat el destrossant.
1: De fet, quan hem arribat... Quan hem arribat, arriba la Clara i ens posem, bueno, amb engegaletes, no? I li dic, és que vaya puta locura, tío. Vaya locura, ya de aquí, Lotus, tío, es que... Vaya puta locura. I llavors la Clara m'ha dit, en plan, que lol, són les galetes. I jo, però, no, realment pensant...
0: Com si haguessin deixat aquí un lingote d'oro, sí, saps? Sí. I era un paquet de Lotus a mitja cama.
3: Oye, però... Ja ni vella, eh? Unes Lotus.
1: Veus que està en Marc Andreu? Sí.
2: Parem-ho tot, que hi ha Lotus.
3: A mi no m'agraden les Lotus, perquè són les de cafè, no?
2: Què ha dit?
0: No.
3: No són les que venen amb el cafè,
1: sí,
3: a vegades.
1: O sigui, que elles són... Sí.
0: Estan superbones.
1: Estan molt bones.
0: Això. Vale, jo accepto que Paula Pazmi és...
2: A.K.A. Muslim Girl.
0: És... Juliana Canet.
1: Cert.
0: Però jo em considero... Més Roger Carandell.
3: Per què? Justifica la teva resposta.
0: D'acord. Perquè...
3: És que el Roger...
0: Jo crec que soc... En plan, de l'Isaac no podem riure obertament. De mi sí que és per riure obertament. Tothom riu del Roger. És que és el millor.
3: És cert, és el millor.
0: Però a la vegada és el seny del grup.
2: És una mica patata, el Roger. A mi...
1: Roger, ai, no, amb el Roger menys.
0: Amb el Roger menys.
2: Jo sé que esteu superengorilades amb aquest programa, però a mi... M'agradava molt i me'ls veia, tots.
3: Jo les catifes vermelles, totes.
0: La detectiva
2: no
0: del cor.
2: Però no ho sé,
3: totes.
1: A mi m'encanta.
3: Però el Roger sempre porta com, en plan, la direcció del programa. I diu, ara farem no sé què, ara farem no sé quantos. I tu?
0: I jo no acordo res. Però és que l'Isaac tampoc, l'Isaac el tenim allà dintre la meitat de cops.
3: Ja. Cert.
2: Esclavizat.
3: En la pecera.
2: Engarjolat.
0: Bé, doncs, jo Roger Carandell, perquè ho dic jo.
1: Hi haurà un duelo de Roger Carandells?
2: Jo no vull ser pas.
3: Doncs?
2: No, jo sóc el tècnic d'ell, està allà darrere, que li diuen de tant en tant, Mariví, posa'm la cinta, no sé què.
0: És el de ses illes. Deixem-lo, no sabem qui és.
3: Aviam,
0: no.
3: Intenta fixar-te
1: per tu.
2: Jo parlo solà.
3: No t'ho penses.
2: Calla.

0: sa Martina, ha vingut avui perquè s'ha...
1: S'avui. Realment.
0: Esveí.
1: Sa Martina ha vingut s'avui.
0: Esveí.
2: No, no.
0: D'acord.
3: De què anàvem a parlar?
1: Anàvem a parlar de diners. Nois, és que jo sóc tan pobra, però... Però és que sóc pobra, però d'aquí... En plan, d'aquí bastant seré rica en experiències.
3: Oh. Lo típic, no?
0: Oh.
2: Sí. No treballes un montón, tu.
1: Sí, però també gasto un montón, per tant...
0: És que la plaça... Un montón.
2: Jo gasto més, crec.
1: Podem,
3: no,
1: mira, podem
3: tu,
1: obrir,
3: tu ara
1: mateix,
3: no
1: podem obrir
3: dit?
1: Ara mateix la compta del banc i veure quants diners ens hem gastat aquest mes. Vale, el passat. Vale.
0: Hòstia, jo me n'he gastat molts, allà,
1: jo
0: molts,
1: també,
0: però molts.
3: No, jo no, eh.
1: A més, mira, ara, o sigui, potser no me n'he gastat tants, però
3: tinc,
1: molts pendents per gastar. Tinc molts pendents per gastar. Llavors,
0: jo és que entre pràctiques de cotxe, que si no se queda la uni, que si no no se queda Suïssa, que si no se queda...
2: Entre cafè del 365, entre...
1: El 365 no.
2: Ja, però és que el tinc al costat de la uni i la,
1: igual,
2: la cafeteria de la uni val molt car.
0: Em faria vergonya.
1: Vale, i com es fa això per veure-ho exactament?
0: Jo no ho sé pas.
1: O sigui, perquè jo veig tot el que m'he gastat, però no em posa en plan al mes. Saps?
3: A mi se m'està carregant.
2: Però teniu imagen?
0: No.
1: No.
3: Sí.
2: És que a mi només em surt febrer. Caca.
1: És que a mi em surt tot, en plan...
2: Bueno, jo el febrer...
1: Estem a 4
3: de febrer.
1: Estem a 4, eh?
2: Ah,
1: vale. Vale, 3, pensa que era un mes sencer i dic...
3: Estem a 3 de febrer. No, jo normal crec que em deixo poc. Jo crec que gasto entre 300 i 400 euros al mes.
1: Oh.
0: Mireu.
2: Però com ho mires, això?
0: Entra. O sigui, del 1 de gener al 31 de gener, 440...
2: Jo és el que em gasto, eh?
1: Vale, aviam. 25 més 15.
3: Hòstia.
0: T'ho ha de dir, More, què tens?
1: No, no m'ho diu. O sigui,
0: tens
1: em diu tot el...
0: Sí,
1: o sigui...
0: sí que surt.
3: A mi no se'm carrega i estic menjant lotus.
0: Mira, despeses.
3: Tu ve, problema de merda. Estem aquí amb el mòbil intentant mirar el d'esto. Bueno, de mentre...
0: El 3 de febrer has gastat, de moment...
3: 59, en què creieu 59. Que és com...
1: 60 euros, hem gastat el mateix en aquest mes.
3: En què creieu,
1: aquests 4 dies
3: que creieu que és com legítim gastar-se tants diners? Creieu que és normal gastar-se com 400 euros al mes al Zara? O...
1: Mira. Oh. Hola. Vale, de l'1 de gener, de l'1 de gener al 31 de gener, 300 euros.
2: Jo 390 despeses i ingressos. 200 euros. Ja, jo ingressos molt menys.
3: Números negatius.
0: No, clar, ingressos sí, perquè ara curro, però...
2: Ja, jo també.
3: Jo vaig ingressar tots els diners de Nadal i del cumple.
2: A l'escola, què et paguen?
0: 359.
1: Ja!
2: Està molt... Bueno, és que fas cada dia.
1: Com és que treballes al menjador?
0: No sé, en plan, em va arribar l'oportunitat i vaig dir... Però ara és una putada, perquè se m'està allargant el puto carnet per culpa de la feina, perquè només puc fer un dia pràctiques.
1: Clar.
0: Però bueno. Heu que hi ha.
1: Ja.
2: Heu que hi ha. Heu callat.
0: Total.
1: Vale, l'altra cosa...
0: Però
1: és
0: jo vull que responguem a la seva pregunta. En plan, en què és legítim?
3: En què és legítim gastar-se diners? És a dir, és més legítim gastar-se 300 euros al mes en el tare a comprar-se roba o en sortir a festa i anar a fer cafès?
0: Per mi sortir a festa és lo peor. En plan, el que són cubates a la disco... Per mi és criminal. En plan,
1: o sigui, criminal que... en plan que gastes molts diners...
0: Clar, això que et diuen... Fuà, és que vaig sortir la nit i em vaig gastar 150 euros. Jo dic,
2: és que en quin moment?
0: Com pots fer-ho, això? En plan...
1: Jo sé com. O sigui...
0: Bueno, perquè no, vas allà
3: com.
0: I... És
3: però perquè divendres vaig sortir a festa i em vaig gastar 50 euros. Una festa on no havia ni de pagar entrada.
2: 50 euros et vas gastar?
3: Sí, que no és tant.
1: Jo,
3: però,
1: aquesta
3: dius...
1: última, no, perquè ja anava conscient de dir... Soc pobra, nois...
2: I no vas veure.
1: Però ja, sí. Ah. Però en plan, em vaig portar la beguda de casa i llavors allà, tipo, jo sempre torno boja i vinga, va, jo us convido. I no vaig convidar.
2: Molt bé.
1: Em va convidar l'Anna.
0: De res.
3: No, jo provaria, abans d'entrar a la discoteca vam anar a un bar de còctels. Llavors,
1: és que això...
2: Però
3: no,
2: això, per què? Això per què?
1: No, quan? És que això...
3: Perquè vam sortir a festa a... On era? Era la Diagonal.
0: Ah, però a Barna?
3: No.
1: No, jo no.
3: Jo vaig anar a festa al Cesc.
0: Ah, sí, la, aquella, vale.
2: Ai, és
3: i, era una, i vam anar primer a un bar de copa, que era superxulo, era còctel, superguai, però em valia 15 euros. No
0: per
3: sé
0: cert,
3: què. Llavors, els cubates dintre la discoteca valien 10 euros. I, bueno, anar sumant...
2: 50 al final.
0: Després parlem de divendres que ve.
1: Vale.
0: Perquè ha sortit plan, eh?
1: Mm, vale. Doncs... jo mai oblidaré el cop que vaig anar a un finde a Sant Antoni de Calonja per sortir de festa un dia i em vaig gastar en un finde més de 200 euros.
0: Molt boig.
2: De festa.
1: I de festa i entre anar i tornar, perquè clar, a part, sigui a la Costa Brava no pots anar amb... Bueno, sí que pots, l'únic
0: no,
1: que som però, tontes.
0: No.
1: Però, o sigui, no és fàcil anar amb transport públic.
0: El tren arriba
1: no
0: fins a Lloret.
1: Res.
2: Yeah.
0: Llavors, a partir de Lloret ja es torna a posar com per dins, llavors si vols anar cap a la costa és complicat.
1: Has d'agafar com un d'aquells busos privats que et valen una pasta.
2: Oh.
3: Nosaltres, bueno, nosaltres ho vam fer de manera rata quan vam anar a Sant Antoni, que vam anar fins a Girona amb tren.
0: I després agafes un bus públic d'aquests i...
3: Que valia 7 euros.
1: El que pensa que jo em vaig gastar 20 euros anar, 20 euros tornar, eh? Clar, i eren 40 yeah. euros que jo m'havia gastat al finde. Només de transport.
2: Públic.
1: O no, privat.
3: En bus.
1: O sigui, en bus d'aquells que et porten...
0: En plan,
1: per
0: tragic,
1: tots els pobles
0: en plan, Barna,
1: de la costa.
0: Barna,
3: en plan alça.
0: És un timo, clar.
1: I llavors, a Costa Este, que a Costa Este la, el cubata valia 12 euros. T'ho juro.
0: Quan hi vam anar valia 12 euros, també, eh?
3: És que crec que anàvem tan borratxos a fora que ningú es va comprar.
1: Ja, yeah, és veritat. És veritat.
0: Jo crec que no vaig gastar... Sí, sí que vaig gastar la consciència.
1: Nois, no bebeu. Estem aquí dient...
3: Jo vaig, no, gastar... No, jo me'n recordo que quan vam anar a Costa Este nosaltres...
0: Ai, m'ho
3: vam veure
0: tan
3: a fora... Teníem tan botellona a fora que a l'entrar, en plan, eren ja com les 4 i la meva consumició va ser una Coca-Cola sense alcohol perquè no podia més.
0: Oh, wow. Però, de fet, portava la consumició de menor, en plan, era un refresc. Jo vaig sí. intentar agafar-ho i no... No.
1: És veritat.
3: Tu portaves la consumició de menor,
0: no,
3: tenia.
0: No, nosaltres.
1: Que ja ens va intentar...
2: Tu ja no ets menor.
3: No.
2: I tu ja no ho seràs.
1: Ja.
2: Com ho sentiu?
1: Jo de moment no sé.
0: Jo vaig tenir una petita crisi el dia dels 18.
2: Jo també, jo és que
0: ploro
2: sempre,
0: no sé. Però em va agafar una cosa en plan supertonta, eh? De dir, no sé, algo va canviar en mi vida, que en el fons no va canviar res. No,
3: jo, a mi, jo, amb el que segueixo indignada és que ningú m'ha demanat el DNI encara, i fa un mes.
1: Ja,
3: més
1: carinyo,
3: un mes,
1: però és que si fa anys que comprem tot el que volem i no ens demana el DNI... Doncs
0: pues ara que tenim 18.
2: Quin dia vam anar amb tu a comprar alcohol un dia al Condis?
3: Sí.
2: Va ser amb tu?
3: Sí. Que era menor. Bueno, també hi eres tu, però ningú ets va demanar.
2: Per què era que hi ha alcohol?
3: Per la castanyada.
0: A Suïssa amb 16 anys pots comprar alcohol.
1: Al país, i en país em refereixo a Catalunya lliure.
0: Digo!
1: Nació, estat i país. Estava fatal.
2: Que ens vam passar que flipes.
3: Que ens vam passar que flipes amb diners i amb alcohol.
0: A la castanyada.
1: Doncs... Vale, l'altra cosa que volíem parlar és que l'Isaac no sap el que vol dir girl math.
2: Perquè és un home.
0: Concepte,
1: perquè és un home.
0: Concepte nou a la meva vida.
1: És cert. Però no ho has sentit mai?
0: No, mai.
3: Girl math. En plan, que si tu pagues un sopar i tot la resta t'han de fer bizum de la seva part...
2: És gratis.
3: En plan, tu estàs guanyant diners d'aquests bizums.
1: Perquè, clar, tu et gastes els diners i llavors Isaac, arribes a casa i t'arriben bizums. Pam, pam, pam.
0: No
1: se m'havia acudit. I penses...
3: Clar, llavors, tu estàs...
2: Sóc rica.
1: Oh. Sóc rica, tio. Tothom
3: igual que,
1: m'està
3: plan,
1: pagant 10 euros.
3: Si jo pago un concert pel mes de juliol, el mes de juliol jo ja aniré gratis.
2: Ja, jo tinc molta calderia a casa, en plan, rotllo, tinc un
3: clar,
2: pot a casa.
3: Clar, els diners efectiu no existeixen.
1: Els diners efectiu
0: ja,
1: són inexistents.
0: Ja,
1: això
0: és cert,
1: que,
0: això és
1: cert.
0: Sí. A mi això em passa amb
1: no
0: els francs, amb els francs suïssos. Per mi no valen res.
3: Ah, que valen com el triple.
1: No, no, jo que sóc tan internacional.
0: No, però t'ho juro,
3: si
0: jo digués, vaig allà i és com, tarjetazo,
3: tarjetazo. No, els pesos cubanos no valen res, vale, t'entenc, però els francs suïssos que valen com el doble.
0: Però és igual, perquè és una moneda que aquí no val res, llavors és com, vale, si tinc monedes i bitllets, és com...
1: Ja, és com, vale, els... Jo,
2: és monopoli. Passa,
1: eh?
2: És
3: a mi això em va passar quan vaig anar als Estats Units. Crec que em vaig estar-hi 3 setmanes. És a dir, ara no sé si van ser molts... En plan, no sé, potser que tothom s'hagués deixat això. Però crec que em vaig gastar 900 dòlars, una cosa així, en roba i en merda.
2: Màxim però... són 1.000 euros, però...
0: Però és que 1.000 sí, paus és una barra.
3: Però perquè tenia dòlars en efectiu. Em van donar 900 dòlars en efectiu.
0: Clar.
1: A veure, espera't.
3: I jo no me'ls podia gastar aquí. Llavors, clar, jo... El meu objectiu era... M'havia de gastar els 900 dòlars. Tres mi... setmanes
0: però
3: que...
0: Però amb què polles et gastes 900 pavos?
3: Plan, jo tenia
0: en
3: tot pagat.
0: En tres setmanes.
3: No havia de pagar ni l'hotel ni el menjar, només quan sortíem a sopar. En plan, No ho sé, no ho sé amb què em vaig gastar 900 dòlars. En roba, en el Chick-fil-A i en... No ho sé.
1: A mi em va passar això, a, no a tan gran escala, no em vaig gastar 1.000 euros ni de puta conya, però em va passar quan vam anar de viatge a fi de curs a Anglaterra amb els pounds. I va ser com... Vaig arribar a l'aeroport... En plan, jo vaig passar-me els dies pensant, me'ls haig de gastar tots, perquè no me'ls guardaré, en plan... I quan vaig arribar a l'aeroport, em quedaven com 50 pavos i em vaig comprar un lip kit de la Kylie Jenner.
0: El duty free.
1: A l'aeroport. Bona inversió, eh? Perquè aquí no me l'hagués comprat, però bueno.
2: Jo, per mi, els cafès són gratis.
1: Buah. Per mi també.
3: A mi em fan mal els cafès.
1: A mi no.
2: Jo és que
3: a mi econòmicament em fa mal. Ja. Buah, és que l'Apple Pay és...
0: A l'Apple Pay és criminal.
1: Jo me'n vaig treure. L'Apple Pay perquè... ha fet del consumisme una cosa extrema, total.
3: Que no és ni de treure la targeta. Ja la targeta ja treu molt com de la física dels diners, però... Amb el mòbil, que fas dos clics que ni ho notes.
2: Jo és que ara que ho estic pensant... O sigui, és que no estic treballant, eh, ara. I estic gastant molts diners.
0: Bueno, nena...
1: I comprar... Buscant... I compreu moltes coses online? No. M'imagino que li
0: jo
1: taxi.
0: Sí.
3: Bueno, buah, jo em passo ara... les classes al Zalando.
2: Però el Zalando és molt car, eh?
3: What buah, fuck, però... Avui he fet una compra de 130 euros.
1: Jo sabeu que... Jo sóc addicte a Shein.
3: I en tres coses.
1: Oh.
3: A Shein. És que...
1: I a més, com que tot és superbarat, però alhora no ho és. En plan, és com, jo tinc mogollon de coses d'un euro i de dos euros i de cop m'estic gastant 70 euros, que dius, com pot ser això? En plan,
0: a mi també
1: impossible.
0: Em passa això. A mi, jo ara estic addicte a buscar falsificacions bones a internet.
1: Ja veuràs la més jaqueta.
0: Em vull comprar unes UGG que valen 130 pavos per 30 euros, saps?
3: Ja, sí. Una cosa,
2: què opineu sobre
3: això? Tu vas comprar l'Stanley falsa.
0: Mhm. Mm. Ja et passaré el link, o sigui, te la compro jo i ja quan arribi.
2: Què opineu sobre això? Perquè jo vull editar les meves amigues de la uni. Buah, una amiga meva m'ha passat un link d'una jaqueta de North Face que ella la té i és literalment, en plan, és real.
0: Idèntica.
2: El que passa és que és de Xina.
3: Del Haco.
0: Sí, o sigui,
2: i total, jo me l'he comprat i clar, o sigui, una jaqueta que val 140 euros, 200 euros, m'ha costat 27.
1: Està a tope de bé,
0: jo opino. Jo, si és bona, me la compraré.
3: La Thaís en té una, que és superbona, sí. I és del Haco. Però és, en plan...
1: Però és North Face.
3: En plan, no me l'he posat, però que es veu, en plan, que no saps. Doncs
2: pues una amiga meva ha començat. Que no siguem, sembla fatal. Los pequeños niños cosiéndote la chaqueta.
1: Aviam,
3: els petits nens també estan fent la de North Face real.
0: Segurament són de la mateixa fàbrica, amor.
2: Diu, bueno, es mejor que la hagan en un polígono que en un sótano.
3: Les dos les faran en un sótano.
0: Classisme a nivell.
1: Les dos, o sigui, evidentment, que això et sembla malament. No és que si tu et compres aquesta jaqueta estàs a favor de l'esclavització dels nens. Aviam.
0: No, jo també estic bastant al carro de la Xina, eh? Yeah. Jo no sóc addicte, eh? De fet, em controlo molt i compro només coses que necessito, però...
1: Jo no.
3: Jo sóc una víctima del capitalisme i del consumisme.
2: És que online sempre m'equivoco. En plan...
3: És que online és molt més fàcil, eh? Online és molt més fàcil com... Perquè, en plan, com comprar moltes coses. Perquè és com, dius, va, això, no sé què, i és com, no t'ho has d'anar a provar, no ho has d'agafar...
1: La...
0: No, jo roba mai, eh, online, no.
2: Jo no sé demanar ni un Uber Eats, o sigui... Vaig demanar un Uber Eats un dia a un macro del cau que estàvem a... On estàvem?
0: Explica, aquesta és molt bona aquesta història.
2: És increïble.
0: Vam anar com a Roda de... Bueno, no, sé,
2: no
0: Roda,
2: a la Roca, a la Roca Village. No, a l'escola.
1: Ah, vale.
2: Ai, escola.
1: Què? Què dius, Martina?
0: Mare de Déu.
1: D'acord.
2: Vaig demanar allà a fer una reunió que era tot el dia tal i havíem de demanar a sopar amb una amiga meva. I vam demanar un Uber Eats i vam demanar xino tal, super... Demanem
0: sushi. Que patateo.
2: Pizza.
1: Pizza.
0: Va, nena, explica la puta història.
2: I que és el mercandrieu total.
0: Que redicha, Anna Frank.
2: Que nosaltres allà fardant a tothom, en plan... Hem demanat sushi, no sé què. Som uns pringats amb el tàper.
0: Que l'explica ella, coño.
2: I, total, es fa esperar, no sé què, i em diu, estoy aquí i tal. Baixo jo sola. No hi havia ningú perquè la Roca...
0: El del Globo, eh? En plan, la persona.
1: La persona que està allà al repartidor.
3: Se t'ha escapat, eh?
0: No,
2: el fullet tortuga.
0: Què dius?
2: Perquè tenen una motxilla de tortuga.
3: És la primera persona en dir el biciclista del Globo.
0: Biciclista.
1: No, és que això és un tema, eh? Ullet, ciclista.
0: El ciclista del lobo o el patinet elèctric.
3: El patinet elèctric. Bueno, què va passar amb el sushi?
4: Vale, total, que vaig baixar sola i, clar, a la Roca del Vallès no hi viu ningú. Però, bueno, sí, però la gent no surt de casa. I està tot fosc. Literalment una llum al final del carrer.
0: Però per què és tan redicha? Pues explica-lo ja.
4: Jo em sequestraran avui, no sé què. I...
1: Tia, o sigui,
0: ho explicaré jo al final.
4: Vale, no, és que estic tenint com hype a la història.
1: Estem fent la tremenda merda.
4: que no, és divertit.
3: I es van deixar la salsa.
4: No em van portar soja. No. Que no és això.
0: Nena, ho explicaré jo real.
4: No, vale. I jo em va trucar el senyor i jo, hola, ¿dónde estás? No te veo. I jo, en la calle de la iglesia, tal.
1: De la
0: iglesia.
4: I em diu, ay, creo que te veo al final de la calle. ¿Vas de rojo? I jo, no, voy de azul, tal. I dic, bueno, creo que sé dónde estás, perquè jo li veia la ubicació, en plan, al mapa. Vale. I dic, bueno, voy donde estás tú. I ja va baixar la meva amiga, que ens vam demanar juntes al sopar, i va, Martina, no sé què, portes aquí 20 minuts esperant. I vam anar cap a la plaça aquella. Vaig anar a la plaça aquella i no estava. I dalt em torna a trucar i em diu, ¿dónde estás? I jo, en la Roca del Vallès.
1: Quina por, m'està fent por ara
4: mateix. I em diu, jo estic en Badalona.
1: És real.
0: La cachotonta va demanar al puto sushi de Badalona.
1: És real.
4: I clar, li vaig pagar el sopar perquè després jo trucant a l'Uber Eats, no sé què, devolver-me el diner, no sé
1: què. Ah, o sigui, li vas pagar el sushi i no vas menjar sushi.
4: I no vaig menjar sushi.
3: I no sé se si va menjar dir... el fullet tortuga.
4: Sí, total. Em va fer una ràbia, tio, i no vam sopar.
0: Aquesta era la història que ha trigat 10 minuts.
1: Tot això, els 20 minuts que tenim de programa, hòstia, tu.
4: Oi, és una que
0: no però si les math girls, ara entenc el concepte.
1: Entens, oi?
0: No entenc el concepte. Però a mi és una cosa que no m'entra al cap, en plan...
1: Sabeu el que ho diu jo? Haver de pagar pel transport. O sigui, jo, en plan...
0: Hòstia, us explicaré un story time, ara.
1: Pagar per menjar, vale. Pagar per roba, vale. Pagar per... O sigui, per coses que tindré a les meves mans i que tindran un ús, ok. Pagar per un concert, doncs, vale. Però pagar per anar? O sigui, com?
3: A mi també fa molta ràbia.
0: Tu ho haguessis passat fatal a Suïssa. Mira, a Suïssa. Aquesta setmana he anat a Suïssa amb les meves germanes. Cada cop que pujàvem al tram, s'havia de pagar 2 francs per persona. O sigui, 6 euros cada cop que pillàvem. En plan, que pujàvem al tram. Evidentment, no hem pagat...
1: Ah, nana on sigués.
0: On sigués. O sigui... En plan, fas una parada, són 2 francs.
3: I no pots fer...
0: Fas 10, són 2 francs.
1: I hi ha revisió.
0: Cada cop que pugis. En principi hi ha revisors i la multa és una pasta. Però bueno, en tot cas... Ens vam colar, perquè normalment no n'hi ha, i ens vam colar absolutament a tot. En plan, no vam pagar res.
1: I la teva cosina com ho fa?
0: Té el SwissPass, que és com...
1: Ah, vale, com la teva mobilitat.
0: Exacte. Que, però és molt més cara,
4: però
0: allà.
4: Però Suïssa no és com en plan el primer món, en plan Suïssa, tal... Ai, Suècia, o sigui... tal, que és, el transport és gratis i la gent...
3: No, és molt car, però va molt bé.
0: Exacte. Ja. Però a més, Suïssa... O sigui,
1: perquè, de fet, la gent li deu semblar barat. O sigui...
0: Bueno, aviam, o sigui... No? O sigui, és car... Com... Per nosaltres és hipercar, per ells és car,
4: què
0: però és equivalent. No ho sé.
1: Aviam, realment...
0: 30 euros, 3 mesos, no.
1: O sigui, deu ser més car que aquí, però realment aquí, si no tens la teva mobilitat i vols anar a un bus E9 d'aquí a Barcelona, et costa 6 euros, eh?
0: Ja.
1: Que, és molt.
4: Jo he pagat 4 euros per Navarra.
0: No, però és que el tren allà és més car que l'avió. O sigui, en plan, si jo hagués volgut agafar el tren allà, hagués hagut de pagar més diners que el que vaig pagar per anar fins allà a l'avió, saps?
1: En sèrio? T'ho
0: juro. Llavors, el primer dia vaig anar a buscar la meva cosina, la vaig fer com la sorpresa de ja, hem arribat, tal, ho penjaré tot a Insta. No he pensat res. Llavors, el primer moment va ser en plan, vale, ara hem d'anar a buscar les meves germanes a l'aeroport, perquè va haver-hi com tot un lío. Sí. Total, que per anar-hi el més ràpid era anar fins al centre de la ciutat i agafar un tren fins a l'aeroport. Clar, el tren sí que hi ha molts revisors, però val una pasta. En plan, potser m'has gastat 20 pavos per anar fins a l'aeroport. Una parada.
1: Ja. Yeah.
0: Total. Que, bueno, vam decidir colar-nos, tal, pujo el tren, i amb la meva cosina diem, vale, hem de fer un plan. Si ve el revisor, què fem? I jo vaig dir, bueno, doncs apago el mòbil i dic que tinc el SwissPass aquí i que no el tinc. I ella em diu, no, t'aixeques, fas veure que t'estàs pixant i te'n vas al lavabo i et tanques. Total.
1: Però això va encara pitjor. És real.
0: Total. En plan, pugem, ens assentem, el tren comença com... arranca, diguéssim, comença a anar... i entra just un revisor que ve com corrents.
4: Ah,
0: jo em vaig... No, em vaig cagar. I llavors, el que, en plan, la meva reacció va ser... Clara, bueno, sí que hi ha càmera, ara ho veureu. En plan, m'aixeco i començo a anar al lavabo així. Plan...
1: Com si s'estigués cagant, nois, no, pels, qui, pels qui no...
0: Però en plan...
3: Ah, que ens estan gravant.
0: Bueno, sí, ja hi ha la càmera que està gravant.
1: Era una broma. Estàs gravant?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Bueno, en tot cas, en tot cas, va ser pila de gràcies. La meva cosina es va pixar. I ja està. En plan, sempre ens passen coses d'aquestes. Però que és per dir que el transport públic a Suïssa és molt car.
1: Ja.
0: Que si anéssim, ens haguéssim colat a tot.
1: Total. Sí, ja ho fem aquí, quan no hem de pagar res ni...
0: Sí.
2: Jo d'aquí 10 dies haig de pagar otra vez.
0: La té mobilitat.
1: Buah, jo no ho sé quan.
0: O sigui, jo...
1: L'està molt bé.
0: A mi no em, sap, no em
2: 43.
0: Fa mal.
2: 43. Per, jo per família desestructurada.
0: No. No, crec que no es diu així.
2: Què?
3: Jo per família numerosa també pago menys.
0: Jo també. Jo pago 30.
1: L'ha fet tot. Jo 30 no crec.
0: Sí, 30. Buah,
3: mi mare està desesperada perquè el Cesc...
0: Ja...
3: segueixi estudiant alguna cosa, perquè si no perdem els dos comptes de família.
0: És veritat.
1: Hola, sí, no, el clar. 21 ja està, el 21 s'ha tornat
3: si
1: a fer un paper.
3: Però si fa a la universitat o fa un cicle superior...
0: Ah,
3: no.
0: Sí? Ostres!
1: Perquè
0: pues
1: com
0: bé.
1: Que representa que li paguen els teus pares. O sigui...
3: Que, perquè clar. Suposa que ja viu per ell sol clar, i ja clar, no clar. Aconseguim els destos. I perdria no, però... els destos per la universitat sí? De la Maria i la meva.
0: Que és la meitat, eh?
3: Que és la meitat.
0: Jo hauria de pagar 1.200 i estic pagant 600 l'any.
2: Jo estic pagant superpoc, també.
0: O sigui, 600 és completament... Està superbé.
3: 1.200.
1: Ja, que fort.
3: No està malament, 1.200.
0: No,
1: l'any.
0: Jo,
1: a l'any.
0: Jo el cicle pagava això. I no hi havia descompte a família nombrosa.
2: Home,
0: però ara l'uni pago la meitat.
2: Hi ha gent que paga 9.000 euros.
1: I més, eh? O sigui,
0: les
1: és una bogeria.
0: Les privades.
3: Les privades, 2.000, 3.000.
0: La de Nick i la de la Kelly.
2: Home, sí. Vols anar, no vol anar a la Batoliva, no?
1: Eh?
2: Vol anar a la Batoliva.
1: No, la... crec que al final no, però...
0: No?
1: No, o sigui, crec que se n'anirà a Holanda.
3: Miss de Nick. Que serà el triple.
1: Però bueno, que jo vaig anar... O sigui, vale, en plan, que jo estic super en contra de que hi hagin universitats privades i de tot. Però, en plan, quan vam anar a veure la Batoliva, perquè vam anar un dia a Barcelona i vam dir, va, doncs anem. I perquè ella s'ho estava com plantejant, no? Si anar allà o no. Que són 10.000 euros a l'any i és moltíssim, però vas allà i, bueno, és una cosa... O sigui, és un paradís, eh? En plan... És una cosa...
0: Bueno,
1: però
0: és un campus que flipes.
3: Què volia fer la Batoliva?
1: Ja, és com Hogwarts. Relacions públiques, màrqueting... Real.
3: Però que allà entres amb un 5, no?
1: Sí, clar.
0: És privada.
1: Jo també vaig entrar amb un 5.
3: Tot això i entrar.
1: Vas entrar amb un 5, però perquè la teva carrera no volia anar a ningú, no?
3: No vas entrar perquè fos privada, vas entrar perquè...
1: Sí, no
2: sí,
1: passa res.
2: Diners, és privada,
1: no passa res, Martina. Això vol dir que ets una alternativa.
0: Total.
2: No ho soc. Van dir que no ho soc.
0: Oh, qui t'ho ha dit?
1: Per què? Qui t'ho ha dit?
2: Una persona. Va dir que no soc alternativa i que soc una pija. Què opineu sobre això?
0: El teu jersei no em diu això.
2: El meu dit tampoc. No, però en sèrio,
1: la Martina amb la seva jaqueta North Face falsa.
2: No, però en veieu qui dieu...
3: I soc una pija.
2: És una NPC.
1: No.
2: Vale, perquè jo avui estic molt en plan... Ho estic pensant molt i t'ho juro que haig de fer un canvi en la meva vestimenta perquè això no pot ser.
3: Qui t'ho ha dit?
1: Però si vesteixes bé.
2: No vesteixo bé. En plan, sí. Jo em llevo per matí i em poso a ajornar l'alarma per pensar-me l'outfit. Aleshores, estic així, pensant l'outfit.
0: No te'ls penses la nit abans.
1: Jo m'ho penso la nit abans.
2: No.
3: Jo m'ho penso la nit abans, així
1: em puc aixecar. O sigui, més o menys, penso, aquest top me'l posaré segur. Llavors, ja triaré pantalons. O
3: jo em deixo l'outfit preparat a la cadira.
1: Perdó. Doncs això, que jo m'ho penso la nit abans. I m'ho deixo preparat a vegades, eh?
3: Jo sempre m'ho deixo preparat.
2: Jo miro el que està net, que combini.
1: Per dos programes?
0: No, en plan, fem part dos d'aquest programa.
1: Ah, vale, d'acord.
0: I així podem seguir parlant d'això.
1: Vale.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, éssers vius de l'espècie Homo sapiens que us diferencieu dels Australopithecus, entre moltes altres coses, per la vostra sensibilitat i bon criteri a l'hora d'escollir la música que voleu escoltar. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada, aportant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius de l'espècie Homo sapiens que ens diferenciem dels Australopithecus, entre d'altres coses, perquè som capaços de realitzar cada setmana un programa de ràdio musical. Arrencarem avui amb un peu al Regne Unit, un altre als Estats Units i un tercer a l'Índia amb una fenomenal obra de fusions agosarades. Tot seguit anirem als Països Baixos amb el nou i màgic disc d'un duet format per una francesa i una iraniana. En el nostre espai tot terreny, tres àlbums d'edició recent que faran honor al nom de la secció. Des de França, un altre duet gairebé inclassificable. Des de Mali, un bluesman amb molta personalitat. I des d'Itàlia, la nova i també inclassificable obra d'un trio napolità d'allò més agosarat. Per concloure aquesta edició de Més enllà número 922, secció flamenca amb dos projectes forans que transiten per territoris innovadors. Des de Califòrnia, una versàtil formació ja coneguda per nosaltres que ara explora les estructures flamenques. I des de França, l'EP d'un grup força eclèctic que també inclou el flamenc contemporani en el seu menú. Comencem, doncs, amb la presentació del disc Rania, una obra coral amb tres aportacions que n'hi donen vida: la del músic i compositor novaiorquès Shea Venture, la del compositor i guitarrista britànic Johnny Greenwood, cèlebre membre fundador dels aclamats Radiohead, i la del grup indie The Rajasthan Express.

Sequa, Grania i Sequa Reprise. Aquests són els títols de les tres peces magnífiques que acabem d'escoltar del disc Grania, una obra de fusió entre els sons de l'Índia i sons contemporanis de diversa índole, creada i interpretada per l'estatunidenc Shea Bensoor, el britànic Johnny Greenwood i la banda índia de Rajasthan Express. Si no anem errats, aquest és, després de 10 anys de silenci, el segon treball d'aquest singular triumvirat musical. Així, Bensoor, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express els descobríem l'estiu de l'any 2016 amb el seu debut, Junoon, una obra que ja prometia futures meravelles que, per fi, tot i que amb més dilació de la que ens hauria agradat, prenen forma amb aquest Ranja, amb què avui obrim l'edició de Messenger número 922, enregistrat a l'estudi de gravació de la ciutat d'Oxford, propietat de Greenwood, guitarrista dels legendaris Radiohead, que, al marge d'aquest projecte de popularitat mundial, quan li ve de gust i de cara, fa incursions en territoris sonors diferents al rock alternatiu de la banda britànica. Gaudirem tot seguit amb altres tres de les 11 peces sensacionals de Shea Bensoor, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express, que sonaran sense interrupcions, Shaki, Mast i Sharminda.

Ens dirigim tot seguit cap als Països Baixos amb el nou àlbum d'Amrath, el duet meravellós format per la francesa Lucie Rosan de Lorraine, virtuosa del duduk armeni i de les flautes, i per la iraniana Khorshid Dadbeh, una talentosa artista amb el tar i el tambur entre les mans, amb dos instruments de la família dels jaúts molt habituals en les músiques perses i les de contrades de l'Àsia Central. Amb aquest punt de partida ja podeu imaginar que Abarku, el nou treball discogràfic de Lelogen i Dadbeh, té un aire ben minimalista i quasi sempre estrictament instrumental, característiques ja habituals en el repertori d'Amrath, tal com descobríem fa poc més de 2 anys quan us presentàvem a la nostra edició número 800, 917

A Bar-Q, vet aquí el títol que el duet amb RAF, amb centre d'operacions als Països Baixos i format per la francesa Lucie Rosan Leloguen i la iraniana Khorshid Dadbeh, ha donat al seu nou disc, una obra sublim on de nou ens conviden a un viatge al·lucinant cap a l'univers de les músiques perses, armènies i d'altres contrades pròximes. El cert és que les composicions del nou treball d'Amra són majoritàriament pròpies, així que un dels talents de Lucy i Khorshid és justament la capacitat de composar peces que sonen antigues i que són ben respectuoses amb els cànons dels sons tradicionals atàvics que emulen. Si no anem errat, són ja més de 5 anys els que porten les joves i virtuoses artistes amb el projecte Amrath entre mans. Un mes entre els diversos que tant la francesa com la iraniana remenen des que es van conèixer i en els quals hi trobem altres col·laboradores que donen un caire estrictament femení a les seves creacions. A Bar-Q, música gairebé hipnòtica que ens transporta en el temps i en l'espai gràcies als acords del tar o el tambur de Dadbeh i les melodies del duduk o les flautes de Leloguen. El nou i preciós treball discogràfic d'Amrath, del que avui ens acomiadarem amb l'audició d'altres dues joies, Zurni Tringi i Bar Faraz Q.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Com gairebé sempre, creuarem l'equador del programa amb la nostra secció eclèctica, avui altre cop ben diversa. Anem amb la primera de les tres propostes del nostre espai més flexible. Abter és un duet format per la violoncel·lista Lina Belait i l'acordionista Antoine Girard, dos músics procedents de França, per als quals la música s'escriu tant amb el cos com amb una partitura. Després de diversos anys de recerca i actuacions en directe, el duet presenta Abteroides, un àlbum de debut, el títol del qual fa ressò directe als ocells sense vol, anomenats àpters, espècies sense ales, obligades a reinventar les seves maneres de moure's i sobreviure. A la cruïlla de les tradicions populars, el jazz, la musette i els repertoris balcànics i orientals, Abter desenvolupa una música oberta i porosa, concebuda com un espai de circulació més que no pas com un territori fix. No hi ha cap demostració tècnica ni folklore decoratiu aquí, sinó una composició atenta a la respiració, el gest i l'escolta, on la música escrita i la improvisació avancen juntes. Abteroides es presenta com un disc contemporani, profundament arrelat en el present, que qüestiona el moviment, la transformació i com la música encara pot explicar la història del nostre món. Us deixem amb dues peces estupendes d'aquest àlbum, Jump Ara i Dawa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, Icar.

0: mai.
1: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cas.

0: el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Catriel i Paco Amoroso!

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

escoltes, ICAT.